Bona nit, oients de el Club del Jazz, i benvinguts al Club del Jazz. Vaig prendre una decisió que li vaig comentar al Sebastià, que els programes del Club del Jazz a partir de setembre serien especials, dedicat a artistes i músics amb exclusiva, que inicio amb el contrabaixista americà Marcus Miller. En Marcus va néixer el 14 de juny del 1969 a New York. És músic com a baixista, és compositor i productor. Als 13 anys tocava el clariquet, el piano i el baix, i es va dedicar diversos anys a la composició. Als 15 anys treballava com a músic sideman a New York amb diversos grups de jazz a restaurants i locals. Va arribar a familiaritzar-se amb l'estil del jazz, el rhythm blues, i col·laborant i treballant amb Aretha Franklin, Gover Washington Jr., Bob James i David Sanborn. El 1981 col·labora amb la banda de Miles Davis, que era el seu ídol de jove, i va actuar amb temes directes connectats amb artistes com The Jamaica Boys. Del 1980 al 2000 és galardonat en dos Grammys, un d'ells de grans èxits per la seva producció del disc emblemàtic Tutu. També va produir per bandes de pel·lícules. El 2009 col·labora amb el guitarrista italià Flavio Sala amb l'àlbum De la Buena Tinta, col·laboració del saxofonista espanyol Jorge Pardo. I després del comentari general de la trajectòria professional de Marcus Miller, iniciarem el Club del Jazz Especials, aquests grans com el baixista, que amb aquest tema de la nova generació iniciem el Club del Jazz.

En Marcus Miller sempre ha buscat col·laboracions amb les seves enregistraments, amb el pianista George Duke i el saxofonista David Sambron. Marcus Miller al baix elèctric aixequen el taló del Club del Jazz amb aquest funky titulat Correr a buscar refugi.

Aquest segon tema reflexa l'estil musical una vegada més d'en Marcus Miller i la col·laboració del trompetista estatunidenc Christian Scott amb l'estil jazzístic Rhythm Blues. Tutu Revisitep.

A l'ADN d'en Marcus queda reflexat amb els seus temes. I seguim amb el repertori d'en Marcus Miller, novadors diferenciats del jazz clàssic, i lo important és que el grup del jazz és aportar novetats com aquest funky amb el guitarrista francès Tom Ibarra i titulat Tutu en directe.

E Marcus es fanà de sorpresa en sorpresa. Sorpresa jazzística, per suposar. Els dimarts, tots, a les 10 de la nit, podràs escoltar el Club del Jazz des de la 98.0 de Ràdio Castelldefels. Marcus Minier composa molts temes de jazz i els enregistra per la seva discografia i que el Club del Jazz es beneficia i és essencial com aquest tema Poder.

pel programa, el que és molt important és aportar novetats. El saxofonista, compositor i productor peruà Jean-Pierre, convidat al Club del Jazz, comparteix amb aquest arranjament discogràfic de Marcus Miller per escoltar-los Batalla jazzística entre saxofon i baix.

En Marcus té la originalitat amb els títols i ell diu molt amb el seu ADN. Tots els dimarts, a les 10 de la nit, presento a la 98.0 de Ràdio Castelldefels al Club del Jazz. En aquest tema que escoltarem ara, en Marcus aglutina diversos músics de l'elit estadounidens, com Herbie Hancock, Sonny Rollins i més, per crear aquest funky super original.

això ha sigut tot per avui i ens hem d'acomiadar. Esperant que haureu gaudit, donarem les gràcies a l'estimat Miquel per la seva tasca tècnica i com a cloenda us deixem per gaudir més del baixista Marcus Mille i el seu ADN jazzístic amb Detroit.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
2: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.
3: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
4: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
5: Todos los viernes a las 10 de la noche.
6: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografías Rocopop. La historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Set list, con los mejores clásicos en formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia. Desde Radio Castelldefels.
7: Tu parroquia. El programa que te pone al día de las actividades de tu iglesia de Castelldefels. Tu parroquia. Todos los domingos a las 9 de la mañana en Radio Castelldefels.
8: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
9: Diuen que es dupliquin les investigacions. Segons han avançat El País i el diari.es, algunes de les víctimes haurien aconseguit fugir d'aquests centres. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. També el PSOE acusa el PP i el govern saudí de posar pals a la roda. Rebeca Turró és secretària d'Organització dels Socialistes.
10: Feijó és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes.
9: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. Sentim Miguel Tellado.
11: El único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores, que todavía siguen hoy ocupando las calles de Ceuta.
9: Pel que fa a l'Audiència Nacional, que va arribar a paralitzar la construcció del campament a petició d'un sindicat policial, ha demanat ara els expedients de la instal·lació al Ministeri de Transports.
12: Dos anys després de la polèmica, Esquerra ha tancat la investigació interna sobre els cartells que van aparèixer durant la campanya de les últimes eleccions municipals amb les fotos d'Ernest i Pasqual Maragall i el lema Fora l'Alzheimer de Barcelona. Tal com ha avançat el diari Ara i ha confirmat aquesta emissora, els republicans admeten que els cartells van sortir de dins del partit i demanen perdó. L'informe final de l'actual responsable de compliment d'Esquerra, Mireia Ingla, en responsabilitza els seus ex-vicesecretaris de comunicació. investigació, Sergi Sabrià i Marc Colomer. També conclou que els altres dos implicats en aquesta polèmica, l'exdirector de comunicació del partit, Tolo Moya, i el militant que va encarregar el cartell, van operar en la campanya, però no n'eren responsables perquè complien ordres. Tant ells com Sabrià i Colomer ja no militen a Esquerra i, per tant, no se'ls aplicaran sancions. Ara bé, el partit admet l'error i demana disculpes pel dany causat a la família Maragall i a la militància d'Esquerra. També es compromet a fer canvis perquè no es repeteixin aquestes pràctiques. Entre d'altres, planteja fer jornades de formació per a la militància i destinar més recursos per vetllar pel compliment dels seus codis interns i ètics. En aquest sentit, Joan Tardà, membre del Consell Nacional, ha reclamat que l'informe es faci públic. Creu que això podria servir per demanar perdó a la societat i per honorar la història d'Esquerra. El govern titlla de lamentable el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol, dimecres a l'Audiència de Barcelona. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que ja han demanat explicacions a l'empresa adjudicatària que li ha obert un expedient i que hi posaran remei. També promet que treballaran perquè es garanteixi el dret de poder declarar o intervenir en català a les institucions de justícia.
13: Un servei de traducció que quan no funciona doncs posarem les coses a lloc, i aquesta és una evidència. Se m'han viscut un episodi doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
12: Esquerra, els Comuns i la CUP han reclamat a Ramon Espadaler que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol crear una xarxa de supermercats assequibles a Barcelona. Ho ha anunciat des de Nova York, on assisteix a la trobada de ciutats Urban 20. Nova York, Oriol Serra.
14: Des del 2018, les grans ciutats del món es reuneixen per tractar problemes comuns i mirar de trobar solucions. La cimera de l'UBIN, el Urban 20, aquest any compta amb els alcaldes de 35 ciutats reunits a Nova York. Entre aquests hi ha l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que aquest dissabte ha mantingut una trobada bilateral amb el seu homòleg novaiorquès, Zoran Mamdani, durant la qual han intercanviat idees i projectes que es desenvolupen en paral·lel a les dues ciutats. Els supermercats assequibles en són un exemple. A Nova York està previst que a partir de l'any que ve es vagin obrint fins a 5 grans supermercats amb producte fresc per sota del preu de mercat, un per cada districte. A Barcelona, segons ha explicat Collboni, es començarà pel barri de la Marina, en un pla pilot previst pel segon semestre del 2028.
15: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina.
14: D'altra banda, Collboni ha destacat l'interès de l'alcalde de Nova York en el finançament de la climatització de les escoles barcelonines a través de la taxa turística.
15: La ciutat de Barcelona en aquests moments està climatitzant 170 escoles públiques a primària a càrrec de la taxa turística, ja en portem unes 80 i pico de climatitzades, com a forma d'afrontar, amb els beneficis econòmics del turisme, doncs com afrontar el repte climàtic.
14: La cimera UBIN, considerada el G20 de les ciutats, continuarà aquest diumenge al City Hall de Manhattan.
12: Els mestres i professors mantenen el pols amb el Departament d'Educació i continuaran amb les vagues i mobilitzacions. A més, aposten per unir-se amb altres col·lectius en lluita, com els bombers o el sector sanitari, i fer pinya amb altres comunitats autònomes. Així ho ha decidit l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ja està planificant un nou calendari de protestes. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, n'ha parlat a 3CAT Info.
16: Ara estem treballant profundament per calendaritzar i per estipular exactament quines serien les dates i quin seria el format. El que sí que tenim molt clar és la coordinació tant amb sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat. Sabem que volem unir-nos en la lluita, i també amb altres comunitats autònomes.
12: Els acords que s'han pres aquest dissabte a l'Assemblea Educativa es debatran les setmanes vinents a les assemblees territorials i als centres, amb la idea de concretar noves mobilitzacions a finals d'octubre. Rodrigo adverteix que el malestar dels docents amb la Conselleria d'Educació és molt profund i que no hi confien perquè no compleix les seves promeses. També lamenta que durant l'estiu el govern no hagi mogut fitxa per intentar resoldre aquest conflicte abans de l'inici del curs. Nova protesta aquest dissabte a Barcelona contra l'especulació immobiliària en què el sindicat de llogateres ha fet públic el nombre de pisos organitzats que en formen part. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
17: Hi ha 73 blocs de pisos de llogaters i llogateres que estan en lluita, que s'han organitzat amb el sindicat de llogateres. 73 punts al mapa. Si el Parlament no s'atreveix a prohibir les compres especulatives, aquí tenim gent disposada a impedir-les una vegada i una altra.
12: L'acte s'ha fet davant d'un edifici del carrer Mallorca, propietat d'un fons d'inversió, i on hi ha 4 pisos amb llogaters als quals no renovarà el contracte. Una de les afectades és Gemma Tramulles.
18: Volem visibilitzar la quantitat d'edificis, de blocs organitzats per llogateres que han deixat d'acotar el cap i marxar de casa quan un especulador els diu que ja no són prou rendibles. Ja no volem fer més caixes de mudances i volem quedar-nos a casa nostra.
12: Es considera un bloc organitzat el que té com a mínim 2 veïns afiliats al sindicat, i s'hi ha fet una assemblea o s'han iniciat negociacions amb la propietat amb les reivindicacions del veïnat. Aquest estiu s'ha retardat el tràmit per aprovar la proposició de llei que pretén limitar la compra especulativa d'habitatges a Catalunya. I seguim parlant d'habitatge perquè la crisi de l'habitatge afecta greument la salut de la societat, segons confirma la recerca feta a Catalunya des de la crisi financera, tot i que estudis poc globals encara. L'experiència de l'Agència de Salut Pública de Barcelona corrobora que els problemes de salut mental, com l'estrès crònic, s'han estès entre la població aquests últims anys. Sara Riera.
19: Carme Borrell va ser gerent de l'agència durant una dècada i ha investigat intensament la relació entre habitatge i salut a Catalunya.
20: El que produeix la mala salut són les condicions de vida de les persones. L'habitatge és que és on vivim, és l'aixopluc, és el nostre dia a dia, o sigui, és les nostres relacions amb les persones que convivim. Per tant, no tenir un habitatge adequat clarament afecta la salut.
19: L'agència va constatar com el 90% de les persones que viuen amb el risc de perdre casa seva per no poder pagar la hipoteca tenien problemes de salut mental. Va ser amb una enquesta entre persones de la PA. Anys més tard, aquesta situació s'ha estès a la gent que viu de lloguer, que cada cop són més, i que tampoc el poden pagar. Però, malauradament, l'habitatge no genera només problemes de salut mental.
20: Després hi ha tot el tema de la qualitat de l'habitatge. Si estàs en una casa amb condicions, si no tens humitats, si la pots escalfar, etcètera, no? I això també causa, doncs, malalties que nosaltres li diem físiques, no? Malalties respiratòries, en algun cas malalties circulatòries, problemes de caigudes, si la teva casa no està preparada.
19: Borrell defensa que la política d'habitatge necessita incorporar aquesta perspectiva de salut pública que ara mateix no té.
20: Perquè a vegades el que s'acaba fent és medicalitzant a les persones, no? Bueno, com que té un problema de salut mental, doncs li dono un tractament. Que està bé, si no hi ha més remei, però cal entendre les arrels d'on ve tot això. Perquè si no entenem les arrels, al final costarà molt avançar.
19: I tal com està muntat aquí, tenim mala peça al taler, diu Borrell, que ho compara amb el sistema de salut dels Estats Units per la seva lògica mercantil.
20: O sigui, Estats Units, si tu et trobes malament, si no pagues, no t'atenen. Doncs aquí és el mateix. Si tu no pagues, no tens casa.
19: A Catalunya fa temps que entitats com la Dinamo treballen per impulsar l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, que desafia els models tradicionals, i els primers estudis ja han observat millores en la salut de les persones que viuen en comunitats.
21: El temps.
12: Dani Ramírez.
22: El temps no canvia, tampoc canviarà els propers dies, i de ben segur, si no es torça la tendència i els càlculs dels models meteorològics, la setmana entrant seria eixuta, sense pluja o tempestes. Hauríem d'esperar cap a finals de mes, 28, 29, 30, en acabar el mes de setembre, podria canviar el temps, i sobretot ja entrant al mes d'octubre. Però de moment, avui notarem un dia de calma, ambient gairebé estiuenc, puja la temperatura, màximes a l'interior de 27 a 30 i arribant a 32, 33 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. També 30 graus una mica per sobre a la Conca de Tremp, al Priorat i al Pla de Bages. En definitiva, una temperatura força alta. De nit, una mica de fresca encara. Evidentment, no és la calor nocturna que fa l'estiu, no estem patint aquella xafogó, les nits ja són més llargues, això doncs ja s'hi coneix, francament. I pel que fa al temps, el cel, ben serè, poc vent, migdia, primera de la tarda, algun núvol prim que pugui aparèixer al Pirineu i Prepirineu, i al matí d'hora alguna boirina o banc de boira, per exemple, cap al Baix Berguedà o cap a Osona. Aquí amb més humitat també alguna boirina al sud de la Catalunya Central, Penedès, fins i tot cap a l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Cap canvi pels propers dies, ja ho diem. Més alta la temperatura dilluns, a l'interior del país fregant els 35 graus.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
12: Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump anunciés un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. Copenhagen assegura que l'acord respecta les seves línies vermelles perquè manté la sobirania danesa sobre el territori i garanteix el principi d'autodeterminació per als groenlandesos. En canvi, passa de puntetes pel fet que el text concedeix a Washington el control permanent de la seguretat del territori àrtic, una matèria clau per a l'OTAN que ha valorat en positiu l'entesa, com deia el cap del Comitè Militar de l'Aliança, l'almirall Giuseppe Cabo Dragone.
1: Des del punt de vista de l'OTAN és un acord molt benvingut i si bé no hi entrarem en detall, allà hi tenim molta activitat des del punt de vista militar.
12: L'antropòleg i expert en Groenlàndia, Francesc Bailón, assegurava a aquesta casa que l'anunci de Trump és una maniobra per maquillar el fracàs en la pretensió inicial de tenir el control total de l'illa. Bailón afegia que Washington busca mantenir la base militar que té al territori i que perillava en cas que canviés l'estatus de Groenlàndia.
21: Com podien perdre la base militar de Pitufik perquè l'acord ja no era vinculant en el cas de que Groenlàndia fos independent, doncs hem arribat a aquest nou acord amb el qual Groenlàndia està protegida, continuem mantenint aquesta base militar i ja està.
12: Dinamarca i Groenlàndia han dit que estan disposades a segellar l'entesa la setmana que ve a Nova York en el marc de l'Assemblea General de l'ONU. A Rússia aquest cap de setmana se celebren les eleccions legislatives. Els més de 110 milions de ciutadans cridats a les urnes no podran agafar la papereta de cap partit pacifista. En la segona jornada de votació a les eleccions al Parlament, la Comissió Electoral denuncia un atac massiu contra el vot electrònic, un sistema que les autoritats han incentivat com mai abans. La sospita de frau s'escampa i Europa diu que no reconeixerà els resultats. Moscou, Cristina Solías.
23: Des que van obrir les urnes divendres hi ha hagut diversos ciberatacs que han ralentit l'accés al sistema de vot digital a Moscou. Els ha reivindicat el grup de pirates informàtics anònims Siglik per denunciar que el vot telemàtic rus és totalment opac i que permet manipular els resultats. Tot i això, la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Pamphilova, assegura que això no ha posat en risc les eleccions.
24: Es tracta clarament d'intents coordinats per interrompre el funcionament normal del sistema i, naturalment, per exercir una pressió negativa sobre tot el procés electoral a la capital de la nostra nació. Tots els atacs s'han repel·lit amb èxit.
23: L'oposició també desconfia del vot electrònic i per això ha demanat a l'electorat que voti aquest diumenge i que ho faci amb la papereta a la mà. Des de la Unió Europea i Ucraïna ja han avisat que no reconeixeran els resultats d'aquests comicis en què ningú dubta de la victòria del partit

0: La Marín i l'Ingrid estan alarmades.
1: S'hauria de canviar immediatament això que a Berlín per un pis d'una o dues habitacions es paguin tranquil·lament 1.500 euros o més de lloguer. Amb feines normals no ho veig possible.
2: Un topall al lloguer seria molt important i deixem-nos de tanta nova construcció i nova construcció. Hem de mirar molt més que hi ha en estoc i es pot ampliar i menys enderrocs.
0: L'informe anual sobre el lloguer posa xifres a un drama que va molt més enllà de l'habitatge. Melanie Weber-Moritz, de l'Associació de Llogaters.
3: Quan l'estat del benestar cada cop ha de posar més diners per compensar les conseqüències dels preus creixents de l'habitatge, llavors tenim una crisi d'aquest estat del benestar. Es posa en risc la garantia social, però també la cohesió social.
0: La demanda dels llogaters és clara. Cal regular el lloguer.
3: Cal un topall al lloguer a nivell estatal, però també fa falta més regulació, sobretot un fre al preu dels lloguers contundent i efectiu. Necessitem una llei contra els lloguers abusius, que es castiguin amb multes i que se supervisi de manera efectiva.
0: El debat del lloguer, de fet, sobrepassa Berlín, on els preus es troben en un nivell mitjà. A Múnich, el lloc més car d'Alemanya, s'arriba a pagar gairebé el doble.
4: Greus enfrontaments a La Haia entre la policia antibalots neerlandesa i uns 500 manifestants d'extrema dreta irats perquè els han prohibit fer una marxa per la ciutat. La policia ha detingut una vintena de persones que corejaven consignes antisemites i feien salutacions hitlerianes i que s'han enfrontat als agents amb projectils i elements pirotècnics. La policia muntada els ha reduït amb el suport d'unitats canines i l'ús de canons d'aigua abans que el ministre de Justícia assegurés que calia donar una resposta ferma a la situació. La manifestació Som el Poble s'havia convocat per denunciar les polítiques del govern dels Països Baixos, especialment en matèria d'immigració.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Esports.
4: Amb en Francesc Ripoll.
6: El Barça ha guanyat el Sevilla per 1-3 i arriba a l'aturada per seleccions líder en solitari i en ple de victòries. Rafinha, amb un hat-trick, ha remuntat el gol inicial de Fofanà. El davanter brasiler és el màxim golejador de la Lliga amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, parla sobre Rafinha.
7: Sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final, és una decisió dels entrenadors.
6: I Fermín diu a Movistar que l'objectiu, abans de l'aturada, era el ple de victòries.
8: Sí, sí, era nuestro objetivo hacer terminar, ir al parón con 3 puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
6: Livakovic ha estat el porter titular, el Sánchez Pizjuán, i ha debutat com a jugador blaugrana, ocupant el lloc de Joan García, desconvocat per les molèsties que té al genoll. A la segona meitat, per cert, Christensen ha hagut de ser substituït per lesió.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: L'Assemblea de Compromissaris del Barça ha aprovat tots els punts que s'han sotmès a votació. Queda aprovada d'entrada l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Goldman Sachs. Era el punt més important. Llum verd al crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. I Joan Laporta, el president del Barça, ha enviat un missatge al Madrid.
9: És un repte apassionant. És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que, com bé sabeu, són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que, quan tenen dificultats, els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
6: En aquesta assemblea, el director esportiu Deco ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i ha avançat les de Bernal i Xavi i Espart. Bernal fins al 2031 i Espart fins al 2030.
5: 3CAT Info.
6: Aquest diumenge, 4:15 de la tarda, serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. El partit es farà en

0: Directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: En bàsquet, la Penya i el Barça jugaran aquest diumenge a les 7 de la tarda la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona. El Joventut ha superat el Baskonia a les semifinals per 96-84 i els blaugranes han eliminat el València després de guanyar per un ajustadíssim 86-87. La Provítola, jugador ara de l'equip badaloní, ha tornat a jugar amb la Penya i ha estat un dels més destacats, amb 27 punts i 10 assistències.
2: Bueno, el equipo hoy son un partidazo. La verdad que jugamos mucho mejor de lo que yo pensaba que íbamos a jugar, así que el equipo está dando pasos adelante.
0: Tornem a parlar de futbol.
1: 3Cat Info.
0: A segona, el Girona ha guanyat el camp del Cádiz 1-2 i dorm instal·lat en zona de play-off. Benat i Carles Pérez, tots dos a la primera meitat, han estat els golejadors dels gironins. Sentim declaracions de Quique Álvarez.
3: Sí, està clar. Jo el que més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia del Castellón, hem sabut patir i això fa equip i és la base per créixer i per continuar creixent, no?
0: Aquest diumenge a les 2 del migdia juga el Sabadell. Els arlequinats reben l'Oviedo de la nova Creu Alta després d'encaixar el cap de setmana passat la primera derrota de la temporada. A la Lliga F2, resultats: Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1 i Badalona 0, Reial Societat 0.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. El líder del Mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa serà a les 2 en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de motos, al davant de Marc Márquez segon i Marco Bezzecchi tercer. Pedro Acosta ha caigut a la general. Jorge Martín és el nou líder en solitari amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. El sentim a la son.
4: Bueno, como esperaba, sabía que Pedro y Jorge tenían más, pero lo que no quería es que Pedro se pusiera entre medio mío y de Jorge. Entonces, objetivo cumplido, hemos acabado terceros, segundos por el error de Pedro, pero justo detrás de Jorge y minimizando los daños.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: Aquest diumenge juguen les finals de la Golden Cup d'hoquei patins a Cerdanyola. Les jugaran Catalunya i Portugal, tant en categoria masculina a 4:45 de la tarda com en categoria femenina a les 12 del migdia. Els catalans han eliminat Angola per 2-9 i les catalanes s'han desfet de França 4-3 a la pròrroga. I aquest diumenge comença el Mundial de Ciclisme que es disputa a Montreal. Les primeres proves seran les contrarrellotges elit i al llarg d'una setmana i fins al diumenge 27 hi haurà competició gairebé cada dia en aquesta contrarrellotge i participen Mireia Benito i Paula Blasi.
1: Són 2:45.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte públic a Badalona. Tots dos donaran el tret de sortida del curs polític. També us hem explicat que la Fiscalia de Ceuta ha enviat al jutge denúncies de noies menors per vexacions en centres d'acollida. El govern ha demanat informació a la Fiscalia sobre els fets. A partir d'ara us explicarem que aquest dissabte ha fet 5 anys de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Va durar gairebé 3 mesos i les colades de lava van engolir 1.200 hectàrees de terreny i van sepultar prop de 1.500 habitatges. I anirem al Mercat de Música Viva de Vic, on Ginestà ha fet ballar una plaça major de Vic absolutament plena. Ha estat un dels concerts més populars d'aquest dissabte. I en esports, què destaques, Francesc Ripoll?
1: Que el Barça ha guanyat per 1-3 al camp del Sevilla i març a l'aturada per seleccions líder en ple de victòries i que la penya i el Barça jugaran la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona.
0: Pel cap al temps, calma total a tot arreu i també diumenge, amb vents de poca intensitat. S'imposarà el temps assolellat amb alguna boira baixa a primera hora de la jornada al sector nord de la Catalunya central. Temperatura una mica més alta, entre 27 i 33 graus de dia. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Els socialistes catalans preparen una Festa de la Rosa multitudinària per donar suport al president del govern espanyol que arriba en plena crisi a Ceuta i amb la persecució judicial al seu entorn més proper. També el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà aquest diumenge en un acte que s'espera multitudinari a Badalona, l'Ajuntament liderat per Xavier García Albiol. Un desembarcament a Catalunya que ha provocat la resposta dels partits sobiranistes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, els acusa a tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
2: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que són d'obediència estrictament catalana.
0: La visita dels dos líders polítics espanyols se suma a l'aterratge dijous a Lleida i aquest divendres a Tarragona i Barcelona del líder estatal de Vox, Santiago Abascal. La Fiscalia de Menors ha traslladat al jutjat les denúncies de diverses menors migrants tutelades que asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. El PSOE acusa el PP i el govern ceutí de posar pals a les rodes. Rebeca Torró és secretària d'Organització dels Socialistes.
3: Feijóo és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes. Nosotros vemos a personas que necesitan ayuda. Ellos no ven personas. Las deshumanizan hasta convertirlas en una oportunidad más para atacar al gobierno.
0: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. A Catalunya, els consellers del govern han fet aquest dissabte una quinzena d'actes per tot Catalunya per explicar la feina feta en els dos primers anys de mandat. Des de Mataró, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha defensat el nou model de finançament i ha demanat als altres partits que hi donin suport.
4: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat des de Sant Boi de Llobregat els bons resultats de les operacions dels Mossos contra les armes blanques. Sílvia Paneque, consellera de Territori, des de Girona, s'ha felicitat per la bona acollida dels ajuts per a la rehabilitació d'habitatges al món rural.
5: I us haig de dir que avui sabem que ha tingut un gran èxit. S'havien previst 5 milions d'euros i finalment s'han presentat projectes per import de 8 milions d'euros en aquesta iniciativa que és absolutament innovadora i disruptiva i una aposta, com us deia, molt important per al reequilibri territorial.
0: Des de Tarragona, la consellera de Cultura ha anunciat una inversió de més de 50 milions d'euros en equipaments culturals de proximitat i un nou fons per preservar el patrimoni. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, també ha anunciat una nova línia d'ajuts de gairebé 5 milions d'euros per a les explotacions ramaderes afectades per la dermatosi nodular contagiosa. Encara en clau política, us expliquem que Aliança Catalana ja té més de 50 candidats per a les eleccions municipals de l'any que ve i que aquest dissabte n'ha anunciat 8 de nous. L'actual diputada de la formació i alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, assegura que les municipals seran el primer pas per guanyar després les eleccions al Parlament.
6: Arrelar prèviament el territori i poder preparar doncs, després aquesta nova escomesa per assaltar literalment el Parlament democràticament i a les urnes i poder restituir el nostre estat i redirigir-lo cap a la Catalunya lliure, pròspera, segura i occidental que es mereixen els nostres fills i nets.
0: Els de Sílvia Orriols s'han reunit aquest dissabte en la seva convenció municipalista Ripoll per fixar l'estratègia municipal del partit de cara a les eleccions del 2027. La CUP ratifica Laure Vega com a candidata a les eleccions municipals per Barcelona. Vega serà la cap de llista d'una candidatura que també està integrada per comunistes i activistes de Barcelona. De moment, la resta de noms encara no s'han anunciat. L'actual diputada del Parlament ha explicat que deixarà l'escó si surt escollida a les eleccions municipals i que volen revertir la situació dels últims anys a la capital catalana.
7: Que si ens presentem és perquè ens estan robant Barcelona. Ara mateix les promeses més bàsiques estan trencades, tu pots treballar 40-48 hores i això no assegura que puguis quedar-te a casa teva. No pots assegurar que puguis omplir la cistella de la compra amb menjar sa. No assegura que puguis protegir-te de la calor en aquest estiu que ha sigut un infern.
0: En les dues últimes eleccions municipals, la candidatura no ha obtingut representació a l'Ajuntament de Barcelona. El 2019, la formació anticapitalista va perdre els 3 regidors que havia aconseguit el 2015.
8: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut a l'Hospitalet de Llobregat un jove de 19 anys en relació amb la mort d'un menor de 15 assassinat a trets al Parc de la Pegaso de Barcelona el juliol. Amb aquestes ja són 3 les persones arrestades per aquest cas. El jove detingut aquest dissabte també se'l relaciona amb el desmantellament d'un grup criminal violent al gener i amb un incident amb armes de foc el mes de maig sense víctimes. Tots dos casos a l'Hospitalet de Llobregat. Les investigacions dels Mossos continuen obertes. Els experts cataloguen de pseudoteràpia la pràctica suposadament terapèutica que proposava la terapeuta de Jonathan Andic als seus pacients de simular llançar un familiar per un precipici. El psicòleg clínic i forense Miguel Perlado, president de la Societat Europea sobre Influència i Control Coercitiu en Grups, denuncia que els perills del que cataloga com a pseudoteràpia i alerta de la voluntat de control que volia exercir Maria Júlia Luderwald. Per sobre el Jonathan Andic, són declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
9: No és psicoanalista, no és terapeuta humanista, aquesta senyora no és coach, aquesta senyora té una professió que té 4 lletres, que és guru, que és aquesta tècnica que fonamentalment es basa en estimular una dependència excessiva de les persones, anul·lar progressivament la seva capacitat, diguem-ne, de discriminar i de percebre per si mateixos, i finalment estimular, no?, pues això, una devoció, un seguiment, s'apropa molt a lo que observem, un vincle sectari.
0: Aquest dissabte, La Vanguardia ha publicat que la dona hauria insistit un parell de vegades a la seva ajudant, la professora d'anglès, que indiqués a Andic Fill els punts perillosos i barrancs de la ruta a Collbató, on va acabar morint el seu pare. Una setmana abans de la fatídica excursió de pare i fill, Jonathan Andic i la col·laboradora van fer junts aquell camí. Per tant, això demostraria que Jonathan Andic en coneixia els riscos. De les informacions fetes públiques, també se'n desprèn que hi podria haver una diligència que afecta la terapeuta i que s'estaria practicant en una peça secreta. Un jutjat de Guàrdia de Girona ha dictat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut aquest divendres en relació amb la violació d'una dona a Vidreres, a la Selva. El jove va passar a disposició de la Fiscalia de Menors i la policia catalana manté oberta la investigació. Dissabte passat, la víctima va sortir a córrer i un jove la va abordar a prop de l'urbanització Aigua Viva Parc del municipi. La va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. Aquesta setmana passada, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament per mostrar el rebuig als fets.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dissabte ha fet 5 anys de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Va durar gairebé 3 mesos i les colades de lava van engolir 1.200 hectàrees de terreny i van sepultar prop de 1.500 habitatges. A més, unes 7.000 persones van haver de ser evacuades de casa seva en algun moment. Tot i que la majoria d'afectats ja han cobrat les compensacions de 1.500 euros per metre quadrat, alguns denuncien que aquestes ajudes són del tot insuficients per a fer la seva vida. Goretti Álvarez i Juan Fernando Pérez són dos dels veïns que fa 5 anys van perdre la casa i n'han parlat a 3CAT Info.
10: En casa éramos 4 viviendas, la de mamá, la de mi hermana, la de mi hermano y la mía, y perdimos las 4. Mamá, por ejemplo, recibió 160.000. Para empezar de cero, hoy es imposible.
11: Hay gente que se ha aprovechado mucho especulando, sobre todo con los terrenos.
0: Fons municipals expliquen a 3CAT que s'ha permès construir en alguns terrenys rústics, però que els preus ara multipliquen per 4 o per 5 els que hi havia abans de l'erupció. A més, segons el govern canari, el govern espanyol es va comprometre a portar a La Palma 100 milions anuals durant 4 anys, però aquests diners només van arribar al 2023. En clau internacional, els combatents hutis pro-iranians han reivindicat els atacs d'aquest dissabte contra enclavaments sensibles arreu de l'Aràbia Saudita i contra instal·lacions del gegant petrolier saudita Aramco, al Mar Roig. Una escalada que representa un punt d'inflexió en el conflicte que els enfronta perquè ha afectat també Riad, la capital saudita. Els hutis han utilitzat drons i míssils balístics i de creuer en uns atacs que han justificat pel que qualifiquen d'agressió continuada de l'Aràbia Saudita al Iemen. Els hutis van prendre la setmana passada el control d'importants punts estratègics a la costa occidental saudita en una ofensiva fulgurant que els ha portat a controlar l'estret de Bab el-Mandeb, la segona via per transportar petroli a la zona com a alternativa al pas principal, l'estret d'Hormuz, que els iranians asseguren controlar. Una narrativa que Washington ha volgut contrarrestar assegurant que amb la seva acció militar han permès el pas de 1.000 milions de barrils de petroli per Hormuz, com deia el comandant Brad Cooper.
12: Milers de vaixells han passat per l'estret. Els aliats al Golf han tret de l'estret d'Hormuz més de 1.000 milions de barrils de petroli i l'Iran no ha exportat ni un barril gràcies al nostre bloqueig ferri.
0: Cooper admetia, però, que no han aconseguit el volum de trànsit de cru per la zona que volen i que per això treballen amb els països aliats del Golf i les navilleres per augmentar-ne el trànsit. La Casa Blanca ha aplicat ja aquest dissabte el veto a 3 mitjans de comunicació, entre els quals la CNN, que Donald Trump va titllar ahir de mentiders. Així ho ha explicat a l'audiència la corresponsal a la Casa Blanca de la CNN, Betsy Klein, a qui han retirat l'acreditació sense explicacions.
13: La màquina d'accés no ha acceptat el meu número PIN i la gent del servei secret, que en el passat havia estat cordial amb mi, m'ha demanat veure la credencial. Li ha donat i m'ha dit que estava desactivada. Li ha demanat una explicació i m'ha dit que ell no en tenia més informació.
0: Els cercles periodístics dels Estats Units han titllat la mesura de violació de la primera esmena de la Constitució que consagra la llibertat de premsa i d'expressió. Encara sobre Trump, el president dels Estats Units proposa canviar el nom de la intel·ligència artificial cap a una descripció més elegant i exacta, com ara intel·ligència superior, intel·ligència extrema o intel·ligència suprema. El president dels Estats Units ha llançat una enquesta a les xarxes socials en què demana als seus seguidors que s'hi pronunciïn, una setmana després que el director executiu d'Anthropic, Dario Amodei, advertís dels riscos de la tecnologia i proposés desenvolupar-la a un ritme més lent. A aquesta advertència s'hi van sumar altres líders tecnològics com Sam Altman d'OpenAIM i també Elon Musk d'XAI, en una coincidència poc habitual al sector. Trump, en canvi, denunciava que existeix una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i assegurava que l'únic control que cal és tenir un president dels Estats Units fort i amb un alt coeficient intel·lectual, com diu que el país té ara mateix. Oxfam Intermón ha celebrat aquest dissabte 70 anys amb un gran acte a Barcelona sota el lema «Imaginar un món és crear-lo». L'entitat nascuda a Barcelona el 1965 alerta que la riquesa extrema amenaça els drets, la democràcia i l'ajuda humanitària. Ho detalla Frank Cortada, director general de l'organització, en declaracions a aquesta emissora.
14: L'1% més ric de la població mundial acumula gairebé la meitat de la riquesa mundial. Els rics ja no només compren luxe, compren poder. Per tant, el que diem des d'Oxfam Intermón és que la riquesa extrema no només és un desequilibri econòmic, sinó que és una bomba de rellotgeria contra la llibertat i contra el benestar del 99%, no? De la gran majoria de la societat, de la humanitat.
0: Oxfam Intermón alerta que l'1% més ric de Catalunya concentra el 23% de la riquesa i que 4 de cada 10 catalans no arriben a final de mes.
8: El temps.
0: Dani Ramírez.
15: El temps no canvia, tampoc canviarà els propers dies i de ben segur, si no es torça la tendència i els càlculs dels models meteorològics, la setmana entrant seria eixuta, sense pluja o tempestes. Hauríem d'esperar cap a finals de mes, 28, 29, 30, en acabar el mes de setembre, podria canviar el temps i sobretot ja entrant al mes d'octubre. Però de moment, avui notarem un dia de calma, ambient gairebé estiuenc, puja la temperatura, màximes a l'interior de 27 a 30 i arribant a 32, 33 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. També 30 graus una mica per sobre a la Conca de Tremp, al Priorat i al Pla de Bages. En definitiva, una temperatura força alta. De nit, una mica de fresca encara. Evidentment, no és la calor nocturna que fa l'estiu, no estem patint aquella xafogó, les nits ja són més llargues, això doncs ja s'hi coneix, francament. I pel que fa al temps, el cel, ben serè, poc vent, migdia, primera a la tarda, algun núvol prim que pugui aparèixer al Pirineu i Prepirineu, i al matí d'hora alguna boirina o banc de boira, per exemple, cap al Baix Berguedà o cap a Osona. Aquí amb més humitat també alguna boirina al sud de la Catalunya Central, Penedès, fins i tot cap a l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Cap canvi pels propers dies, ja ho diem. Més alta la temperatura dilluns, a l'interior del país fregant els 35 graus.
8: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Ginesta ha fet ballar una plaça major de Vic absolutament plena. Ha estat un dels concerts més populars d'aquest dissabte al Mercat de Música Viva de Vic. Ho està seguint en Marc Ruiz.
16: Ginesta ha tornat a fer màgia en una plaça major de Vic plena a vessar. És un concert que forma part de la gira de presentació del disc Gira tot igual per diferent i connecten amb el públic de forma instantània, amb lletres que parlen d'allò que viuen i amb un punt d'optimisme. Reivindiquen viure el moment amb cançons com Les coses senzilles i el públic viu cada vers amb intensitat, com diu Júlia Serrasolses a Catalunya Ràdio.
17: I en el directe també passa i estem veient que molta gent ve i a part de saltar, emocionar-se, també ploren a vegades, no? I crec que és un moment que ja ho diem, no? Com que és de només viure'l, treus la pantalla per connectar directament amb la música, que és un llenguatge potentíssim, i també amb la lletra, i realment t'arriba, no?
16: I és que és el que pretén Gira tot igual però diferent, segons Pau Serrasolses.
18: La part afectiva de la música també hi ha de ser. També hi ha molta altra gent que connecta molt des de la poesia i tothom s'identifica moltíssim, però crec que una virtut d'aquest últim disc, justament, és que va a l'os.
16: Però també han cantat hits ballables, com De tot el món o Mua, Mua, Mua. El Mercat de Música Viva de Vic acaba aquest diumenge amb un concert de Quimi Portet.
8: 3Cat Info.
0: Naomi Watts, l'actriu de Lo Impossible o Mulholland Drive, ha rebut aquest dissabte el Premi Honorífic del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Paral·lelament, s'ha presentat la primera de les dues produccions catalanes de competició, Cinco Minutos Más, creada per Berto Romero. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
19: L'actriu anglesa criada a Austràlia ha explicat que se sent molt honorada per aquest Premi Donostia, que segueix enamorada de la seva professió i que està molt orgullosa de pertànyer al món del cinema. Un mitjà ha dit que pot ajudar a canviar formes de pensar i a que els humans s'entenguin millor entre ells. A tot això, conscient que, a punt de fer 58 anys, està entrant en una nova fase de la seva carrera, vol donar també l'oportunitat a directors novells, com és el cas del seu últim film, L'esposa perfecta, que ha presentat aquí també.
20: Sempre busco fer coses noves, tot i que és cert que hi ha unes temàtiques que es repeteixen al llarg de la meva carrera, l'aflicció i la identitat, temes que signifiquen molt per mi. Amb la meva edat es poden fer bromes i dir que ara em toca fer papers de dolenta, però aquest és molt extrem i no és cap acudit. Estava obligada a formar part d'aquesta història. Felt compelled to
19: be part of that story. Pel que fa a 5 minutos más, serà sens dubte la pel·lícula més original i sorprenent de la secció oficial. La idea és que una parella que es disposa a disfrutar d'un retir de cap de setmana per retrobar-se viu com de sobte el temps s'atura i rebobina 5 minuts que es van repetint en bucle. Així ho ha explicat Berto Romero, autor del guió, a 3Cat Info.
21: Jo ho vaig escriure d'una forma emocional, intentant fer realment escriure una pel·li que a mi em flipés veure. Però un cop paït l'escriptura, sí que m'adono que la pel·lícula dialoga prou bé amb el moment que vivim. Sobretot per aquesta sensació que a mi personalment m'angoixa molt i crec que compartim tots, el bombardeig d'esdeveniments per tenir-nos estabornits, que aquesta sensació és d'un cert ofec. I clar, la manera interessant per mi de representar-ho és a través d'aquesta metàfora que planteja la pel·lícula.
19: Cinco minutos más s'estrenarà al gener.
0: Ferran Adrià i l'actor Miquel Fernández han treballat colze a colze en la construcció del personatge que dona vida al cuiner del Bulli a la sèrie Gènesi. Consta de 6 capítols i s'estrenarà aquest dilluns a TV3. A Gènesi es mostra la revolució gastronòmica d'abast mundial que es va viure al Bulli de Roses, des que era un restaurant de platja a Cala Montjoi fins que es va convertir en el millor i més creatiu del món, impulsant també la cuina catalana al capdamunt del podi internacional. Ferran Adrià i Miquel Fernández han passat aquest dissabte per al suplement de Catalunya Ràdio, on han lloat les seves feines i personalitats mútues.
22: És brutal. El tema com parlo, i això l'ha fet increïble. I després, que és el més difícil, sembla un cuiner.
23: Hi ha una evolució d'aquest personatge que entra amb una timidesa brutal. No timidesa, sinó com que, mira, estoy aquí por casualidad y porque sí, i acaba amb el que és ara, no? Té un magnetisme que és increïble.
0: Els 2 primers capítols de Gènesi, dirigida per David Pujol, s'estrenaran a TV3 aquest dilluns a partir de les 10 del vespre. La sèrie tindrà projecció internacional amb l'emissió a Netflix al novembre.
8: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: El cultiu de pistatxo creix com una nova alternativa per als pagesos de Ponent. La resistència de l'arbre a la calor i als fenòmens meteorològics adversos és una de les raons per les quals els productors continuen apostant per aquest fruit 4 dècades després de la seva introducció. Maials, Alba Mor.
24: Des de Foment Agrícola de les Garrigues de Maials, el seu gerent Joan Altet destaca la capacitat de l'arbre per suportar tant les altes temperatures de l'estiu com el fred de l'hivern. A això també s'hi suma l'estabilitat del preu d'aquest fruit sec al mercat.
25: El pistatxo el que també té una cosa bona que és un preu bastant estable amb els últims anys. No és com l'oliva, per exemple, que varia molt d'un any a un altre, o les ametlles, que també són molt més fluctuantes. No? Llavors, sempre amb el temps, el pistatxo s'ha mantingut un preu. Llavors, això és una cosa també ajuda a la gent a animar-se a plantar perquè no li fluctua tant. Un pistatxo ja sec, o sigui, sec i triat, s'està pagant una mitja d'uns 6 euros a l'agricultor.
24: Per tot plegat, es tracta d'un cultiu en expansió a Catalunya i del qual el període de recol·lecció enguany ha començat aquesta setmana amb bones perspectives i la recuperació del rendiment dels arbres en zones de secà.
0: I abans dels esports, us expliquem que el Departament d'Agricultura augmenta en gairebé un 40% les subvencions per a la compra de productes químics autoritzats per combatre el cargol poma, un mol·lusc que afecta greument els arrossars. Els ajuts ascendeixen als 852.000 euros i subvencionen el 75% del cost dels tractaments necessaris per limitar la presència i la dispersió d'aquesta plaga.
8: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
1: El Barça guanyat al Sevilla 1-3 i arriba a l'aturada per seleccions, líder en solitari en ple de victòries. Rafinha amb un hat-trick ha remuntat el gol inicial de Fofana. El davanter brasiler és el màxim golejador de la Lliga, amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, parla sobre Rafinha.
2: We know the quality of Rafinha and
3: sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final és una decisió dels entrenadors.
2: Good, but at the end it's like you know, it's always a decision about from the coaches.
1: Fermín diu a Movistar que l'objectiu abans de l'aturada era el ple de victòries.
4: Sí, sí, era nuestro objetivo hacer terminar, ir al parón con 3 puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
1: Livakovic ha estat el porter titular al Sánchez Pizjuán i ha debutat com a jugador blaugrana, ocupant el lloc de Joan García, desconvocat per molèsties al genoll. A la segona meitat, per cert, Christensen ha hagut de ser substituït per lesió. Les primeres exploracions apunten a un trencament muscular. L'Assemblea de Compromissaris del Barça ha aprovat tots els punts que s'han sotmès a votació. Queda aprovada d'entrada l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Goldman Sachs. Era el punt més important. Llum verda al crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. Joan Laporta, el president del Barça, ha enviat un missatge al Madrid.
5: És un repte apassionant. És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que, com bé sabeu, són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat, que quan tenen dificultats els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
1: En aquesta assemblea, el director esportiu d'Eco ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i avançant les de Bernal i Xavi Espart. Bernal fins al 2031 i Espart fins l'any 2030. I encara a primera divisió, aquest diumenge, 4:45 de la tarda, serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. En bàsquet, la Penya i el Barça jugaran aquest diumenge a les 7 de la tarda a la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona. El Joventut ha superat el Baskonia per 96-84 i els blaugranes han eliminat el València després de guanyar per un ajustat 86-87 a les semifinals. Joel Parra, jugador del Barça, s'enfrontarà al seu exequip. Diu que serà la final somiada.
6: Crec que és una final desitjada, no?, per Badalona, així que ja et dic, serà un partit molt, molt intens, molt complicat. Ells doncs, vindran amb molta energia després de guanyar el Baskonia, sobretot aquí, doncs, ells tenen una final a Badalona, doncs aniran amb tot, així que et dic, descansar i recuperar el millor possible.
1: Tornem a parlar de futbol.
8: 3CAT Info.
1: Perquè a segona el Girona ha guanyat el camp del Cádiz 1-2 i dorm instal·lat a la zona de play-off. Benedic Carles Pérez, tots dos de la primera meitat, han estat els golejadors gironins. I Quique Álvarez, el tècnic de la Girona, diu que l'equip ha sabut patir, sobretot a la segona meitat.
26: Sí, està clar. Jo el que més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia del Castellón, pues bueno, hem sapigut patir i això fa equip i és la base per créixer i per continuar creixent, no?
1: Aquest diumenge a les 2 del migdia juga el Sabadell. Els arlequinats reben l'Oviedo, la nova Creu Alta, després d'encaixar el cap de setmana passat la primera derrota de la temporada. A la Lliga F2 resultats, l'Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1 i el Badalona 0, Real Societat 0.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. El líder del Mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa serà a les dues en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint en la banda, Marc Márquez segon i Marco Bezzecchi tercer. Pedro Acosta ha caigut quan marxava líder amb més de 2 segons de marge respecte al segon. Jorge Martín és el nou líder a la general amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. I aquest diumenge jugaran les finals de la Golden Cup d'hoquei patins. A Cerdanyola les jugaran Catalunya i Portugal, tant en categoria masculina, 4:45 de la tarda, com femenina, a les 12 del migdia. Sentim Roc Català, jugador de la selecció masculina de Catalunya.
7: Arribaran cansats, segur, que amb nosaltres. Al final, tants partits seguits desgasta tothom. Espero un partit doncs, molt intens. Ells tenen molta qualitat, moltíssima. Nosaltres descansarem bé i esperem competir i guanyar.
1: I aquest diumenge comença el Mundial de Ciclisme a Montreal. Competeixen ja diumenge Mireia Benito i Paula Blasi.
9: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Diumenge 20 de setembre del 2026 es nota que s'acosta un any electoral perquè els principals líders estatals han destinat el cap de setmana a Catalunya. Va arrencar Santiago Abascal a Lleida, Tarragona i Barcelona fent pesca d'arrossegament, demanant fins i tot el vot als independentistes desencantats. I avui és el torn d'Alberto Núñez Feijóo, que trepitjarà Badalona al costat de Xavier García Albiol, que deu haver trobat un forat a l'agenda entre perseguir ocupes i els preparatius de l'arbre gegant de Nadal. Aquest diumenge també desembarca a Catalunya Pedro Sánchez, el gran protagonista de la Festa de la Rosa del PSC a Gavà. Catalunya no és l'epicentre de la política espanyola, fortificada al voltant de l'M30 i preocupada per tot el que passa a Ceuta, però continua sent una peça indispensable del puzzle que els principals partits tenen al cap per mantenir-se o arribar a la Moncloa quan hi hagi noves eleccions. La data no la sabem, però sí que sabem com s'hi arribarà. Feijóo veu com les enquestes li somriuen, però al mateix temps sap que un creixement bestial de Vox el pot convertir en un president dèbil, presoner de la mateixa extrema dreta a qui copia sense vergonya. Mariano Rajoy va ensenyar al PP que no calia Catalunya per treure majoria absoluta, però Feijóo no vol que se li escapi res. Vox es mou en uns altres paràmetres, mentre tothom parla de com condicionarà el PP, la gent encarregada de pensar, és a dir, la gent que envolta Abascal, està centrada a conquerir el somni de superar els populars, un procés de substitució que a Europa ja està en marxa i fa por si mirem què passa a Alemanya. I Pedro Sánchez, doncs costa pensar que trobarà la manera de resistir com a president del govern espanyol, noquejat com està per la crisi de Ceuta, però si se'n vol sortir, necessitarà Catalunya, l'únic territori de l'Estat on pot passejar amb certa tranquil·litat i on pot tenir la garantia, almenys per ara, que els socialistes guanyaran les eleccions, tant al Parlament com al Congrés. I això, que hi ha una sèrie de promeses com l'amnistia definitiva o el nou model de finançament que encara no són una realitat. Som el Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El Suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: A més d'aquestes visites de Pedro Sánchez i d'Alberto Núñez Feijóo a Catalunya, avui també estem pendents d'Alemanya, on comencen unes renyides eleccions regionals que posen el canceller Friedrich Merz a la corda fluixa.
2: Sí, els socialdemòcrates i l'extrema dreta estan frec a frec en els sondejos a Mecklenburg, Pomerània Occidental, i a Berlín es preveu un mínim avantatge de l'esquerra.
0: El govern demana explicacions a l'empresa encarregada de les traduccions del judici del cas Roger Espanyol pels problemes de les intèrprets per traduir del castellà al català.
2: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que hi posaran remei i garanteix que el govern treballa per promoure l'ús del català en l'àmbit judicial.
0: Ed Sheeran admet haver comès errors en la polèmica pel seu acomiadament del raper Macklemore de la seva gira pel posicionament explícit a favor de Palestina.
2: Durant un concert a Filadèlfia aquesta matinada, el cantant ha demanat disculpes i ha dit que la situació a Gaza és injustificable.
0: Els esports avui sonen així.
3: La té Rafinha, l'interior de la retalla. Xuta Rafinha, gol.
0: Victòria del Barça al camp del Sevilla, 1-3 amb hat-trick de Rafinha. Roger Nou, bon dia.
4: Bon dia, els blaugranes remunten el gol inicial dels andalusos i arriben a l'aturada per seleccions, líders en solitari i en ple de victòria. Rafinha es consolida com a pitxitxi amb 12 gols en 7 partits. Avui, derbi madrileny, Atlètic de Madrid, Real Madrid, a un quart de 5 al Metropolitano.
0: Tot això després d'una assemblea de compromissaris plàcida per la porta.
4: Amb l'aprovació de tots els punts votats, també l'ampliació del finançament de l'Espai Barça, amb Goldman Sachs, llum verd del crèdit de 300 milions per poder acabar les obres del Camp Nou. Deco, davant dels socis, confirma la renovació de Rafinha fins al 2030 i avança les de Bernal i Xavi Espar.
0: Quin temps farà aquest diumenge? Jofre Genové, bon dia.
5: Bon dia, doncs darrer diumenge d'aquest estiu i ho farà pocs canvis. De fet, avui, com a molt, destacarem que les temperatures poden pujar un grauet més i, per tant, aproximar-se una mica més als 30 graus a molts indrets. Per tant, una miqueta més de calor, però sempre dintre d'aquest context d'una calor no excessiva, típica de setembre, amb pocs núvols, amb calma, com a molt algun núvol prim de tarda, a la zona del Pirineu, poca cosa més. Pels propers dies no esperem canvis, més que les temperatures vagin remuntant una mica, les màximes, especialment les matinades mantindran agradables. Així sembla que és com s'acomiadarà l'estiu al llarg d'aquesta setmana.
1: Avui, el Suplement...
0: Avui al Suplement, tertúlia amb Oriol Marc, Marta Monforte i Núria Oriol. Saludarem el Jordi Puntí, el nostre home Barça. També en algun moment d'aquest espai també saludarem avui l'Ernest Macià amb aquesta final de la Supercopa, que tindrà color blaugrana, la penya i el Barça que s'enfrontaran després de guanyar els seus respectius partits a Badalona. A les 10, la setmana tràgica de l'editor de Reuters Breaking News, Joan Sindreu, i el politòleg Toni Rodon. I després...
6: Llámame, búscame, yo soy el doctor Amor!
0: Avui al suplement, Pep Borrell, un odontòleg que aquests últims anys s'ha erigit com una mena de doctor amor que reivindica el matrimoni i la vida en parella a través dels seus llibres, les conferències i les xarxes. En un moment de tantes parelles obertes, avui la reivindicació del matrimoni amb el missatge del Pep Borrell. A les 11, cartes de l'Empar, el nou espai al suplement de l'Empar Moliner, on respon les cartes que envieu vosaltres, els oients. Just després, les amigues de les arts, Rosa Rodon i Marta Ferrer, amb recomanacions culturals. A les 12, l'eclipsi del suplement, les nits de l'actor Carles Franzino. I acabarem fent arqueologia a través de l'Arxiu de Catalunya Ràdio amb els malalts de ràdio de la Marina Laminos. Passen 6 minuts de les 7.
1: L'informatiu del suplement.
0: Avui desembarquen a Catalunya, avui diumenge, els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC, un clàssic de Gavà, i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona, una visita que es fa en un clima preelectoral amb la vista posada a les diverses eleccions previstes aquest 2027, les municipals del mes de maig, aquestes segures, les autonòmiques en algunes de les comunitats, Catalunya no li toca, en principi, i veurem si també les generals quan acaben passant, perquè tot apunta que podrien ser a principis mitjans d'aquest 2027. Eva.
2: Sí, els socialistes catalans preparant una Festa de la Rosa multitudinària per donar suport al president del govern espanyol, que arriba en plena crisi a Ceuta i també amb la persecució judicial al seu entorn més proper. Acompanyarà Sánchez el president de la Generalitat, Salvador Illa. I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà en un acte que s'espera també multitudinari, en aquest cas a Badalona, l'Ajuntament, liderat per Xavier García Albiol. La vigília que el president espanyol i el líder de l'oposició participin en aquests actes de partit a Catalunya, el secretari general de Junts els acusava tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
6: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que són d'obediència estrictament catalana.
2: En aquest context preelectoral, a més de Sánchez i Feijóo, aquesta setmana també ha visitat Catalunya el líder estatal de Vox, Santiago Abascal. Dijous va fer un acte polític a Lleida i divendres va ser a Tarragona i Barcelona.
0: La crisi a Ceuta previsiblement tornarà a centrar l'intercanvi de retrets avui entre Sánchez i Feijóo. Precisament ahir la Fiscalia de Menors va traslladar al jutjat les denúncies que diverses menors migrants tutelades han posat davant la policia, en què asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació.
2: El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. El PSOE acusa el PP i el govern saudí de posar pals a les rodes. Rebeca Turro és secretària d'Organització dels Socialistes.
7: Feijóo és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes. Nosotros vemos a personas que necesitan ayuda. Ellos no ven personas. Las deshumanizan hasta convertirlas en una oportunidad más para atacar al gobierno.
2: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. Sentim Miguel Tellado.
8: El único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores, que todavía siguen hoy ocupando las calles de Ceuta.
0: Encara relacionat amb el debat migratori, el nombre de persones que han arribat en petites embarcacions al Regne Unit la primera meitat de l'any ha baixat un 40% comparat amb el mateix període del 2025, segons xifres del govern britànic. No obstant això, a Portsmouth, al sud d'Anglaterra, una minoria de britànics atiats per l'extrema dreta es van enfrontar a la policia i han amenaçat els equips de salvament marítim que rescaten migrants. Des de Portsmouth, Quim Olivares, què tal? Bon dia.
9: Hola, bon dia. Fa uns dies un grup va intentar impedir el trasllat de 140 migrants que havien desembarcat a Portsmouth. Nick Tenconi, líder del partit UKIP, explica a Catalunya Ràdio que no hi va participar, però ho justifica així.
10: Els homes diuen que estan preocupats per les dones i els nens. Els nens diuen que no entenen què està passant. Ja no sentim que això sigui casa nostra. I les dones diuen, això és una bogeria. No podeu tenir homes indocumentats i sense comprovar que no tinguin antecedents al país.
9: Alguns han titllat de traïdors als socorristes per haver ajudat els migrants que venien per mar. Després de les amenaces rebudes, el lloc de rescat marítim aquí a la platja de Portsmouth ha hagut de tancar temporalment. Simon Magorian és membre de Stand Up to Racism i ho troba irònic.
11: Hi ha gent que pot necessitar aquests serveis. Si a Nigel Farage tingués problemes al mar, hi aniríem a salvar-lo. No li preguntarien de quin partit polític és. Tant els és quina és la teva sexualitat o la teva religió, res. Simplement surten allà fora per salvar vides.
9: Fa una setmana la policia va haver de separar dues manifestacions oposades. una anti-immigració i una altra pels drets dels migrants. Ara la tranquil·litat ha tornat als carrers. Shemir Akuzanà, universitari de raça negra, troba que ara per ara no hi ha cap tensió.
12: No, són molt acollidors. No s'hi respira tensió perquè tothom és amable i acollidor. Així que ha anat molt bé.
0: Ara ens situem a Alemanya, on el canceller Friedrich Merz penja d'un fil. El seu futur passa en bona part pels resultats en dos comicis regionals que avui se celebren als lands de Mecklenburg, Pomerània Occidental i també de Berlín, i que arriben en el moment més delicat per Merz i per la CDU i en ple ascens de l'extrema dreta.
2: A la capital alemanya, la crisi política podria fer que per primera vegada a la història l'alcaldia no vagi a parar a cap dels dos grans partits d'Alemanya, l'SPD o la CDU. La gran favorita és Elif Erlp, la candidata de l'esquerra radical, que ha centrat la campanya en el debat sobre el preu dels lloguers i l'accés a l'habitatge.
0: Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
13: Bon dia. L'advocada i activista Elif Erlp arriba a Alemanya l'any 1980 al ventre de sa mare, una pedagoga turca que fugia amb el seu marit metge d'un cop d'estat militar. Especialitzada en temes com drets ciutadans o asil polític, l'any 2021 Elif Erlp entra a l'Ajuntament de Berlín amb Die Linke. La radicalitat d'esquerres que s'atribueix al partit, ella la veu sobretot en el debat de l'habitatge. De fet, la ciutadania de Berlín en un referèndum no vinculant va votar majoritàriament el 2021 que s'havien de socialitzar els habitatges de les grans immobiliàries.
14: Només parlem dels grans grups immobiliaris els que tenen més de 3.000 habitatges. El govern anterior va engegar una comissió d'experts que va arribar a la conclusió que era jurídicament viable i finançable, a banda de ser una de les millors maneres d'aconseguir habitatges assequibles.
13: Que ella, d'origen turc, tingui opcions clares per dirigir una ciutat on sempre s'han repartit el poder als conservadors de la CDU amb els socialistes de l'SPD, és tot un repte, un desafiament amb conseqüències.
14: És emocionant i tot un repte, però també m'arriba molt d'odi. Això és evident i no gens fàcil. Però sí, penso que tenim una gran oportunitat de fer història a Berlín. Per fi podem posar al davant de tot els interessos de la gent de Berlín, però sense dividir-los segons origen, passaport o entorn social.
13: Junt amb Cem Özdemir, el recentment escollit primer ministre de Baden-Württemberg, Elif Erlp seria la segona persona amb arrels turques que arriba a un càrrec d'aquest nivell a Alemanya.
0: I d'Alemanya cap a Rússia, perquè avui és l'últim dia de votació a les eleccions al Parlament. A les grans ciutats s'espera que sigui la jornada més afluència perquè l'oposició ha cridat els seus seguidors a anar-hi avui per així donar menys marge a les autoritats per manipular els resultats. Des de Moscou, Cristina Solies, bon dia.
15: Bon dia. Els opositors demanen a la població que voti paperet en mà. Des de divendres, apoderats com la Lina del Partit Pacifista Yabloko avisen que els col·legis electorals es mira de persuadir els ciutadans, sobretot gent gran, perquè utilitzi el vot electrònic, ja que és més fàcil de manipular.
16: Precisament mitjançant el vot electrònic hi ha una mena de caixa negra en què, diguem-ne, passen tots els miracles del règim actual.
15: Aquesta és la principal irregularitat que han denunciat els apoderats, que també han estat reprimits. Més de 1.500 no han pogut accedir als col·legis i alguns, com l'Alexei, han acabat detinguts.
17: La policia em va portar a comissaria quan intentava entrar al col·legi electoral. Em van dir que figurava en una llista d'extremistes i no era veritat.
15: Els últims col·legis electorals tancaran a les 8 del vespre hora catalana. Segons els analistes, el partit de Putin guanyarà més del 50% dels vots.
0: El govern qualifica de lamentable el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol a l'Audiència de Barcelona. Assegura que ja han demanat explicacions a l'empresa adjudicatària, que li han obert un expedient i que hi posaran remei.
2: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que ja han activat el mecanisme per poder esclarir què va passar i que han enviat un requeriment a l'empresa responsable. Espadaler també promet que treballaran perquè es garanteixi el dret de poder declarar o intervenir en català a les institucions de justícia.
18: Un servei de traducció que quan no funciona doncs posarem les coses a lloc, i aquesta és una evidència. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
2: Esquerra, els Comuns i la CUP han reclamat al conseller que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament.
0: I a aquesta hora també ens fem ressò que Esquerra ha admès que els cartells del 2023 que es burlaven de l'Alzheimer i dels germans Maragall van sortir de les files del partit i ha demanat perdó. La investigació interna dels republicans n'assenyala com a responsable Sergi Sabrià i Marc Colomer, que aleshores eren vicesecretaris de comunicació i no els sanciona perquè ja no són militants.
2: L'informe final també conclou que els altres dos implicats en aquesta polèmica, l'exdirector de comunicació del partit, Tolomoya, i el militant que va encarregar el cartell, van cooperar en la campanya, però que no n'eren responsables perquè complien ordres, diu aquest informe. El partit admet l'error i demana disculpes pel dany causat a la família Maragall i a la militància d'Esquerra. També es compromet a fer canvis perquè no es repeteixin aquestes pràctiques. Joan Tardà, membre del Consell Nacional, ha reclamat que l'informe es faci públic perquè creu que això podria servir per demanar perdó a la societat i per honorar la història d'Esquerra.
0: El president francès Emmanuel Macron veu positiu l'acord sobre Groenlàndia anunciat per Trump ahir i el govern danès. El líder francès s'ha referit a la qüestió en una visita a l'illa canadenca de Saint-Pierre, a l'Atlàntic Nord, on s'ha de trobar avui amb el primer ministre del Canadà i enmig del silenci de la Unió Europea sobre la qüestió.
2: El cap d'estat francès considera que l'entesa permetrà reafirmar... El cap d'estat francès considera que l'entesa permetrà reafirmar la sobirania danesa en aquest territori àrtic, calmar també la situació i enfortir, diu, la cooperació en matèria de seguretat.
19: Hi ha una comunicació americana, una comunicació aussi du gouvernement.
20: Hi ha un comunicat dels Estats Units i un altre del govern danès. Tot això ajuda a calmar la situació sobre aquesta disputa, referma la sobirania danesa i el dret internacional i ajudarà a enfortir la cooperació, que serà útil per als groenlandesos.
2: Per la seva banda,

0: Dinamarca insisteix que l'acord respecta les seves línies vermelles perquè manté la sobirania danesa sobre el territori i garanteix el principi d'autodeterminació per als groenlandesos. En canvi, passa de puntetes pel fet que Trump hagi assegurat que l'acord concedeix a Washington el control permanent de la seguretat del territori àrtic. L'entesa s'ha de segellar la setmana que ve en el marc de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York.
1: I ara anem fins a Nova York per explicar-vos que Barcelona tindrà una xarxa de comerços assequibles semblant als supermercats públics de l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani. Impulsarà la ciutat estadounidenca, en aquest cas a partir de l'any que ve, el nou alcalde. Ho ha anunciat Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona, precisament des de Nova York, on assisteix a la trobada de ciutats Urban 20. Des de Nova York, Oriol Serra, bon dia.
2: Nova York s'ha omplert d'alcaldes de les principals ciutats del món, fins a 35, de fet, en una trobada en què es coneix com a Urban 20 i que se celebra des del 2018 de manera itinerant. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha tingut ocasió d'intercanviar impressions i experiències amb el seu homòleg novaiorquès Zoran Mamdani, al càrrec des de fa un any. Collboni ha explicat que Barcelona engegarà un projecte semblant al de Nova York, consistent en construir supermercats assequibles per a les rendes més baixes. Es farà al barri de la Marina de Barcelona el segon semestre de l'any que ve.
3: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina.
2: Jaume Collboni ha subratllat la importància que les ciutats s'erigeixin com a centres de poder popular i democràtic en un moment d'atac a la democràcia. Ha destacat que ciutats com Nova York i Barcelona comparteixen problemes com el preu de l'habitatge o la protecció climàtica.
1: Aquest migdia es farà a Barcelona una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La convoca la plataforma Zero Port, amb el suport de més de 200 entitats. La marxa vol visibilitzar la manca d'inversió en el transport públic, la turistificació de Barcelona i els efectes que una futura ampliació tindria sobre el delta del Llobregat.
0: L'aeroport del Prat ha entrat aquesta setmana en una nova fase del projecte d'ampliació després que el Consell de Ministres hagi aprovat el Pla d'Inversions d'Aena per al període 2027-2031. El document preveu més de 1.700 milions d'inversió al Prat per a obres a les terminals actuals i mesures compensatòries per allargar la tercera pista i fer una nova terminal, una actuació que les entitats convocants de la marxa veuen incongruent amb els compromisos de les administracions en matèria mediambiental. La manifestació comença a les 12 del migdia des de la confluència de Passeig de Gràcia a Aragó i s'acabarà a la plaça de Sant Jaume.
1: Els docents, mentrestant, mantenen el pols amb el Departament d'Educació i preparen més mobilitzacions. El sector vol unir forces amb altres col·lectius en lluita, com el sector sanitari i els bombers, i suma esforços també amb altres comunitats autònomes.
0: Els acords es van prendre ahir en l'assemblea educativa que es va fer a l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, i es debatran aviat a les assemblees territorials i també als centres per concretar noves mobilitzacions a finals d'octubre. Sentim la portaveu del col·lectiu, Mònica Rodrigo, en declaracions a 3Cat Info.
4: Tant amb sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat, sabem que volem unir-nos en la lluita, i també amb altres comunitats autònomes.
0: Els docents consideren que aquest curs ha començat igual o pitjor que el passat i no confien que el govern compleixi els compromisos assolits. L'Assemblea de Docents també lamenta que durant l'estiu l'executiu no hagi mogut fitxa per intentar resoldre aquest conflicte abans de l'inici del curs.
1: Passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí. Un home que va fer de xofer de Jonathan Andic durant el seu viatge a Quito avala la versió que li van robar el telèfon mòbil. El viatge a Llampec d'Andic fill a l'Equador, pocs mesos després de la mort del pare, és un dels elements del cas que desperta més preguntes. La defensa d'Andic manté que, durant el viatge, li van robar el telèfon mòbil, però aquest argument no ha convençut mai la jutgessa, que ho veu sospitós.
0: Ara, aquest xofer ha avalat la versió d'Andic i, tal com ha avançat el Nacional, ha explicat als investigadors que va acompanyar-lo a comprar un mòbil nou després del robatori. A més, les mateixes fonts asseguren que no és estrany que Andic canviés de mòbil 4 vegades des del 2021, perquè és una pràctica habitual entre els membres de la direcció de Mango. Per tant, un testimoni apuntal a la versió del mòbil robat, però caldrà veure quina credibilitat li dona la jutgessa. També està interessat el que hagi de dir la jutgessa sobre... També serà interessant, volem dir, el que hagi de dir la jutgessa sobre la terapeuta Maria Júlia Luderwald i les seves tècniques extremes, unes pràctiques que els experts cataloguen de pseudoteràpia. El psicòleg clínic i forense Miguel Perlado, president també de la Societat Europea sobre Influència i Control Coercitiu en Grups, va més enllà i en aquest programa es referia ahir a Lundebar com a guru que buscava controlar pare i fill.
5: No és psicoanalista, no és terapeuta.

0: però tot plegat li acaba afectant a la butxaca.
1: Si la tinguéssim amb targeta, però en aquest centre no hi és la targeta. Només hi ha per dies, setmana i mesos. I saps què passa? Que jo mai havia estat 5 mesos. Havia estat 2 setmanes, 3 setmanes. Doncs dius, bueno, per dies, no pagaré gaire, però es fa llarg, saps?
0: Admet que es va quedar sorpresa quan va veure el suport de la campanya per demanar la gratuïtat del servei. De fet, hi ha comunitats autònomes on ja ho és, com és el cas del País Valencià i Castella-La Manxa. Des del Departament de Salut es limiten a dir que ells s'ocupen de la part assistencial dels pacients i que aquest servei depèn dels proveïdors que estableixen les tarifes.
2: I ara música. Girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Aquest és Ed Sheeran, que ha trencat el silenci després de la polèmica per l'acomiadament del raper Macklemore de la seva gira pel posicionament explícit a favor de Palestina. En la primera reaparició pública en una actuació a Filadèlfia ha admès errors i assegura que li sap molt greu tot el que ha passat.
3: Ed Sheeran ha actuat sol aquesta matinada després que tots els artistes que l'acompanyaven en la gira, inclosa la seva banda, decidissin plegar en suport a l'acomiadament de Macklemore. El raper era el principal taloner de l'espectacle, però la pressió dels propietaris dels recintes on es fan els concerts i diversos lobbies pro-israelians van forçar Sheeran a fer-lo fora perquè asseguraven que promovia discursos d'odi contra els jueus. Aquesta matinada, l'artista anglès, ara ho sentíem, s'ha defensat dels que l'acusaven de no haver-se mullat en aquest conflicte.
4: El que està passant a Gaza és catastròfic, injustificable i desproporcionat. Tinc el cor trencat pel nivell de devastació, per la pèrdua de vides civils i les morts d'infants. I la injustícia sistèmica que estem veient a Cisjordània no pot ser ignorada.
3: Ed Sheeran també ha recordat que els atacs del 7 d'octubre contra el Festival de Música Nova van ser terrorífics i ha defensat que es pugui lamentar alhora el patiment de totes les víctimes.
2: Aquesta és Bayuca, ha actuat aquesta nit al Mercat de Música Viva de Vic, juntament amb Ginestar o Crim, i avui serà el torn de Quimi Portet, que tancarà el Mercat de Música Viva de Vic, tot un clàssic que ha seguit aquest cap de setmana el Marc Ruiz.
5: El gallec Bayuca va tancar i els concerts a la plaça Major amb una sessió electrònica tribal. Alejandro Guillán fa servir el folclore gallec per fragmentar-lo, reforçar la percussió i aconseguir una música de ball intensa i plena de significat. Mentre projectava imatges de màscares tradicionals gallegues, dues cantaires cantaven lletres tradicionals com Mei Gallo o la cèlebre Vai Tu, que és una versió de Verde Gallo de la formació Leilia, cançons populars conegudíssimes a Galícia. Bayuca hi afegeix l'electrònica i el públic, amb ganes de ballar, ha fet la resta. Poc abans, Ginestar han omplert la plaça Major i els carrers que hi arriben. Connecten amb el seu públic de forma instantània amb lletres que parlen d'allò que viuen i amb un punt d'optimisme. I reivindiquen viure el moment amb cançons com Les coses senzilles i sempre aconseguint emocionar els fans, com explica Júlia Sarasolses.
6: En el directe també passa i estem veient que molta gent ve i a part de saltar, emocionar-se, també ploren a vegades, no? I crec que és un moment que ja ho diem, no? Com que és de només viure'l, treus la pantalla per connectar directament amb la música, que és un llenguatge potentíssim, i també amb la lletra, i realment t'arriba, no?
5: Quimi Portet serà l'encarregat aquesta tarda de tancar el Mercat de Música Viva de Vic.
2: Per cert, el Quimi Portet, que traurà nou disc el 2027.
7: No puc parlar gaire d'aquest disc perquè està en una fase molt, molt embrionària. Tinc moltes músiques, tinc moltes cançons funcionant a nivell musical i em falta, òbviament, posar-me a treballar en els textos, que és el que a aquesta edat costa més. O sigui, quan més jove surten lletres de, constantment.
2: Conversa el Quimi Portet a l'Agència Catalana de Notícies. Fa 8 anys que no publica, l'esperem amb moltes ganes també aquest nou disc.
8: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
2: I ara anem al cine, això és La Bola Negra. Aterra avui al Festival de Cinema de Sant Sebastià, la pel·lícula dels Javis intentarà mantenir l'exaltació que viu des que va estrenar a Cannes. A més, també entra en competició la superproducció francesa Los Miserables, que torna a adaptar l'obra de Víctor Hugo a Sant Sebastià, i tenim l'enviat especial, el Marc Garriga.
9: Els Javis venen a Donosti amb tota la trup de la pel·lícula, inclosos Penélope Cruz i alguns dels catalans de l'equip tècnic, com Gris Jordana o Refri. La seva pel·lícula, però, forma part de la secció Perles i només opta el premi del públic perquè ja va entrar en competició a Cannes, on, recordem-ho, es va endur el premi a la millor direcció. La que sí que opta la Conxa d'Or és la catalana Cinco Minutos Más, una paranoia de bucles temporals escrita i protagonitzada per Berto Romero i que ha estat molt ben acollida. A tot això, a les últimes hores, Naomi Watts ha rebut el premi Donosti Honorífic, una actriu que ha treballat amb directors com Lynch, Cronenberg, Iñárritu o Bayona, i que ara també vol donar oportunitats a directors novells, com a L'esposa perfecta, que ha presentat aquí també.
10: Sempre busco fer coses noves, tot i que és cert que hi ha unes temàtiques que es repeteixen al llarg de la meva carrera. La

0: l'acció i la identitat, temes que signifiquen molt per mi. Amb la meva edat es poden fer bromes i dir que ara em toca fer papers de dolenta, però aquest és molt extrem i no és cap acudit. Estava obligada a formar part d'aquesta història.
1: Felt compelled to be part of that story.
2: Watts ha celebrat formar part d'un mitjà al cinema que ha dit pot ajudar a canviar formes de pensar i a que els humans s'entenguin millor entre ells.
3: L'informatiu del suplement.
4: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
5: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
3: L'informatiu del suplement.
6: La terra finya, l'interior de la retalla. Xuta Rafinha, gol!
7: El Barça encadena la setena victòria de la Lliga amb tres gols de Rafinha.
6: La controla Lamine Yamal, prova d'endur-se la mitja volta. Encara la pilota li ha quedat a la cama dreta, fa l'intent de centrada, Rafinha pica!
7: Els blaugrana continuen més líders que mai després de derrotar el Sevilla per 1-3 al Sánchez Pizjuán.
6: Té la pilota la mínima mal davant d'ell, Rafinha, li fa la passada, Rafinha, ha trencat el fora de joc, Rafinha!
8: Hat-trick
6: de Rafinha, com feia hat-tricks Messi. Mare meva, quin golejador ha descobert Hansi Flick. És un autèntic caníbal, és un devorador de gols. No para. És el nou nou, és el millor nou del món avui en dia.
7: Roger Nauquetel, bon dia.
9: Bon dia. Sí, l'equip ha certificat el ple de victòria 7-7 i arriba a l'aturada per seleccions de la millor manera possible. El capità blaugrana Rafinha amb un hat-trick ha tornat a brillar. A la primera part, igualant el gol inicial de Fofana, i a la segona amb domini absolut ja del Barça, amb dos gols més per rubricar l'1-3 definitiu. Rafinha ara es consolida com el màxim golejador de la Lliga amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el Lloa.
10: We know the quality of Rafinha and
11: sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final és una decisió dels entrenadors.
10: Good, but at the end it's like it's always a decision about from the coaches.
9: Companys com Fermín, que confirma a Movistar que l'objectiu era guanyar-ho tot abans de l'aturada.
12: Sí, era nuestro objetivo hacer terminar, ir al parón con 3 puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
9: Livakovic finalment va ser el porter titular i va debutar com a blaugrana. La nota negativa, la lesió de Christiansen, substituït a la segona part, les primeres exploracions apunten a un trencament muscular. I abans de jugar a Sevilla, el Barça va celebrar l'assemblea de compromissaris. Els socis van aprovar tots els punts sotmesos a votació. També l'ampliació del finançament de l'Espai Barça per amb Goldman Sachs, llum verda, per tant, el crèdit de 300 milions per poder acabar les obres de l'estadi. També a l'assemblea, el director esportiu Deco confirma la renovació de Rafinha fins al 2030 i avança les de Bernal i Xavi Aspar fins al 31 i el 30 respectivament.
13: Puedo decir aquí un poco públicamente, hemos acordado ayer y hoy un poco ayer por la tarde la renovación de Rafinha por más años, va a estar con nosotros por los próximos 4 años, también la de Marc Bernal y también la de Xavi Aspar.
9: Ahir va jugar el Barça i avui, a 4:45 de la tarda, serà el torn del derbi madrileny del Metropolitano. El tècnic del Madrid, abans de visitar l'Atlético, Mourinho lamenta la imatge pública que, segons ell, té el club blanc.
14: A pesar de entender en este pocos meses que estoy aquí en mi segundo periodo, a pesar de entender cada vez más es difícil de escuchar alguna cosa positiva del Real Madrid.
9: I a segona victòria del Girona al camp del Cádiz, 1-2. Benat i Carles Pérez, tots dos a la primera part, van fer els gols del Girona, que ha dormit instal·lat a la zona de play-off.
15: Jo el que més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia del Castellón, pues bueno, hem sabut patir i això fa equip.
9: Avui a les dues del migdia jugarà el Sabadell, l'altre equip de segona català. Els arlequinats rebren l'Oviedo a la Nova Creu Alta després d'encaixar la setmana passada la primera derrota al camp del Mallorca. I a la Lliga F, dos resultats: Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1, primera victòria de la temporada de les blanquiblaves, i Badalona 0, Reial Societat 0. Les badalonines van jugar amb una futbolista menys durant més d'una hora. I obrim el bloc poliesportiu amb motor, perquè la pilot de Blanes, Daniela Guillén, s'ha proclamat campiona del món de motocross després de guanyar aquesta matinada la segona prova del Gran Premi d'Austràlia a Darwin. També ha guanyat el títol mundial. Guillem Ferrés, el pilot de Balsareny, en aquest cas s'ha adjudicat la categoria MX2, la segona categoria del mundial de motocross. I en motociclisme, Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Austràlia de MotoGP. El líder del mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa a les dues, com sempre, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Mentrestant, en bàsquet, la Sisa Joventut i el Barça jugaran aquesta tarda a les 7 la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. A les semifinals, la penya va superar el Baskonia 96-84 i els blaugrana van eliminar el València després de guanyar 86-87. Joel Parra, jugador del Barça.
8: Una final desitjada, no?, per Badalona, així que ja et dic, serà un partit molt, molt intens, molt complicat. Ells doncs, vindran amb molta energia després de guanyar el Baskonia, sobretot aquí. Doncs, ells tenen una final a Badalona, doncs aniran amb tot, així que ja et dic, descansar i recuperar el millor possible.
9: I avui es disputen també les finals de la Golden Cup d'hoquei patins a Cerdanyola del Vallès. La jugaran Catalunya i Portugal, tant en categoria masculina, 4:45 de la tarda, com també la femenina, a les 12 del migdia. Els catalans ahir van eliminar Angola 2-9 i les catalanes van desfer-se de França 4-3 a la pròrroga. Acabem dient que avui comença el Mundial de Ciclisme, es disputa a Montreal, comença amb les proves de contrarrellotge i participen les dues catalanes, Mireia Benito i Paula Blasi.
3: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
7: Joan Anton Català, bon dia.
16: Bon dia, Roger.
17: 3, 2, 1. Seganya!
18: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
7: Com estàs, Joan Anton?
16: Molt bé, Roger, molt bé.
7: Això és La Terra es Plana. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, mirem cap al cel. Amb el Joan Anton Català parlem de ciència, parlem de física, parlem de química, parlem de les coses que ens envolten i intentem resoldre també algunes preguntes que encara ens queden per descobrir. I també reivindiquem noms propis. Avui, Nancy Grace Roman, una astrònoma coneguda com la mare del Hubble, que va participar en el disseny i la construcció del famós telescopi Hubble. La NASA acaba d'enlairar un nou telescopi espacial que ha batejat precisament amb el seu nom, amb el nom de Nancy Grace Roman. Primer de tot, Joan Anton, qui és aquesta dona?
16: Doncs mira, una gran astrònoma nord-americana. Lamentablement la història, i això n'hem parlat molts cops, de l'astronomia i de l'exploració espacial, no ens acostuma a mostrar noms femenins. Això és un problema que hi ha, a poc s'està recuperant. Ara veurem com se li va posar el nom en aquest telescopi de la NASA que s'ha enlairat, però aquesta gran astrònoma va treballar al centre de vols de la NASA Goddard i se la coneix, com deies, en el sobrenom de la mare del Hubble perquè va fer contribucions importants en el disseny i la construcció d'aquest primer i famós telescopi espacial que és el Hubble. Quan la NASA, que ara ho explicarem, va construir, bueno, de fet no va construir, va reutilitzar, ja ho avanço, un satèl·lit que volia ser militar i espia, la NASA va dir quin nom li posarem a aquest telescopi i afortunadament l'han batejat en honor d'aquesta gran astrònoma.
7: Quin objectiu té aquest nou telescopi espacial que ara porta el nom de Nancy Grace Roman i que acaba d'enlairar la NASA?
16: Mira, va estudiar el que anomenem l'univers fosc. Un podrit, no? És que l'univers és sempre fosc. No, no, però amb l'univers fosc el que volem dir és que va a estudiar els dos components més enigmàtics i misteriosos que té l'univers, que són l'energia fosca i la matèria fosca. Recordem, energia fosca. Bueno, per cert, quan escoltis o sentis o llegeixis alguna cosa en astronomia que porta fosca, l'adjectiu fosca vol dir no en tenim ni idea. Ho pots traduir així, val? Energia fosca és una misteriosa idea. Ho pots traduir així, val? Energia fosca és una misteriosa energia que està activant de l'univers. Està fent que l'univers s'expandeixi de manera accelerada i no en tenim ni idea què és. Matèria fosca és una enigmàtica matèria que és allà fora, que no sabem què és, i que domina amb la proporció de 85 contra 15 a tot el que està fet per àtoms, a la matèria ordinària. Per tant, els estels, els planetes, els asteroides, les papallones, els arbres i les persones estem fets d'àtoms. Hi ha allà fora una cosa que domina 85% contra 15%, que li hem anomenat matèria fosca i que ens és totalment desconegut. Això és molt important des del punt de... aquestes dues coses, molt important des del punt de vista no només de l'univers, sinó també de la física, no? De...

0: dels models de la física que tenim, perquè cap dels models de física que tenim avui ens pot explicar què són aquests components. I això, aquest és l'objectiu principal inicial, que veurem que s'ha ampliat de la NASA. La NASA fa temps, fa anys, que deia, home, hauríem d'enlairar un telescopi gros a l'espai només per analitzar aquests dos components. Però hi havia un altre objectiu que la comunitat científica li demanava a la NASA. Li deien, home, si mai construeixes un telescopi d'aquests, posa-hi un segon objectiu molt important també, que és la descoberta d'exoplanetes, és a dir, planetes que giren al voltant d'altres estels, que ja en portem descoberts uns 6.000, però amb un gran telescopi dedicat a això en podem detectar desenes de milers més i podem començar potser a detectar terres, és a dir, planetes petits de roca similars a la Terra. Quin era el problema? Que la NASA primera no tenia prou diners per fer-ho tot, sempre acaba passant, i ara veurem que els militars sí, i aquí se'n va aprofitar la NASA, i després que per construir un telescopi d'aquests s'havia de construir en unes capacitats extraordinàries, amb unes, bàsicament en una càmera fotogràfica, com no existia en el moment en què aquesta idea va començar a sorgir.
1: Clar, en paral·lel a tot això que explica Joan Anton, els militars nord-americans estan construint també telescopis espia.
0: Exacte, i aquí se n'ha aprofitat la NASA, afortunadament. Mira, després dels atemptats a l'11S, els militars nord-americans van decidir construir telescopis en òrbita, grossos, que poguessin espiar possibles rivals o possibles accions terroristes, anticipar-se a possibles accions terroristes. Perquè et facis una idea, la mida d'aquests telescopis eren Hubble, telescopis especials Hubble. Amb tota la pasta que va costar el Hubble, doncs els militars van dir, aconseguir uns quants. En van construir dos. El projecte va caure. Es va desarticular el projecte, però ja en tenien dos construïts que els tenien abandonats en un magatzem. I llavors algú li va dir a la NASA, escolta'm, NASA, no voldries pas un telescopi? I la NASA va dir, home, de què estem parlant? Diu, d'un telescopi com la mida del Hubble. Estic fent aquest teatre, no? I la NASA va dir, home, doncs, potser sí, mirem-lo. I van anar al magatzem, van trobar dos telescopis de la mida del Hubble i en van trobar un en un estat molt bo i va ser el que la NASA va triar. De manera que van dir, ja tenim el telescopi que volíem, ja tenim aquest telescopi, el gran ull que volem enlairar per estudiar l'univers fosc. Va haver molta feina perquè van haver de desmuntar tots els components militars secrets que duia aquell telescopi en el magatzem i dissenyar i carregar els instruments científics, com la càmera aquesta que portava, però es van estalviar molt temps i molts diners de desenvolupament perquè es van trobar en un telescopi ni més ni menys que de la mida del Hubble ja construïda, un bessó. En aquell moment, l'administrador general de la NASA li va dir al director científic de la NASA, escolta'm, i quin nom li posarem en aquest telescopi? I com qui no vol la cosa en una conversa informal, aquell li va dir, escolta'm, si li posem Nancy Grace Roman, que és aquesta gran astrònoma que hem tingut en plantilla, i l'administrador general de la NASA va dir, fet, i ja està. I així és com es va posar el nom en aquest telescopi, que havia d'haver estat un espia militar i que acabarà sent un espia pacífic de l'univers.
1: Clar, però suposo que no és el mateix construir un telescopi espia que construir-ne un d'espacial, Joan Anton. Aleshores, no. Han hagut de fer retocs amb aquest que van trobar al magatzem?
0: És el que dèiem, sí. Ja hi havia molts components militars, que són secrets. Això es va haver de treure i no s'ha explicat res de quins elements duia. Anava a dir lògicament, bueno, no trobo res lògic del que es fa militarment, però és igual. Entenem que no s'expliqui res d'això. I, al contrari, la NASA el va començar a farcir d'instruments científics, bàsicament, que ara ho explicarem, d'una càmera molt potent.
1: Clar, hem explicat que l'objectiu era explorar aquesta matèria fosca, però és que, a més, també aquest nou telescopi posarà el focus en els exoplanetes.
0: Clar, això és el que dèiem, perquè aquesta altra petició que hi havia a la comunitat científica, que li deien a la NASA, home, el dia que tinguis aquest telescopi per estudiar l'univers fosc, ja posats a fer, posa-li també l'objectiu d'estudiar exoplanetes. Aquí la NASA s'havia estalviat diners perquè el telescopi ja estava construït. Això va fer que el projecte fos més barat del que es pensava i més ràpid el seu desenvolupament del que es pensava, una cosa que no passa mai, un projecte que acaba abans d'hora i amb menys diners dels que havies planificat. I la NASA li va posar també aquest altre objectiu. Anem a buscar exoplanetes. Anem a buscar sobretot exoplanetes aquests de mida petita, tipus Terra. Per fer-ho, el telescopi ha de portar una càmera, com dèiem abans, una càmera molt potent. S'ha dissenyat una càmera, que és la que du aquest telescopi, que és capaç, amb una única imatge, és a dir, una única fotografia, d'abarcar un camp visual 100 cops més gros del que abarca la càmera del Hubble. És a dir, sent l'ull igual, tenint la mida d'ull igual que el Hubble, 2,4 metres de diàmetre, Porta una càmera que pot ampliar la mirada i en una única fotografia recollir una regió del cel 100 cops més àmplia, més grossa del que el Hubble pot fer en una fotografia. A part de ser supersensible, aquesta càmera és sensible a la llum visible i també a la infraroja. I això és el que fa aquesta càmera, és l'element clau, juntament amb el mirall d'aquest telescopi, l'element clau del Nancy Grace Roman, i amb això esperem descobrir molts exoplanetes.
1: Explica'ns una mica més com treballa aquest telescopi.
0: Doncs mira, en aquest moment aquest telescopi està viatjant cap a una regió de l'espai que es troba a 1,5 milions de quilòmetres de distància de la Terra, que és una regió que es diu el punt de Lagrange L2, que és molt estable, és un punt molt estable. Allà és on tenim el James Webb, allà és on està el James Webb, el telescopi espacial James Webb. Arribarà sobre final d'any, jo penso, en aquest punt orbital tan estable. A partir d'allà es faran proves i començarà les seves operacions rutinàries, que són, bàsicament, observar milions i milions i milions de galàxies. Per què volem fer això? Perquè primer anem als objectius de la matèria fosca i l'energia fosca. Aquests dos components han tingut un paper clau en com l'univers ha crescut i, sobretot, com s'han agrupat les galàxies. Aquest telescopi el que farà són talls de temps, com si fos anar fent talls de milions i milions d'anys cap enrere, milers de milions d'anys cap enrere, i veient com estan agrupades les galàxies en diferents moments de la història de l'univers. I estudiant això, esperem treure molta informació de com ha estat funcionant l'energia fosca i com es distribueix la matèria fosca amb l'univers. Poc després del Big Bang, Roger, amb el mateix espai del Big Bang, president, es van crear unes petites, com si diem, globus, unes petites esferes, que anomenem oscil·lacions acústiques de barions, és igual, el nom és molt complicat. Aquestes esferetes que es van crear per la interacció entre la matèria normal, entre els àtoms i la matèria fosca, en l'expansió de l'univers, aquestes bombolletes minúscules, diminutes, han crescut a nivell d'enormes espais on s'han agrupat les galàxies. És a dir, les galàxies no estan agrupades a l'atzar a l'univers. Quan mirem com s'agrupen les galàxies, veiem que hi ha un patró, un cert patró.
1: Costa d'imaginar tot això.
0: Costa molt. Però imagina't com si hi hagués un patró. Imagina't com si quan analitzes milers de milions de galàxies, no quatre, no, milers de milions, te n'adones que no estan repartides a l'atzar, sinó que hi ha un cert patró, que hi ha com una marca impresa dins de l'espai que fa que en aquelles marques s'hagin agrupat les galàxies. I aquestes marques són justament aquestes interaccions primordials que hi va haver entre la matèria fosca i la matèria ordinària. Això és al·lucinant, Roger. I espera.
1: Digues.
0: Perquè, mira, anava a dir, pels exoplanetes esperem en aquest telescopi descobrir-ne 100.000. És a dir, portem en aquest moment 6.000 exoplanetes descoberts, amb tots els telescopis que hem posat en òrbita i els que tenim a Terra.
1: N'hi ha algun que s'assembla a la Terra?
0: Bé, a veure, que s'assembla no ho sabem, ni algú de la mida de la Terra, però que s'assembli, jo crec que no tenim cap evidència, i a més, ara per provocar-te, et diré que no mai descobrirem un planeta similar a la Terra, no hi ha versió 2 d'aquest planeta, tot i que Elon Musk i Trump i tots aquests ens vulguin fer creure que sí.
1: Va, aquest Nancy Grace Roman el tenim ja en marxa.
0: Sí.
1: Quan arribarà a destí?
0: Jo crec que arribarà a final d'enguany. A final d'enguany arribarà en aquest punt a 1,5 milions de quilòmetres de distància de la Terra i allà començarà la seva missió, que està planificada i, per tant, pressupostada per durar 5 anys. Val? Però, com acostuma a passar en aquestes missions, si tot va bé i el consum de combustible que fa aquest telescopi és idoni, jo crec que es podrà allargar fàcilment a 10 anys. Però, inicialment, la missió està prevista a 5 anys. Pensem que el que acaba limitant la vida d'aquests telescopis espacials habitualment és el combustible, perquè tot i que es troben en un lloc molt estable en òrbita, han d'estar fent petites correccions amb els seus motors, petites correccions per mantenir-se en aquell punt. I això va consumint el combustible. Si es fa un ús eficient d'aquest combustible, jo crec que s'allargarà més enllà dels 5 anys.
1: Diria, Joan Anton, que la Nancy Grace Roman estaria orgullosa d'aquest nou projecte que porta el seu nom?
0: Orgullosíssima.
1: No s'ho hagués cregut mai, eh?
0: Ella va veure l'inici del projecte, però no va veure com li posaven el seu nom. És a dir, ella va veure l'inici...
1: Va morir el 2018, no?
0: Sí, sí, en 93 anys. En aquell moment ell ja existia el projecte de fer el telescopi, però l'havien de fer i encara els militars no li havien dit a la NASA: ei, mira què tinc, no? De manera que ella no va veure ja fet el telescopi i, per tant, no el va veure batejat en el seu nom. Però segur que ens està contemplant des d'algun racó del cosmos amb un somriure, amb una rialla a la cara, perquè té gràcia, Roger, té gràcia que un telescopi fabricat pels militars per espiar-nos, és a dir, espiar avall, ara el puguem utilitzar per finalitats pacífiques, per espiar l'univers i espiar la matèria i l'energia fosca.
1: Avui el Joan Anton Català, amb un retrat en forma de telescopi de la Nancy Grace Roman, que, doncs mira, la tenim fent el viatge més llarg de la seva vida, segurament.
0: Exacte, segur.
1: I a punt d'arribar a destí. Sí. Gràcies, Joan Anton.
0: A tu, Roger.
1: Ara tornem.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
3: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
4: Aquí el tens.
3: Ja?
5: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
6: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
7: Demà et llevaràs i segur que el món haurà canviat.
8: Vols saber com?
7: El món de demà es construeix avui i nosaltres us l'expliquem. Com serà treballar? Com viurem? Com ens relacionarem? Com emprendrem? Com estudiarem? Com ens estimarem? Com ens connectarem? El futur cap al 2040 comença avui. No te'l perdis. Revolució 4.0. El món de demà. A Catalunya Ràdio.
9: Dos dies. Dissabte sempre a l'app i al web. I els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
10: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
11: Des de les primeres dècades del segle XVII arreu d'Europa i també a Catalunya, la reflexió sobre els aspectes econòmics de la societat va intentar descriure la realitat d'una manera nova. Es tractava de deixar de banda les interpretacions morals o religioses per tal d'analitzar i quantificar els mecanismes més complexos del conjunt de l'economia, de manera similar a com s'estava produint la revolució científica. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
10: Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda.
12: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça...
13: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
10: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català. Les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
13: Un moment molt delicat de la història de Catalunya en què el dictador no feia ni un any que havia mort i encara amb moltes incerteses per resoldre.
10: Puyal 50, amb Bernat Soler. Una edició especial dels Rècords a l'app i web de Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 4 minuts de 3 quarts de 8 del matí. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
14: Bon dia.
1: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijó aterren avui a Catalunya en plena crisi de Ceuta.
14: Sí, que previsiblement tornarà a centrar els retrets entre els líders. En les últimes hores, el PSOE ha acusat Feijó de ser un virus que ha infectat la política espanyola, mentre que els populars titllen Sánchez de covard per la gestió de la crisi.
1: Carles Puigdemont diu que quan pugui tornarà i recorrerà Catalunya per decidir el seu futur polític.
14: Sí, ho diu avui en una entrevista al diari britànic The Sunday Times. Feia mesos que el president Puigdemont no concedia cap entrevista a un mitjà de comunicació, ho ha fet avui, i el que deia, es deia que quan li apliquin l'amnistia i pugui tornar a Catalunya, el primer que farà serà recórrer tot el territori per decidir el seu futur.
1: A tot això, és un diumenge de doble cita electoral, tant a Alemanya com a Rússia.
14: A Alemanya es vota dues regions, entre elles Berlín, i les enquestes no somriuen al partit del canceller Friedrich Merz, que s'hi juga el seu futur, i a Rússia el partit de Putin guanyarà les legislatives, això sí, entre acusacions de frau i detencions.
1: El govern demana explicacions a l'empresa encarregada de les traduccions del judici del cas Roger Espanyol.
14: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que hi posaran remei i garanteix que el govern treballa per promoure l'ús del català en l'àmbit judicial.
1: Dos anys després de la polèmica, Esquerra posa punt final a l'escàndol dels cartells de l'Alzheimer, conclouen que van sortir de dins del partit i demanen disculpes.
14: L'informe final en responsabilitza els seus exvicesecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer, que ja no militen al partit i, per tant, no se'ls aplicaran sancions.
1: Un home que va fer de xofer a Jonathan Andic durant el seu viatge a Quito avala ara la versió que li van robar el mòbil.
14: El viatge llampec d'Andic fill a l'Equador pocs mesos després de la mort del pare és un dels elements del cas que desperta ara més preguntes.
1: I tant que desperta més preguntes. Barcelona tindrà una xarxa de comerços assequibles semblant als supermercats públics que posaran en marxa a Nova York.
14: Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, després d'una trobada amb l'alcalde novaiorquès, Zoran Mamdani.
1: A tot això, manifestació a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
14: La marxa serà aquest migdia, convocada per la plataforma Zeroport, sortirà de la confluència Passeig de Gràcia Aragó i s'acabarà a la plaça Sant Jaume. Arriba després que aquesta setmana el Consell de Ministres hagi obert la porta a una nova fase del projecte d'ampliació.
1: Ed Sheeran condemna la situació de Gaza enmig de la polèmica per l'expulsió del raper Macklemore de la seva gira per declaracions similars.
14: El cantant admet haver comès errors en la gestió de l'expulsió del raper i durant un concert a Filadèlfia ha demanat disculpes i ha dit que la situació a Gaza és injustificable.
1: I el Barça? Ai, el Barça.
4: La mini a mal davant d'ell, Rafinha, li fa la passada, Rafinha, ha trencat el fora de joc, Rafinha, Rafinha, Rafinha...
8: No falla, no falla,
4: hat-trick.
1: Líders en solitari, setena victòria consecutiva després de derrotar el Sevilla per 1-3 al Sánchez-Pizjuán amb exhibició hat-trick de Rafinha.
14: I avui, a 4:15 de la tarda, derbi madrileny al Metropolitano, és a dir, que l'Atlètic o el Real Madrid, perseguidors del Barça, es deixaran punts.
1: El diari Ara, portades dels diaris Marina Laminos, el còctel invisible que ens està matant.
15: És el titular de diumenge d'un Ara que dedica aquesta portada a plàstics, cosmètics i roba que contenen disruptors endocrins que alteren la salut humana. És el titular sobrescrit en un dibuix d'una copa de còctel plena, en aquest cas d'un líquid negre del qual en surt també una canyeta amb un símbol d'una calavera. Per cert, a l'Ara també en portada destaca l'entrevista a l'analista canadenc Michael Ignatieff, que argumenta que per defensar la immigració hi ha d'haver porta gran i mur alt. A La Vanguardia, també, sobre immigració, fotografia en portada d'adolescents mirant a l'horitzó des de l'Espigó de Ceuta, destaquen una de les frases dels joves sobre el camí de tornada, assegurant que no ha valgut la pena. I el titular central de La Vanguardia, amb la mirada posada als Estats Units i Dinamarca, que anuncien un pacte per la seguretat de Groenlàndia. El periòdico El Món debat com governar la intel·ligència artificial. I el Punt Avui, il·lustració d'un blister de pastilles amb una píndola amb una cara trista a dins, titulen "L'absentisme no es resol a cop d'ibuprofen. La salut mental guanya pes en les baixes laborals."
1: Al País, els carrers de Ceuta es converteixen en uns llims per 1.000 menors.
15: Titular i imatge d'un grup de joves migrants asseguts en un carrer de Ceuta. És el tema candent, protagonista també a la portada de l'ABC. La crisi de Ceuta dinamita el full de ruta electoral de Sánchez. També en aquest sentit, a La Razón entrevista en la número 3 del PP, Alma Ezcurra, que deixa aquest titular. No veig motius, diu, pels quals els menors no retornin. I El Mundo, gent propera a Sánchez, veu tòxic que Puente agiti el debat de la successió.
1: Albert Postils, anys i anys per molts anys, avui bufa 28 espelmes, Roger Príncep.
16: He visto el orfanato una vez en mi vida y me traumaticé hasta tal punto que no he sido capaz de verla nunca más.
17: Bueno, la carrera d'aquest actor barceloní ha estat d'allò més efímera, va debutar quan només era un nen a El Orfanato i va ser nomenat als Goya com a millor actor revelació, però amb els anys el telèfon li ha deixat de sonar i ha caigut en l'oblit.
1: 55 espelmes, Henrik Larsson.
18: But I felt as soon as I started doing good with the football.
17: És un dels millors actors secundaris que ha vestit la samarreta del Barça. El davanter suec, campió de la Champions a París, va marcar 22 gols en dues temporades, la majoria sortint des de la banqueta.
1: I 92 espelmes, Sofia Loren.
19: It was time for me to start again at my age.
17: Considerada una de les últimes llegendes del cinema clàssic de Hollywood, ha participat en un centenar de pel·lícules i ha guanyat mig centenar de premis internacionals, entre els quals dos Oscars, un d'ells honorífic.
1: Vida social. Tinc una bèstia dintre mi. Aquest és el Quim i Portet. Marta Ferrer, avui serà al Mercat de Música Viva de Vic.
20: Després de tancar la gira de retrobament amb L'Último de la Fila, Portet tancarà ara una nova edició del festival amb el seu World Tour 2026-2027, un concert on reviurà els seus grans èxits de la mà del seu llibre Cançons en vell llemosí. Això serà avui a les 7 de la tarda amb entrada gratuïta. Totes les flors,
1: totes les flors. Roger Mas puja a l'escenari del Festival Músic Veu de Subirats.
20: El de Solsona oferirà un repertori de les seves millors cançons en un format que es pot maridar també amb una visita a Llopart. El concert serà a les 7 de la tarda i encara queden entrades per 16 euros.
1: A Castellserà, avui se celebra el centenari de la Coral Flors d'Urgell.
20: Es farà amb una trobada de corals a les 6 de la tarda al pavelló municipal i participaran l'Orfeo Arsenc d'Artesa de Segre, els cantaires de Juneda i de la Palma de Cervelló, la Coral Flor d'Espígol de Rosselló i la Coral La Vall de Sant Climent de Llobregat. Tot plegat per culminar un any d'homenatge a l'entitat més antiga i arrelada del municipi, sentim l'alcalde Marcel Pujol.
21: I sobretot aquest homenatge també a totes les persones, des dels fundadors, directors, presidents i totes les persones que d'una manera o altra han anat col·laborant amb la coral al llarg de tota la seva història.
20: La celebració acabarà amb un aperitiu popular a 8:15 del vespre.
1: És l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Dabó. Avui el conte es titula Operació Tornada.
0: Avui és dia d'Operació Tornada. El dia preferit dels experts en retencions, cues i carrils de doble sentit. Els especialistes d'aquesta ciència no exacta, anomenada trànsit, adverteixen de les vies que presentaran més congestió. I automàticament els estiuejants es posen a fer càlculs. A Can López, després d'un debat apassionat, han arribat a la conclusió que el millor és sortir al matí. A Can Domènec han acordat tornar a primera hora de la tarda, havent dinat. A Can Muntaner agafaran el cotxe just abans de l'hora de sopar. I a Can Estruc tocaran el 2 quan sigui negra nit. Sobre el paper, tots se senten vencedors. Pensen que ningú haurà tingut la seva mateixa brillant idea. En conseqüència, aniran a buscar el cotxe amb un posat xulesc. Agafaran el volant amb suficiència. Arrencaran el motor amb tota la calma del món, convençuts que la carretera només els està esperant a ells. Però el cert és que de seguida es veuran atrapats en una taranyina de vehicles. Hi hauran busos tot el sant dia, al matí, a la tarda, al vespre i a la nit. I quan els López, els Domènec, els Muntaner i els Estruc els agafi per mirar per la finestra, es faran creus de la quantitat de gent que comparteix la seva lucidesa.
1: Música.

0: Cada cap de setmana arribem a les 8 amb la cançó que ens proposa el Blai Iniesta, el nostre tècnic de so. Què tal, Blai?
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb apunts de l'Escola de l'Ànima d'Ivet Nadal. L'artista acaba de publicar el seu 6è àlbum d'estudi, titulat I això serà tot. En aquest nou projecte hi destaca la producció de Joan Pons, del Petit de Calaril, i de Joan Colomo, que li donen una sonoritat propera a l'indie pop. També destacant les col·laboracions de David Carabén, Triquell o Santi Balmes.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

Diumenge 20 de setembre del 2026 es nota que s'acosta un any electoral perquè els principals líders estatals han destinat el cap de setmana a Catalunya. Va arrencar Santiago Abascal a Lleida, Tarragona i Barcelona fent pesca d'arrossegament i demanant fins i tot el vot als independentistes desencantats. Avui és el torn d'Alberto Núñez Feijóo, que trepitjarà Badalona al costat de Xavier García Albiol, que deu haver trobat un forat a l'agenda entre perseguir ocupes i els preparatius de l'arbre gegant de Nadal. Aquest diumenge també desembarca a Catalunya Pedro Sánchez, el gran protagonista de la Festa de la Rosa del PSC, un clàssic a Gavà. Catalunya no és l'epicentre de la política espanyola, fortificada al voltant de l'M30 i preocupada per tot el que passa a Ceuta, però continua sent una peça indispensable del puzzle que els principals partits tenen al cap per mantenir-se o per arribar a la Moncloa quan hi hagi noves eleccions. La data no la sabem, però sí que sabem com s'hi arribarà. Feijóo veu com les enquestes li somriuen, però al mateix temps sap que un creixement bestial de Vox el pot convertir en un president dèbil, presoner de la mateixa extrema dreta, a qui copia sense vergonya. Mariano Rajoy va ensenyar al PP que no calia Catalunya per treure majoria absoluta, però Feijóo no vol que se li escapi res. Vox es mou en uns altres paràmetres. Mentre tothom parla de com condicionarà el PP, la gent encarregada de pensar, és a dir, la gent que envolta Santiago Abascal, està centrada a conquerir el somni de superar els populars. Un procés de substitució que Europa ja està en marxa i fa por si mirem què passa a Alemanya. I Pedro Sánchez, doncs costa pensar que trobarà la manera de resistir com a president del govern espanyol, noquejat com està per la crisi de Ceuta. Però, si se'n vol sortir, necessitarà Catalunya, l'únic territori de l'Estat on pot passejar amb certa tranquil·litat i on pot tenir la garantia, almenys per ara, que els socialistes guanyaran les eleccions, tant al Parlament com al Congrés. I això, que hi ha una sèrie de promeses com l'amnistia definitiva o el nou model de finançament que encara no són del tot una realitat. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Si veus l'eriçó a l'arbocer, la tardor ja ve. Jofre Genué, bon dia.
2: Bon dia. L'eriçó de castanya, suposo que vol dir això, no?
1: L'arbocer és una planta, no?
2: Sí, bueno, i la, castanyes. I
1: exacte, efectivament. Vull dir que
2: tots aquests tipus de fruits en forma d'eriçó. De,
1: sí. Efectivament. Dimecres arriba la tardor, oficialment.
2: Dimecres. Bé, estem tenint ja un temps més propi per l'època. Per fi hem deixat darrere les calorades d'aquest estiu, que déu-n'hi-do, rècords. I l'estiu s'acomiadarà amb una mica més de calor. La veritat és que pels propers dies el termòmetre pujarà una mica més, però bé, tot i així encara una calor bastant suportable. Avui puja un palet més. Ahir va arribar a prop dels 34 a Riba-roja d'Ebre, però va ser molt local, perquè en general els vols més alts entre 31 i 32, i avui podríem tenir el mateix. Més vols pròxims als 30, i com a molt doncs, aquestes sorpreses de 33 o 34 a les zones més càlides del territori. Això ha d'anar una mica més al llarg d'aquests darrers dies del que queda d'estiu, però les matinades agradables i fresques, fins i tot, tot plegat amb molta estabilitat, amb cel serè com molt aquesta tarda algun núvol prim al nord del país.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge. Avui desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE, després que ho hagi fet també el líder de Vox. Pedro Sánchez serà a la festa de la Rosa del PSC, a Gavà, acompanyat de Salvador Illa, i Alberto Núñez Feijó farà un acte polític a Badalona, flanquejat per l'alcalde Xavier García Albiol. Una visita que posa el termòmetre a un clima preelectoral, escalfat sobretot per la crisi de Ceuta i també per la persecució judicial a l'entorn del president espanyol. L'agenda d'actes dels partits espanyols a Catalunya és tan evident que aquest cap de setmana no han passat per alt a Junts. El secretari general de la formació, Jordi Turull, creu que els líders espanyols utilitzen Catalunya per les seves lluites partidistes.
3: Que no ens enganyin. Venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que som d'obediència estrictament catalana.
1: Això és el que deia Jordi Turull enmig d'una crisi a Ceuta que previsiblement tornarà a centrar l'intercanvi de retrets avui entre Sánchez i Feijó. Precisament ahir la Fiscalia de Menors va traslladar al jutjat les denúncies que diverses menors migrants tutelades han posat davant la policia en què asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre o no obre una investigació. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. El PSOE acusa el PP i el govern saudí de posar pals a les rodes. Rebeca Turró és secretària d'Organització dels Socialistes.
4: Feijó és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes. Nosotros vemos a personas que necesitan ayuda. Ellos no ven personas. Las deshumanizan hasta convertirlas en una oportunidad más para atacar al gobierno.
1: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. Sentim Miguel Tellado.
5: El único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores, que todavía siguen hoy ocupando las calles de Ceuta.
1: Sobre la immigració i la multiculturalitat n'ha parlat aquesta setmana el CIDOB. Una veu autoritzada és l'escriptor acadèmic i expolític canadenc Michel Ignatieff, que va guanyar el Premi Princesa d'Astúries en Ciències Socials fa tot just 2 anys. Avui, en una entrevista al diari Ara, és crític amb el govern espanyol per la crisi de Ceuta i defensa que les democràcies han de tenir el control de les seves fronteres i, en paral·lel, també demana als estats vies que facilitin la immigració legal. Defensa mantenir segures les fronteres per poder garantir, diu, una societat multicultural. I avui ens despertem amb una entrevista que, després de molt temps sense fer-ne, doncs guanya un pes específic. És Carles Puigdemont, el líder de Junts, diu que si li apliquen l'amnistia, quan torni a Catalunya, es dedicarà a recórrer el país per decidir si torna o no torna a ser candidat. Ho assegura en una entrevista al diari britànic The Sunday Times.
6: During all this time, I tried to be in contact.
7: Durant tot aquest temps he intentat mantenir el contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre exactament tot el que passava a Catalunya, però sé que no és el mateix que viure-ho de prop, que olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
6: to touch again, to feel, to smell my country.
1: Això és el que explica Carles Puigdemont en aquesta entrevista al Sunday Times, una entrevista que Puigdemont fa a mig mandat del president Salvador Illa en un moment en què les enquestes pronostiquen una davallada a les urnes en detriment de l'auge d'Aliança Catalana. Recuperar la figura de Puigdemont és evident que seria un revulsiu per Junts. També arriben justament aquestes entrevistes, aquestes converses, quan falten dos dies perquè el ple del Tribunal Constitucional comenci a deliberar aquesta setmana sobre els recursos d'empara dels dirigents del procés per aplicar-los l'amnistia, precisament. Dimarts, el TC examinarà el primer dels recursos, serà el de Jordi Turull, i amb tota probabilitat decaurà la proposta del ponent, el magistrat conservador José María Macías, que dona la raó, en aquest cas al Suprem, i rebutja aplicar l'amnistia. Això allarga encara una mica més els terminis. El TC haurà de designar un nou ponent i tot apunta que es podria resoldre en el ple del dia 6 d'octubre. Mentre el Tribunal Constitucional dirimeix sobre les causes dels líders del procés, en altres instàncies encara hi ha causes no resoltes d'altres exalts càrrecs. És el cas de Josep Maria Jové i de Lluís Salvador, en aquest cas exalts càrrecs del Departament d'Economia d'Esquerra de l'any 2017, a qui el TCJC continua negant-se a aplicar-los l'amnistia pel delicte de malversació perquè el magistrat considera que no s'han resolt els dubtes plantejats a Europa i manté la causa suspesa. Lluís Salvador, en declaracions a aquesta emissora, lamenta que el criteri del TCJC allargarà la causa com a mínim fins a mitjans de l'any que ve.
8: I tenien moltes oportunitats i tenien molta pista per a poder concedir-nos l'amnistia. I com ha passat habitualment, doncs s'ha aplicat un criteri molt estricte i és un criteri que és molt que ens portarà a una demora molt llarga del procediment judicial en el que estem.
1: Tot i així, Lluís Salvador confia que Europa ha resolt positivament els dubtes de fons sobre l'amnistia, encara que el magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no ho entengui així, i per tant creu que és qüestió de temps que se'ls apliqui la mesura. Per cert, avui justament és 20 de setembre, fa exactament 9 anys de la detenció de Jové i de Salvador amb l'entrada de la Guàrdia Civil al Departament d'Economia per intentar aturar el referèndum de l'1 d'octubre. Mentrestant, el govern català qualifica de lamentable el servei de traducció del judici del cas Roger Español a l'Audiència de Barcelona, un servei, recordem-ho, que consistia a traduir del català al castellà, cosa que la traductora en qüestió no sabia fer. El Departament de Justícia diu que ja han demanat les explicacions a l'empresa adjudicatària, que li han obert un expedient i que hi posaran remei. El conseller del RAM, Ramon Espadaler, ha explicat que ja han activat el mecanisme per poder aclarir què va passar i que han enviat també un requeriment a l'empresa responsable. Espadaler també promet que treballaran perquè es garanteixi el dret de poder declarar o intervenir en català a les institucions de justícia.
9: Un servei de traducció que quan no funciona, doncs posarem les coses a lloc, i aquesta és una evidència. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
1: Esquerra, els Comuns i la CUP han reclamat al conseller que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament. I dos anys després de la polèmica, Esquerra Republicana ha tancat la investigació interna sobre els cartells que van aparèixer durant la campanya de les últimes eleccions municipals amb les fotos d'Ernest i de Pasqual Maragall i el lema Fora l'Alzheimer de Barcelona. Una polèmica que va provocar que Ernest Maragall, exregidor de l'Ajuntament de Barcelona, trenqués el carnet del partit.
10: I per tant els comunico que acabo de formalitzar la meva baixa com a afiliat a Esquerra Republicana de Catalunya.
1: Tal com ha avançat el diari Ara i han confirmat també aquesta emissora, els republicans admeten que els cartells van sortir de dins del partit i demanen perdó, tot i que quan va esclatar el cas ningú no en sabia res, tampoc Oriol Junqueras. L'informe final en responsabilitza els seus exvicesecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer. També conclou que els altres dos implicats en aquesta polèmica, l'exdirector de comunicació del partit, Tolo Moya, i el militant que va encarregar el cartell, van cooperar en la campanya, però que no n'eren responsables perquè complien ordres. Ni ells, ni Sabrià i Colomer ja no militen a Esquerra i, per tant, no se'ls aplicaran sancions. Ara bé, el partit admet l'error i demana disculpes pel dany causat a la família Maragall i a la militància d'Esquerra. També es compromet a fer canvis perquè no es repeteixin aquestes pràctiques. 3 minuts per arribar a un quart de 9 del matí. Un home que va fer de xofer de Jonathan Andic durant el seu viatge a Quito avala la versió que li van robar el telèfon mòbil. El viatge llampec d'Andic fill a l'Equador, pocs mesos després de la mort del pare, és un dels elements del cas que desperta més preguntes. La defensa d'Andic manté que durant el viatge li van robar el mòbil, però aquest argument no ha convençut mai la jutgessa, que ho veu sospitós. Ara aquest xofer avala la versió d'Andic i, tal com avança el diari El Nacional, ha explicat als investigadors que va acompanyar-lo a comprar un telèfon nou després del robatori. A més, les mateixes fonts asseguren que no és estrany que Andic canviés de telèfon diverses vegades, 4 vegades, des del 2021, diu, perquè és una pràctica habitual entre els membres de la direcció de Mango. Per tant, un testimoni que apuntala la versió del mòbil robat, però caldrà veure quina credibilitat li dona la jutgessa. També serà interessant el que hagi de dir la jutgessa sobre la terapeuta Maria Júlia Luderwall i les seves pràctiques extremes, unes pràctiques que els experts cataloguen de pseudoteràpia. El psicòleg clínic i forense Miguel Perlado va més enllà i en aquest programa i el suplement s'ha referit a Luderwall com una gurú que buscava controlar pare i fill.
11: No és psicoanalista, no és terapeuta humanista, aquesta senyora no és coach, aquesta senyora té una professió que té 4 lletres, que és guru. Estimular una dependència excessiva de les persones i, finalment, estimular, no?, pues això, una devoció, un seguiment, s'apropa molt a el que observem, un vincle sectari.
1: Això és el que explicava Miguel Perlado, interessant recuperar-lo, que a radio.cat/el suplement. Ahir Miguel Perlado, acompanyat de la Maica Navarro i de l'advocat penalista Carles Monguilot, podeu recuperar aquesta conversa al suplement. Avui, per cert, a La Vanguardia, la Maica Navarro i el Toni Muñoz, que continuen picant pedra, signen un article titulat La terapeuta que condueix fins al barranc, on fan un retrat de Luderwall i expliquen Marina Laminos que va pressionar sobre l'herència.
12: I si bé és cert que cap dels fets en què apareix no assenyala per si mateix una participació d'aquesta terapeuta en la mort d'Isaac Andic, la seva presència recurrent en les diferents trames sí que explica aquest interès de la fiscal Teresa Yoldi. Cada vegada que els investigadors refan els passos dels Andic anteriors d'aquell 14 de desembre, Luderwall irromp en escena, expliquen. La terapeuta va pressionar Isaac perquè lliurés 40 milions d'euros en vida al seu fill, després reapareix buscant barrancs per aquesta teràpia extrema i, finalment, aquest viatge també a Quito de Jonathan Andic, doncs també està relacionat amb la publicació, en aquest cas, d'un llibre sobre les denominades 7 cronologies, el mètode terapèutic creat per Luderwall. Per tot plegat, afegeixen a La Vanguardia, no són poques les fonts que interpreten que la terapeuta podria estar sent investigada en una peça secreta del jutjat de Martorell.
1: Un quart de 9 del matí, avui doble cita electoral a Alemanya, una de les quals a Berlín, on per primera vegada a la història l'alcaldia podria no anar a parar a cap dels dos grans partits, tampoc a l'extrema dreta, sinó que la favorita és la candidata de l'esquerra radical, que ha centrat la campanya en l'accés a l'habitatge, ja sigui per uns o per altres. El canceller Friedrich Merz penja d'un fil. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
13: Bon dia. Especialitzada en temes com drets ciutadans o asil polític, l'any 2021, Elif Eralp entra a l'Ajuntament de Berlín amb Die Linke. La radicalitat d'esquerres que s'atribueix al partit, ella la veu sobretot en el debat de l'habitatge. De fet, la ciutadania de Berlín, en un referèndum no vinculant, va votar majoritàriament el 2021 que s'havien de socialitzar els habitatges de les grans immobiliàries.
14: Només parlem dels grans grups immobiliaris, els que tenen més de 3.000 habitatges. El govern anterior va engegar una comissió d'experts que va arribar a la conclusió que era jurídicament viable i finançable, a banda de ser una de les millors maneres d'aconseguir habitatges assequibles.
13: Que ella, d'origen turc, tingui opcions clares per dirigir una ciutat on sempre s'han repartit el poder als conservadors de la CDU amb els socialistes de l'SPD, és tot un repte. Junt amb Cem Özdemir, el recentment escollit primer ministre de Baden-Württemberg, Elif Eralp seria la segona persona amb arrels turques que arriba a un càrrec d'aquest nivell a Alemanya.
1: I ara ens centrem a Rússia, perquè avui també és l'últim dia de votació a les eleccions del Parlament. A les grans ciutats s'espera que sigui la jornada amb més afluència, perquè l'oposició ha cridat els seus seguidors a anar-hi avui per així donar menys marge a les autoritats per manipular els resultats. Des de Moscou, Cristina Solies, bon dia.
15: Bon dia. Els opositors demanen a la població que voti papereta en mà. Des de divendres, apoderats com la Lina, del Partit Pacifista Yabloko, avisen que els col·legis electorals es mira de persuadir els ciutadans, sobretot gent gran, perquè utilitzi el vot electrònic, ja que és més fàcil de manipular.
16: Precisament mitjançant el vot electrònic hi ha una mena de caixa negra en què, diguem-ne, passen tots els miracles del règim actual.
15: Aquesta és la principal irregularitat que han denunciat els apoderats, que també han estat reprimits. Més de 1.500 no han pogut accedir als col·legis i alguns han acabat detinguts. Segons els analistes, el partit de Putin guanyarà més del 50% dels vots.
1: Barcelona tindrà una xarxa de comerços assequibles semblant als supermercats públics que l'alcalde de Nova York, Zora Mamdani, impulsarà a la ciutat nord-americana a partir de l'any que ve. Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, des de Nova York. Allà assisteix a la trobada de ciutats Urban 20, on es reuneixen fins a 35 alcaldes de les principals ciutats del món. Des de Nova York, Oriol Serra.
17: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha tingut ocasió d'intercanviar impressions i experiències amb el seu homòleg novaiorquès, Zoran Mamdani, al càrrec des de fa un any. Collboni ha explicat que Barcelona engegarà un projecte semblant al de Nova York, consistent en construir supermercats assequibles per a les rendes més baixes. Es farà al barri de la Marina de Barcelona el segon semestre de l'any que ve.
18: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. Estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina.
17: Jaume Collboni ha subratllat la importància que les ciutats s'erigeixin com a centres de poder popular i democràtic en un moment d'atac a la democràcia. Ha destacat que ciutats com Nova York i Barcelona comparteixen problemes com el preu de l'habitatge o la protecció climàtica.
1: Per cert, encara amb la mirada posada a Barcelona i les properes eleccions municipals, la CUP ha ratificat Laura Vega com a responsable, com a cap de llista d'una candidatura que també estarà integrada per comunistes i per activistes de Barcelona. Vega, actualment diputada al Parlament, diu que deixarà l'escó si és escollida a les municipals.
19: Que si ens presentem és perquè ens estan robant Barcelona. Ara mateix les promeses més bàsiques estan trencades. Tu pots treballar 40-48 hores i això no assegura que puguis quedar-te a casa teva.
1: Per la seva banda, l'Aliança Catalana ja té més de 50 candidats per aquestes municipals. Aquest dissabte s'han reunit a la Convenció Municipalista del Partit a Ripoll per fixar l'estratègia municipal del partit i n'han anunciat 8 de nous. Passen 4 minuts d'un quart de 9 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. De tornada a la crònica internacional, el president francès Emmanuel Macron valora positivament l'acord sobre Groenlàndia, anunciat per Donald Trump i el govern danès. El líder francès s'hi ha pronunciat en una visita a l'illa canadenca de Saint-Pierre, a l'Atlàntic Nord, on avui es reunirà també amb el primer ministre del Canadà, Mark Carney. Enmig del silenci de la Unió Europea sobre l'afer Groenlàndia, Macron intenta calmar les aigües.
20: Hi ha un comunicat dels Estats Units i un altre del govern danès. Tot això ajuda a calmar la situació sobre aquesta disputa, referma la sobirania danesa i el dret internacional, i ajudarà a enfortir la cooperació, que serà útil per als groenlandesos.
1: Mentrestant, Dinamarca insisteix que l'acord respecta les seves línies vermelles perquè manté la sobirania danesa sobre el territori i garanteix el principi d'autodeterminació per als groenlandesos. En canvi, passa de puntetes pel fet que Trump hagi assegurat que l'acord concedeix a Washington el control permanent de la seguretat del territori àrtic. En tot cas, l'entesa s'haurà de segellar la setmana que ve en el marc de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York. N'anirem desgranant també els detalls, però el pacte obre un nou escenari geopolític que, per cert, dibuixa avui molt bé el John Carlin a La Vanguardia. Dos blocs nous divideixen ara el món, diu, d'una banda, el liderat per Donald Trump, en nom dels valors autoritaris que comparteixen Putin i amb Netanyahu, i de l'altra, un bloc liderat per Mark Carney, en nom dels valors democràtics que comparteix amb els europeus i com s'hauria de fer evident avui en aquesta reunió amb Macron. Aquest cap de setmana ha fet 5 anys, 5 ja, com passa el temps, de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Les colades de lava, recordem-ho, van engolir 1.200 hectàrees de terreny, van sepultar prop de 1.500 habitatges i van obligar a evacuar unes 7.000 persones de casa seva. Si bé la majoria d'afectats ja han cobrat les compensacions de 1.500 euros per metre quadrat, alguns denuncien que les ajudes són insuficients. És el cas de Goretti Álvarez i de Juan Fernando Pérez, dos veïns que van perdre la casa en declaracions a 3Cat Info.
21: En casa éramos 4 viviendas, la de mamá, la de mi hermana, la de mi hermano y la mía, y perdimos las 4. Mamá, por ejemplo, recibió 160.000. Para empezar de cero, hoy es imposible.
22: Hay gente que se ha aprovechado mucho especulando, sobre todo con los terrenos.
1: Fons municipals expliquen que s'ha permès construir en alguns terrenys rústics, però que els preus ara multipliquen per 4 o per 5 els que hi havia abans de l'erupció. Els Mossos han detingut 5 persones que intentaven robar coure a les vies del tren a Roda de Barà, al Tarragonès. Els agents han detectat 3 vehicles sospitosos que es dirigien cap a una zona propera a les vies i durant els escorcolls han intervingut diversos objectes com eines, roba de treball i una llanterna. Als detinguts se'ls atribueix un delicte de robatori amb força i en grau de temptativa. D'altra banda, un jutjat de guàrdia de Girona ha dictat l'internament, volem dir, del menor de 17 anys per la violació d'una dona que havia sortit a córrer a vidreres a la selva. El jove va passar a disposició de la Fiscalia de Menors i la policia manté oberta la investigació. I a l'Hospitalet de Llobregat han detingut un jove de només 19 anys en relació amb la mort

0: situació que les entitats convocants de la manifestació veuen incongruent amb els compromisos de l'administració en matèria mediambiental.
1: Els governs de l'Estat, de Catalunya i de Barcelona s'han compromès a arribar a la suposada neutralitat climàtica, la qual cosa requereix dues coses molt importants: deixar d'emetre emissions de diòxid de carboni, per tant, deixar de cremar combustibles fòssils i protegir els espais naturals. I totes dues coses són impossibles si es segueix ampliant la capacitat de l'aeroport.
0: És Clàudia Custodio, membre del Zeroport. I mentrestant, els mestres i els professors acorden continuar les vagues i mobilitzacions i no descarten unir-se a altres col·lectius en lluita, com els bombers i el sector sanitari. Així ho ha explicat la seva portaveu, Mònica Rodrigo, a 3Cat Info.
2: Ara estem treballant profundament per calendaritzar i per estipular exactament quines serien les dates i quin seria el format. El que sí que tenim molt clar és la coordinació.
0: Rodrigo adverteix que el malestar dels docents amb la Conselleria d'Educació és profund i que no hi confien perquè no compleix les seves promeses. També lamenten que durant l'estiu el govern no hagi mogut fitxa per intentar resoldre aquest conflicte abans de l'inici de curs. Els acords que es van prendre ahir es debatran les setmanes vinents amb la idea de concretar noves mobilitzacions a finals del mes d'octubre. I encara una altra mobilització, nova protesta contra l'especulació immobiliària a Barcelona. El sindicat de llogateres ha fet públic el nombre de pisos organitzats que en formen part. Són 70 blocs, segons el portaveu del sindicat, Enric Aragonès, que tenen com a mínim dos veïns aïllats al sindicat, afiliats al sindicat. L'acte s'ha fet davant d'un edifici del carrer Mallorca, propietat d'un fons d'inversió, i on hi ha quatre pisos amb llogaters als quals no es renovarà el contracte. Una de les afectades és la Gemma Tramulles.
3: Volem visibilitzar la quantitat d'edificis, de blocs organitzats per llogateres que han deixat d'acotar el cap i marxar de casa quan un especulador els diu que ja no són prou rendibles. Ja no volem fer més caixes de mudances i volem quedar-nos a casa nostra.
0: Això és el que apuntava Gemma Tramulles, tot plegat coincidint amb el retard del tràmit per aprovar la proposició de llei que pretén limitar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya. 5 minuts per 9:15. Nova ofensiva per recollir més firmes per aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. La iniciativa la va engegar aquest estiu la Rosita, de 95 anys, i ja ha recollit més de 60.000 signatures a change.org. Maria Costa.
4: La Rosita fa 5 mesos que està ingressada a l'hospital, tot i que el seu fill la visita sovint. La televisió li acaba fent molta companyia. Paga 25 euros cada setmana per poder-la mirar, però tot plegat li acaba afectant a la butxaca.
5: Si la tinguéssim amb targeta, però en aquest centre no hi és la targeta. Només hi ha per dies, setmana i mesos. I saps què passa? Que jo mai havia estat 5 mesos. Es fa llarg, saps?
4: Admet que es va quedar sorpresa quan va veure el suport de la campanya per demanar la gratuïtat del servei. De fet, hi ha comunitats autònomes on ja ho és, com és el cas del País Valencià i Castella-La Manxa. Des del Departament de Salut es limiten a dir que ells s'ocupen de la part assistencial dels pacients i que aquest servei depèn dels proveïdors que estableixen les tarifes.
0: Això és el que ens explica la Maria Costa amb la història de la Rosita, ara música. I'm in love with the shape of you. Aquest és Ed Sheeran, que s'ha posicionat enmig de la polèmica per l'expulsió del raper Macklemore de la seva gira per fer declaracions pro-palestines. En un concert a Filadèlfia, el cantant britànic qualifica d'injustificable la situació a Gaza i reitera que no vol ser un músic activista, però que s'ha vist atrapat en un debat sobre la llibertat d'expressió i un dels conflictes polítics més complexos del món.
6: El que està passant a Gaza és catastròfic, injustificable i desproporcionat. Tinc el cor trencat pel nivell de devastació, per la pèrdua de vides civils i les morts d'infants. I la injustícia sistèmica que estem veient a Cisjordània no pot ser ignorada.
0: La xarxa s'han encarregat de recordar a Ed Sheeran que després de l'esclat de la guerra ucraïna el cantant sí que va decidir lluir-ne la bandera i expressar obertament el seu suport en diverses ocasions, és a dir, fer activisme. Sheeran també ha recordat que els atacs del 7 d'octubre contra el Festival de Música Nova van ser terrorífics i ha defensat que es pugui lamentar alhora el patiment de totes les víctimes. El cantant també ha repetit que el que ja havia dit en un comunicat a través de les seves xarxes, que ell no va decidir prescindir de Macklemore a la gira, sinó que van ser els seus promotors, i ha admès que s'han comès errors a l'hora de prendre decisions molt difícils. Aquesta que sona és Bayuca, ha fet xalar de valent el públic del Mercat de Música Viva de Vic en una jornada multitudinària en què també han actuat Ginestar i Crim. Avui és el torn del Quimi Portet, que actuarà a casa, tancarà el festival amb un concert de grans èxits. Des de Vic, Marc Ruiz.
7: El gallec Bayou, que va tancar ahir els concerts a la plaça Major amb una sessió electrònica tribal. Alejandro Guillán fa servir el folclore gallec per fragmentar-lo, reforçar

0: percussió i aconseguir una música de ball intensa i plena de significat. Mentre projectava imatges de màscares tradicionals gallegues, dues cantaires cantaven lletres tradicionals com Mei Gallo o la cèlebre Vai Tu, que és una versió de Verde Gallo de la formació Leilia, cançons populars conegudíssimes a Galícia. Bayuca hi afegeix l'electrònica i el públic, amb ganes de ballar, ha fet la resta. Poc abans, Ginestà han omplert la plaça Major i els carrers que hi arriben. Connecten amb el seu públic de forma instantània amb lletres que parlen d'allò que viuen i amb un punt d'optimisme. I reivindiquen viure el moment amb cançons com Les coses senzilles i sempre aconseguint emocionar els fans, com explica Júlia Sarasolses.
1: En el directe també passa i estem veient que molta gent ve i a part de saltar, emocionar-se, també ploren a vegades, no? I crec que és un moment que ja ho diem, no? Com que és de només viure'l, treus la pantalla per connectar directament amb la música, que és un llenguatge potentíssim, i també amb la lletra, i realment t'arriba, no?
0: Quimi Portet serà l'encarregat aquesta tarda de tancar el mercat de música viva de Vic.
2: Per cert, el Quimi Portet, que prepara nou disc el 2027, després del retrobament amb L'Último de la Fila, el seu projecte en solitari que continua caminant.
3: No puc parlar gaire d'aquest disc perquè està en una fase molt, molt embrionària. Tinc moltes músiques, tinc moltes cançons funcionant a nivell musical i em falta, òbviament, posar-me a treballar en els textos, que és el que a aquesta edat costa més. O sigui, quan més jove surten lletres de constantment.
2: L'esperem amb ganes al nou disc del Quimi Portet. I ara marxem cap al cine.
4: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
2: Això és La Bola Negres, en boca de tots. Aterra avui al Festival de Cine de Sant Sebastià, la pel·lícula dels Javis, que molts ja projecten entre les favorites als Oscars, intentarà mantenir l'eufòria que l'envolta des de la seva estrena a Canes. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
5: Els Javis venen a Donosti amb tota la trup de la pel·lícula, inclosos Penélope Cruz i alguns dels catalans de l'equip tècnic com Gris Jordana o Refri. La seva pel·lícula, però, forma part de la secció Perles i només opta el premi del públic perquè ja va entrar en competició a Canes, on, recordem-ho, es va endur el premi a la millor direcció. La que sí que opta la Concha d'Or és la catalana Cinco Minutos Más, una paranoia de bucles temporals escrita i protagonitzada per Berto Romero i que ha estat molt ben acollida. A tot això, a les últimes hores, Naomi Watts ha rebut el premi Donosti honorífic, una actriu que ha treballat amb directors com Lynch, Cronenberg, Iñárritu o Bayona i que ara també vol donar oportunitats a directors novells, com a L'esposa perfecta, que ha presentat aquí també.
6: Sempre busco fer coses noves, tot i que és cert que hi ha unes temàtiques que es repeteixen al llarg de la meva carrera, temes que signifiquen molt per mi. Amb la meva edat es poden fer bromes i dir que ara em toca fer papers de dolenta, però aquest és molt extrem i no és cap acudit. Estava obligada a formar part d'aquesta història. Felt compelled to
5: be part of that story. Watts ha celebrat formar part d'un mitjà al cinema que ha dit pot ajudar a canviar formes de pensar i a que els humans s'entenguin millor entre ells.
2: Un minut de passa de 2:15 del matí, de seguida els esports, amb aquest hat-trick de Rafinha, que sentirem com va emocionar la TDT. A aquesta hora, 8:45, arrenca la cursa de la Mercè. S'han inscrit 17.200 persones que han sortit des del carrer d'Aragó i que recorren diversos carrers durant 10 quilòmetres fins a arribar a la plaça de Catalunya. El recorregut, de fet, repeteix el disseny creat per la cursa de l'any passat. Per tant, atenció si us heu de moure per Barcelona, perquè la cursa afecta diverses línies d'autobús que modificaran el recorregut o limitaran el servei. També quedaran anul·lades temporalment les estacions de Bicing situades dins de l'àmbit del recorregut. 1-3 al camp del Sevilla, hat-trick de Rafinha, i esperar avui a veure com l'Atlètic de Madrid i el Madrid es deixen punts en aquest derbi al Metropolitano. De seguida, pausa i els esports.
7: El suplement amb Roger Escapa.
8: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
9: Imagina entrar en un edifici que no existeix. Imagina entendre com creava Gaudí. Entra per primer cop dins les obres que mai es van construir, com el llegendari Hotel Attraction de Nova York o la Font de la Plaça Catalunya. I descobreix el codi que ho connecta tot. Codi Gaudí, l'experiència inèdita. Entrades a la web d'Espai Imagina.
10: Com et dius?
11: Ferran Adrià.
10: Quina és la teva experiència com a cuiner?
11: Has estat a alguna escola?
10: Has tingut algun mestre?
11: Això és una altra lliga.
10: Això són dos estrelles Michelin.
12: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
13: Estàs posant a tots al límit.
14: Andreu tots mal.
12: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: Económicamente, ahora mismo Madrid es algo nunca visto. A lo mejor lo que hay que hacer es dejar de subir impuestos.
16: Si tots fem el mateix, ningú tindrà ingressos i no pagaran res.
15: Es el modelo de libertad lo que está funcionando y no hay más que eso.
14: és una fàbrica constant de desigualtat.
17: És evident que hi ha dos models aquí, no només de societat, sinó també de manera d'entendre quin país vols. No?
12: Catalunya-Madrid, la veritat de dos models econòmics. Nits sense ficció. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
18: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
19: Esto promete, Manu.
18: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
19: Huele a compra, Manu.
18: Huele. Va. ¡Y 24 horas!
19: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
18: Venga. Ocasión Plus.
20: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Bate Rafinha al interior de la ratalla. Xuta Rafinha. Gols d'amor, senzills i tendres, com els que fa Rafinha. El nou, nou.
1: El Barça és més líder després de guanyar el camp del Sevilla.
2: La controla Lamine Yamal, prova d'endur-se la mitja volta. Encara la pilota li ha quedat a la cama dreta. Fa l'intent de centrada. Rafinha pica.
0: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Triomf per 1-3 amb remuntada.
2: Té la pilota Lamine Yamal davant d'ell. Rafinha li fa la passada. Rafinha ha trencat el fora de joc. Rafinha, Rafinha, Rafinha.
3: No falla,
0: hat-trick de Rafinha, com feia hat-tricks Messi. Mare meva, quin golejador ha descobert Hansi Flick. És un autèntic caníbal, és un devorador de gols. No para, no para, no para, no para.
1: Hat-trick del capità blaugrana de Rafinha. Rafinha lidera la setena victòria consecutiva dels blaugranes a la Lliga, que arriben a l'aturada per seleccions de la millor manera possible. Roger Nau.
4: Després de certificar un ple de victòries, espectacular, 7 de 7, 21 punts de 21 possibles, Rafinha a la primera part va igualar el gol inicial de Fofanà i a la segona, ja amb domini absolut del Barça, va fer dos gols més per rubricar aquest 1-3 definitiu.
1: Realment els números del Barça i de Rafinha són espectaculars.
4: El Barça guanya tot i el 9-9 blaugrana ja suma 12 gols a la Lliga, 14 comptant la Champions, una efectivitat que ha lluat el tècnic Hansi Flick.
5: We know the quality of Rafinha and
6: sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final és una decisió dels entrenadors.
5: Good, but at the end it's like you know, it's always a decision about from the coaches.
1: La segona part va ser espectacular, però Flick, tot i la victòria, va ser bastant crític amb la primera part de l'equip.
5: Was difficult game, especially in the first half.
6: Ha estat un partit molt difícil a la primera part. Hem perdut moltes pilotes i no estàvem al nostre nivell. Havíem de millorar i ho hem fet a la segona part.
1: I després del descans, monòleg blaugrana.
4: Tot i que el vestidor reconeix que el d'ahir efectivament va ser el partit més complicat que han jugat fins ara, Rodri, Sport 3.
7: Bueno, está claro que nuestra intención, como dijo el míster, era hacer 7-7 antes del parón. Objetivo cumplido, creo que el equipo ha estado sensacional en este tramo. Hoy quizás ha sido el partido más complicado desde que hemos empezado. Y bueno, crédito al Sevilla porque para mí ha hecho un grandísimo partido y creo que hemos hecho una primera parte donde quizás nos hemos equivocado en leer el partido y una segunda muy, muy buena.
4: Livakovic finalment va ser el porter titular i va debutar com a blaugrana. La nota negativa, la lesió de Christiansen, substituït a la segona part. Les primeres exploracions apunten a un trencament muscular.
1: Una llàstima perquè ho estava fent molt bé Christiansen i se'l veia desolat a la banqueta. Molts vam començar a respirar tranquils quan vam veure Livakovic a l'onze inicial. Abans de jugar al camp del Sevilla, el Barça va celebrar l'assemblea de compromissaris.
4: Els socis van aprovar tots els punts sotmesos a votació, també l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Goldman Sachs. Era el punt més important, llum verda al crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. Abans Joan Laporta envia un missatge al Madrid.
8: És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que, com bé sabeu, són o societats anònimes, o fons, o també clubs d'estat, que quan tenen dificultats els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
1: A tot això, el més pur estil Laporta, Deco, davant dels socis, també va fer aquest anunci.
9: Puedo decir aquí un poco públicamente, hemos acordado ayer y hoy, un poco ayer por la tarde, la renovación de Rafinha por más años. Va a estar con nosotros por los próximos 4 años. También la de Marc Bernal y también la de Xavi Spar.
4: El director esportiu del Barça confirma que Rafinha serà blaugrana fins al 2030 i també avança les renovacions de Bernal i Spar fins al 31 i al 30, respectivament. Deco assegura que aquest estiu han reforçat bé l'equip per poder-ho guanyar tot.
1: A partir de les 9, tertúlia amb Oriol Marc, Núria Orriols i Marta Monforte i sumarem també una estona al Jordi Puntí, el nostre home Barça, que torna al suplement. Ahir va jugar el Barça, avui serà el torn del derbi madrileny del Metropolitano.
4: Atlètic de Madrid-Real Madrid, a 4:15, ho seguirem al Tot Gira. Un o dos, un equip, o tots dos, deixaran escapar punts. Ara sí, el Madrid, ara mateix és segon, a 6 punts del Barça, i l'Atlètic quart, a 8 dels blaugranes.
1: De moment, abans del partit, nou lament de José Mourinho.
4: Ara el tècnic del Madrid protesta per la imatge pública que, segons ell, té el club blanc.
10: A pesar de entender en este pocos meses que estoy aquí en mi segundo periodo, a pesar de entender cada vez más que cada vez más es difícil de escuchar alguna cosa positiva del Real Madrid.
1: T'he de confessar que estic veient a Netflix el documental que li han fet a Mourinho I malgrat ser un documental en què jo crec que ell hi ha participat perquè li fan un rentat d'imatge, és impossible que aquest personatge, malgrat intentar adornar-lo, et caigui bé. Vull dir que no... A més, ja no és l'etapa madrilenya, eh? Veus com primer va guanyar la Champions, crec que era amb el Porto, després se'n va anar al Chelsea, que també la cavalia a la Premier va ser bastant divertit, Inter de Milà, i després hi ha tota la història del Madrid que ens la sabem de memòria. Altres marcadors de la jornada.
4: Jugats ahir, Osasuna 1, Rayo 1, Atlètic Club 0, Alavés 0 i Celta 5, Racing 0. Avui es tancarà la setena jornada amb el derbi madrileny i tres partits més. Deportivo Betis, Villarreal Llevant i València Reial Societat.
1: A la segona divisió, victòria del Girona.
4: Al camp del Cádiz, per 1-2, Benat i Carles Pérez van fer els gols del Girona, que ha dormit instal·lat a la zona de playoff. Avui, a les 2 del migdia, juga el Sabadell, els arlequinats reben l'Oviedo a la Nova Creu Alta.
1: A la Liga F, Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1.
4: És la primera victòria de la temporada de les blanquiblaves. També va jugar el Badalona. Va empatar 0 contra la Reial Societat. Van jugar amb una futbolista menys durant una hora.
1: Dos títols històrics pel motocross català.
4: Dos campionats del món, de Daniela Guillén i de Guillem Farrés. La pilot de Blanes de Gas-Gas ha proclamat campiona en categoria femenina després de guanyar a Darwin, Austràlia, la segona cursa, l'última de la prova de la temporada. També ha aconseguit el títol Guillem Farrés, com diem, de triomf. El pilot de Balsareny n'ha tingut prou, sent segon avui a la primera cursa del dia.
1: En bàsquet, final catalana de la Supercopa CB.
4: La jugaran aquesta tarda a les 6 a Joventut i al Barça, a les 7 a l'Olímpic de Badalona, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. A les semifinals, la penya va superar el Baskonia i els blaugrana van eliminar el València.
1: Només d'un punt. Vull dir que va anar molt ajustada la cosa i, per tant, final catalana, contra pronòstic, segurament, perquè pocs donaven tant que la penya eliminaria el Baskonia com que el Barça, un Barça ple de novetats, es podria imposar al València, que recordem és el campió de la Lliga ACB. Marc Márquez sortirà segon al Gran Premi d'Àustria de MotoGP.
4: La cursa llarga començarà a les 2, com sempre en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio. La pole ha estat per Jorge Martín, que torna a ser líder del Mundial en solitari després de guanyar ahir la cursa sprint. Márquez va ser segon.
1: Joan Anton Català, bon dia de nou.
11: Bon dia de nou.
1: Com veurem la Lluna aquesta setmana?
11: Ara la veiem creixent i, de fet, serà plena dissabte vinent, dia 26, i, a més, se situarà visualment molt a prop del planeta Saturn. I dimarts vinent ja ens trobarem a la tardor, Roger, exactament quan passin 5 minuts de les 2 de la matinada.
1: A quina hora ha sortit el sol avui a Ribes de Freser, el Ripollès?
11: A les 7:35.
1: I a quina hora es pondrà?
11: 19:52.
1: Salut, Joan Anton.
11: Igualment.
1: Temperatura a Ribes de Freser. Jofre Genoé, bon dia.
12: Bon dia i bona hora, i aquesta pausa.
1: Perquè sempre he de pensar mentalment si tinc el Jofre o tinc l'Enric.
12: Va mesos.
1: Va mesos, ja, però és a dir, com que sou com la mateixa persona per mi.
12: No, ets l'únic que et passa, això, eh?
1: I no em vull equivocar.
12: Ell és el guapo i l'intel·ligent i jo no.
1: No és veritat, això. No és veritat, perquè tots dos sou guapos i tots dos sou molt intel·ligents, has vist? Quina manera d'arreglar.
12: Clar, buscar alguna excusa de diferència, perquè... Clar...
1: No, però o sigui, físicament, clar que us distingeixo, però el nom és aquell moment de bloqueig que tinc, que avui, que hi ha el Jofre o hi ha l'Enric.
12: Doncs no, i la veu segurament també és diferent, però molta gent ens confon, eh?
1: No, per pauses dramàtiques com la que he fet jo, les que fa l'Enric, eh? Això també ho té l'Enric, eh? Que a vegades, sí. Quan acaba, sempre acaba, dius, mira, ja està, i pam, hi ha una cueta pel darrere.
12: M'estàs dient que t'agrada més l'Enric?
1: No, és que és més inquietant. L'Enric sí que ho té, que és més inquietant. Bé, escolta'm, estem parlant d'altres històries perquè el temps és plàcid avui, eh?
12: Sí. Deies la temperatura de Ribes de Freser, la mateixa que ahir, 8,5, i la màxima ahir va arribar a prop gairebé dels 22, això variarà poc. De fet, estem amb les darreres hores d'aquest estiu, que ha sigut històric, en quant a una calor que, la veritat, ha sigut força insuportable. Per sort, ara ja ens dirigim al final d'aquesta estació i ho fem amb unes temperatures bastant normalitzades, amb un ambient d'estiu, però de setembre. I això continuarà així, malgrat que el termòmetre pot pujar una mica. Sobretot l'ambient diurn es farà una mica més calorós entre avui, demà i demà passat, amb molt estirar valors a les zones més càlides a prop dels 33 o 34. I a la resta, doncs, més valors de 30, amb un ambient completament assolellat. Potser alguns núvols prims aquesta tarda al nord del país, però no s'entreveuen canvis ben bé fins a finals de la setmana que ve.
1: Fantàstic, gràcies, Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta. De totes les taules de multiplicar, quina és la que us va costar més a vosaltres dos?
13: La del 23.
1: La del 23. 23 per 5? Vinga, ràpid.
13: Bueno, és que no la vull cagar en directe.
1: 115. 23 okay. per 9. Ion?
14: 207.
15: Deixa'm estar, escapa.
1: 207. El Toni sempre ha estat un superdotat.
15: El Toni
1: superdotat.
15: És el rei.
16: I aquí hi ha una altra variable sobre calçotet. El calçotet pretzel, que és l'home que es treu els calçotets rrr, i els deixa a terra, com un pretzel. Això s'ha d'acabar.
17: Mansplaining és quan un home normalment explica a una dona alguna cosa que ell pressuposa que la dona no sap.
1: Deixa'm que això es fa així, o que t'explicaré això com,
18: sí,
1: com va.
18: Per exemple, un senyor que visita un celler i li explica a l'enòloga com es fa el vi.
19: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge 20 de setembre del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Carles Puigdemont.
1: During all this time, I tried to be in contact.
2: Durant tot aquest temps he intentat mantenir el contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre exactament tot el que passava a Catalunya, però sé que no és el mateix que viure-ho de prop, que olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
3: És el... Ara sí, és el que ha dit el líder de Junts en una entrevista aquest diumenge al diari britànic The Sunday Times. Si el Suprem li aplica l'amnistia, promet escoltar el territori per decidir si ha de ser candidat. L'entrevista arriba la setmana que ell ha fet balanç de meitat de legislatura i en un moment en què les enquestes no són gaire favorables a Junts.
0: Ramon Espadaler.
4: Un servei de traducció que quan no funciona doncs posarem les coses a lloc.
3: El conseller de Justícia qualifica de lamentable el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol a l'Audiència de Barcelona i assegura que hi posaran remei per garantir que el govern treballa per promoure l'ús del català en l'àmbit judicial.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres. La primera és el número 2.
3: Àngels, que ha trigat Esquerra a resoldre l'origen del cas dels cartells de l'Alzheimer amb la cara de Pasqual Maragall. El partit conclou que els cartells van sortir de dins de la formació i demana perdó.
0: 60.000.
3: Signatures, les que ha aconseguit la Rosita de 95 anys a través de Change.org perquè la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. Fa mesos que està ingressada.
0: 17.200.
3: Els corredors inscrits a la cursa de la Mercè, que acaba d'arrencar a 8:45, la sortida ha estat al carrer Agó i recorrerà diversos carrers durant 10 quilòmetres fins a arribar a la plaça de Catalunya.
0: Aquestes tres xifres i aquestes noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Oriol Marc, la Núria Oriols i la Marta Monforte. Un mateix 20 de setembre, en aquest cas del 2005, el president del PP d'aleshores, Mariano Rajoy, va passar pel matí de Catalunya Ràdio amb l'Antoni Bassas. Va ser l'endemà d'un acte a Catalunya on es va mostrar contrari a l'OPA de gas natural sobre Endesa, un dels temes candents d'aquell moment.
5: Bé, enmig d'una expectació periodística considerable, ens acompanya el president del PP, Mariano Rajoy. Don Mariano, bon dia, buenos días.
6: Bon dia, buenos días.
5: Y bienvenido a Catalunya Ràdio. Le agradecemos infinitamente que haya querido dormir en Barcelona para estar esta mañana con los oyentes de este programa. Sobre todo después de, supongo que se ha visto, y es usted la estrella de todas las portadas.
6: Bueno, hablan de mí. No sé si eso significa que soy la estrella, desde luego hablan de mí.
5: La estrella, bueno, en algunos casos no sé si el estrellado, pero en cualquier caso...
6: Por eso le digo.
5: Ya.
0: Toma, la reforma de l'Estatut també va planar sobre la conversa i Rajoy va parafrasejar Jordi Pujol per escapolir-se d'algunes de les preguntes del Bassas.
5: ¿Qué pasa, que Aceves y Zaplana son intocables?
6: Oiga, ¿no dijo usted que lo bueno era hablar del futuro?
5: No, lo dijo usted.
6: ¿Eh? Pero a usted le pareció bien. Entonces
5: no,
6: tenemos...
5: Dije que la frase es fortuna, yo no...
6: Eso ya es... ¿Cómo era aquello de no toca que
5: no
6: decían?
5: Toca.
6: Pues yo me apunto a eso.
5: Bueno.
0: Gran document. Mariano Rajoy va ser líder de l'oposició fins l'any 2011. Després d'aquella etapa tan crispada, Rajoy es va convertir el 20 de desembre del 2011 en nou president del govern espanyol. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, com per oblidar-ho. No ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des d'una marisqueria de Santiago, des de la Seu d'Endesa o des d'un supermercat on el vostre fill us demanarà unos chuches, però li respondreu que això avui no toca.
7: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Marina Laminos, als diaris, la sotscap de política, la Mireia Esteve, que fixa la mirada a les eleccions generals i concretament a la candidatura de Podem, quan fa tot just una setmana que Irene Montero va obrir la porta a presentar-se a unes primàries obertes de tot l'espai a l'esquerra del PSOE.
8: Sí, per tant, els dubtes giren ara al voltant d'aquesta possible llista unitària. Cal demanar-se si l'oferta d'una candidatura conjunta és sincera, ho analitza l'ara Mireia Esteve. Des de Sumar, diu, consideren una bona notícia que Podem s'obri aquesta llista i segurament ara no estiguin en posició de vetar ningú, com sí que ho van fer l'any 2024 amb la llavors ministra d'Igualtat. Podem és ara qui marca el pas, però, en tot cas, cal estar atents a què passi d'aquí al mes d'octubre, termini que s'ha marcat Sumar per anunciar el nom de qui lideri una candidatura amb, com a mínim, Comuns, Més Madrid i també Esquerra Unida, i amb la incògnita, per tant, de Podem i amb el taló de fons de les enquestes del CIS que apunten que aquest espai s'enfonsa per darrere de Vox amb un 5,7% d'intenció de vot.
0: També el diari Ara, el Toni Soler, exigeix un pla, un full de ruta, diu, que garanteixi que els sacrificis a casa nostra es compensaran amb un reforçament de l'estat del benestar, la seguretat col·lectiva i la cohesió social i cultural.
8: Sí, demana un full de ruta per als gestors del present, perquè sí, tenim acords marc per al futur de l'educació, tenim l'agenda 2030 i el pla de la Unió Europea contra el canvi climàtic, però ni tan sols cal que els tecnofeixistes destinin esforços a intentar-lo desacreditar, perquè els governs nacionals i les conjuntures imprevistes ja s'encarreguen de fer-los naufragar. Tenim plans nacionals per la llengua, per la cultura, la salut mental, la indústria, també per la societat del coneixement i no sé quantes matèries més, enumera Soler. El problema és que la inestabilitat crònica dels governs i, sobretot, el desacord fonamental entre sobiranistes i autonomistes ens impedeix d'aplicar receptes realistes. Per tot això, cap a aquest article, les administracions hauran de fer un esforç ingent per recordar que compartim vehicle, viatge i destí per evitar que el principi de solidaritat quedi enterrat pel nihilisme del campi qui pugui.
0: A La Vanguardia, Lola García fa una lectura d'aquest desembarcament avui a Catalunya de Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
8: Després que ho fes, recordem també Santiago Abascal, tant de passeig per Catalunya no és casualitat, diu. Només cal mirar les xifres. El 2023, Sánchez va obtenir a Catalunya ni més ni menys que el 34% dels vots, mentre que Feijóo es va quedar en el 13%, una distància, per tant, clau de cara a les properes generals, perquè reduir aquest marge pot ser el desllorigador per a Feijóo. Però Sánchez no ho tindrà fàcil, perquè els arguments que li van donar aquest lideratge català el 2023, el missatge bàsicament de normalització política, ja es comencen a desgastar i no hi ha cap atractiu que el substitueixi, en part també per la resistència dels jutges a aplicar l'amnistia. En aquest context, Vox va de pesca per caladors proclius del PSC i els d'Abascal s'aprofiten del discurs d'aliança contra els immigrants, mentre que el PP farà bandera de la baixada d'impostos. Per tant, Feijóo i Abascal, que no es trepitgen el terreny, acaba a Catalunya.
0: Al Washington Post, Albert Postils, recullen el cas d'un excursionista que va estar 11 dies demanant ajuda a la intempèrie i va bevent aigua estancada d'un aiguamoll per sobreviure.
9: Es tracta de Craig Berg, un enginyer jubilat de 70 anys que a finals d'agost va començar una travessia d'una setmana a l'illa Royal, una illa que forma part dels Grans Llacs, a la frontera entre els Estats Units i el Canadà. Era un excursionista experimentat, portava un any preparant el viatge, però el quart dia es va desviar d'un camí mal senyalitzat i va acabar caient en un pantà. Va quedar tot xop, la roba, la motxilla i el menjar, i va perdre el telèfon. Els següents 11 dies se'ls va passar demanant ajuda, sobrevivint a base de menjar liofilitzat i bevent, en paraules seves, l'aigua més repugnant que un es pot imaginar. I és que el senyor Berg va estar bevent de tolls d'aigua estancada i en una ocasió, fins i tot, va acabar en un aiguamoll fins que va acumular prou aigua de color marró i se la van passar. La història, malgrat tot, té final feliç. Passats aquests 11 dies, va aparèixer del no-res dos homes en caiac que havien sortit a veure ants i van avisar els serveis d'emergència i un helicòpter va acudir al seu rescat.
0: Déu-n'hi-do, quina història. Avui, als diaris esportius, les portades són, evidentment, per Rafinha, després d'aquest hat-trick al camp del Sevilla.
9: El segon consecutiu que s'apunta al brasiler, aquí Mundo Deportivo ja compara amb Pelé i fa referència al titular, o rei, acompanyat d'una imatge de Rafinha abraçant-se amb el seu millor soci, Lamine Yamal, autor de dues assistències. A l'esport són més prosaics i parlen de Super Rafinha, il·lustrat també amb una celebració amb el geni de Rocafonda. A Madrid també es fan analogis cap a Rafinha, però el tema de portada és el derbi madrileny d'aquesta tarda. Què hi ha de nou? Es pregunta el Marca, acompanyat d'una foto de Mourinho i Simeone quan es van enfrontar en la primera etapa del portuguès al Madrid. I a l'As, referit també als entrenadors, titulen companys de guerra. Simeone assegura ser un admirador de Mourinho i Mourinho diu que quan li van proposar de parlar al documental del Xolo no s'ho va pensar ni un minut.
0: Gràcies, Albert. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
10: Todavía puedo decir, Konaté y Mbappé y el Malicius son extranjeros, aunque Vinicius casi nació aquí. Bueno, aquel que conocimos como Vinicius. Yo veo hoy a un tío que es un negro gordo, con una mandíbula enorme, y ese no es Malicius, pero sí es.

0: So are you ever afraid on screen or off?
1: I mean, it's like there's stuff where you want to feel that. You want to feel that uncertainty.
0: Yeah.
1: You know, fear is like things of the unknown, but I'm not afraid to feel afraid.
0: Yeah.
1: I'm not afraid to feel afraid.
2: El suplement amb Roger Escapa.
3: Avui el suplement.
4: De seguida obrim tertúlia al suplement amb l'Oriol Marc, la Marta Monforte i la Núria Oriol. Saludarem també el Jordi Puntí, el nostre home Barça. A les 10, la setmana tràgica de l'editor de Reuters Breaking News, el Leon Sindreu i el politòleg Toni Rodon. I després...
5: Llámame, búscame, yo soy el doctor Amor!
4: Avui al suplement, Pep Borrell és un odontòleg que aquests últims anys s'ha erigit com una mena de doctor amor que reivindica el matrimoni i la vida en parella a través dels seus llibres, de les seves conferències i de les xarxes socials. En un moment de tanta parella oberta i de tanta varietat, avui el Pep Borrell reivindicant la vida una mica monacal. A les 11, cartes a l'Empar, el nou espai al suplement d'Empar Moliner, on respon les cartes que envieu vosaltres, els oients. Just després, les Amigues de les Arts, amb la Rosa Rodon i la Marta Ferrer, amb recomanacions culturals. I acabarem, com sempre, amb l'eclipsi del suplement. Avui ens visita l'actor Carles Francino. Carles Francino Júnior, el fill de Carles Francino Sènior, que és el company periodista de la cadena SER. Acabarem fent arqueologia a través de l'Arxiu de Catalunya Ràdio amb el Malalts de Ràdio de la Marina Laminós. I just abans de les 9 és el moment aquesta temporada dels enigmes criminals narrats pel Lluís Soler. Les respostes dels enigmes les podeu fer arribar a suplement@catradio.cat i la més original de totes s'emporta un xec regal de 60 euros per bescanviar a qualsevol supermercat Condis. Avui l'enigma diu així.
6: Enigmes criminals. Un jove ben plantat era a casa engalanant-se. Tenia una cita. Sempre havia estat un noi molt presumit, però aquesta vegada s'ho va prendre massa a la valenta i la cita no es va arribar a produir mai. Què ha passat?
2: El suplement. Amb Roger Escapa.
7: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
8: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
7: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
9: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
10: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarm et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
11: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
12: Viladrau.
11: Guissona.
12: Salou.
11: I si ens poden arribar al cor amb una venera.
12: Només en quedaran 50. Torna Sóc i Seré.
13: Nova temporada de Sóc i Seré. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
14: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
15: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
16: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
17: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
18: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
19: Un moment molt delicat de la història de Catalunya en què el dictador no feia ni un any que havia mort i encara amb moltes incerteses per resoldre.
18: Puyal 50, amb Bernat Soler. Una edició especial dels Rècords a l'API web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
4: Són les 9.
20: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
21: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
22: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
23: Ràdio Castelldefels.
24: Tu parròquia.

flaire ron cremat i cançons que formen part de la nostra història. Comença la Taverna de les Habaneres a Ràdio Castelldefels.

club de música marinera. A la taverna de les Havaneres. A Ràdio Castelldefels.

club de música marinera. A la taverna de les Havaneres. A Ràdio Castelldefels.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: La plataforma Zero Port ha convocat per aquest diumenge 20 de setembre una manifestació a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. El lema és no a l'ampliació ni ara ni mai. És una convocatòria que compta amb el suport de més de 200 entitats i col·lectius socials, veïnals i ambientals. Entre la llista figura la Associació de Castelldefels Prou Soroll. Montse Rufes forma part d'aquest grup local.
3: Actualment, a la nostra ciutat, concretament, els barris potser que donen més a la platja, seria com Llobinetes, Pineda, Baixador, o altres barris que ja estan més cap al centre de la ciutat, com podria ser Can Bou o fins i tot tocant a l'estació, estem patint quan bufa el vent de l'est, és a dir, vent que ens ve de Barcelona, estem patint des de les 7 del matí fins a les 11 de la nit, cada 2 minuts, sobrevols, aterratges per la nostra ciutat. Això pot durar una setmana seguida, com depèn de com bufi el vent. Quan ja no bufa aquest vent, que és vent de l'oest, llavors ja no ens aterren pel damunt, però sí que ens enlairen. En el 2005, jo crec que molta gent d'aquí de Castelldefels recordarà que Prou Soroll va lluitar molt i va aconseguir arribar a certs acords amb AENA perquè els enlairaments no passessin per damunt de la ciutat. Es va aconseguir moltes coses, però què passa? Que del 2005 al 2026 que estem ara, el turisme ha pujat moltíssim i, per tant, l'augment de vols ha pujat moltíssim. Vol dir que aquests acords que es van arribar al 2005 potser han quedat una mica obsolets, perquè, clar, passant més de 600 avions al dia, però molt més de 600 avions al dia per la nostra ciutat, realment ens comporta no només a la contaminació acústica, sinó una contaminació química.
2: Eren declaracions a Ràdio Castelldefels per part de Prou Soroll. També ha visitat aquests estudis un dels portaveus de la plataforma Zero Port. Es tracta de Jaume Osset.
4: I la posició de Zero Port és que, en la situació en la qual estem, que és de greu escalfament global i crisi climàtica, de cap manera hem d'anar a un increment de tenir més vols. Hem d'anar cap al contrari. Això ens ho diu la ciència des de fa anys de forma claríssima. És el mitjà més perjudicial en aquest sentit. Acabem de passar, per exemple, un estiu horrorós, crec que estem d'acord, no? En temperatures, hi apareixen incendis, i això, perdoneu, però només ha fet que començar. O sigui, anirà molt pitjor. I per què anirà a pitjor? Perquè no estem deixant o no estem reduint el cremar, s'ha de dir així, cremar combustibles fòssils, bàsicament petroli. Per tant, això anirà a pitjor. I incrementar vols va en la direcció contrària al que hauríem de fer.
2: La manifestació contra l'ampliació de l'aeroport de diumenge a Barcelona començarà a les 12 del migdia al Passeig de Gràcia amb Aragó i acabarà a la plaça de Sant Jaume. L'àrea metropolitana de Barcelona ha aprovat l'adjudicació de la nova passarel·la que connectarà l'skatepark i l'avinguda del Canal Olímpic. L'import d'adjudicació és d'uns 850.000 euros. Ha estat adjudicada a l'empresa Rubau Terrés. Són uns treballs que tenen un termini d'execució total de 7 mesos. L'obra compta amb el finançament de l'àrea metropolitana que es fa càrrec del total de l'import d'aquests treballs. La futura nova passarel·la de vianants permetrà una connexió més directa, segura i accessible entre l'skatepark futur i el pont de l'avinguda del Canal Olímpic. Amb aquesta actuació es vol reforçar la continuïtat d'itineraris de vianants i millorar la integració de diferents espais urbans. És una passarel·la que tindrà una superfície de 200 metres quadrats amb escales i rampa. L'estructura està prevista per estar al costat de les vies del tren i, per aquest motiu, el perímetre comptarà amb tots els requeriments que especifiqui l'ens gestor ferroviari, és a dir, ADIF. El pas inferior de l'estació de Castelldefels és obert després de la profunda remodelació d'aquest objecte. Les obres, que havien començat a l'abril, milloren la seguretat i fan més funcional aquest punt clau de la mobilitat. Els treballs han costat més de 250.000 euros.
5: Per explicar-nos en detall aquestes obres, ens acompanyarà per telèfon Mariano Scalcione, tècnic de la Unitat de Via Pública de l'Ajuntament. Mariano, molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Tot just ahir s'anunciava des de la teva àrea que ja estaven tenien el tancament i ja tancament de les obres i obertura de poder fer servir aquest nou espai acondicionat. Què s'hi ha fet exactament? Quines actuacions heu dut a terme per millorar aquest espai que tenia una demanda ja de fa anys de millorar-lo?
6: Sí, exacte. Ahir vam donar la finalització oficial, diguem-ne, i bé, el que s'ha fet allà és canviar tot el paviment, tot el terra, totes les parets s'ha tret la reixa metàl·lica que hi havia al pas inferior i s'han col·locat un panel vitrificat, s'ha millorat la il·luminació, s'han instal·lat les baranes a les dues parets amb unes tires LEDs i bueno, bàsicament s'ha dignificat tot aquest espai. I finalment també s'instal·laran dues bombes més de reforç perquè quan hi hagi episodis de pluja desaigua tota l'aigua en casos de pluja extrema, doncs que es pugui desaiguar ràpid i poder habilitar el pas. També s'ha instal·lat megafonia al pas inferior, s'han instal·lat quatre altaveus i bueno, això bàsicament és tot el que hem fet allà.
5: Estem parlant d'un espai que tenia ja una demanda històrica perquè recordem que la construcció d'aquest actual pas datava ja de l'any 1987. Com us plantejàveu des de l'àrea, des de la Unitat de Via Pública, donar resposta a les necessitats que havien arribat per part de la ciutadania i el que ja detectàvem?
6: Bàsicament es volia donar més il·luminació, més seguretat, dignificar una mica perquè tot això estava molt envellit, no? Amb les reixes metàl·liques que tenia allà que semblaven també una gàbia. I bueno, bàsicament la idea era aquesta, fer un espai més digne, que donés més amplitud, que estigui més il·luminat, bueno, més bonic, i crec que ho hem aconseguit. Ha costat perquè s'ha treballat de nit, s'han fet jornades nocturnes per intentar interferir el més possible en la vida quotidiana dels ciutadans. Però bueno, al final jo crec que el resultat és podem estar contents.
5: Mariano, ens deies que també encara queden alguns petits detalls més que voleu incorporar, però ara que ja s'ha anunciat aquesta finalització des d'ahir, el pas ja funciona amb normalitat. Hi ha algun element també que les persones usuàries hagin de tenir en compte aquests primers dies?
6: No, el pas ja funciona amb normalitat. Està tot correcte i en els propers dies intentarem posar en marxa tot el sistema de megafonia i altaveus, és el que està previst, que ara mateix no està funcionant.
5: Molt bé, sí, doncs sí. Mariano Scalcione, tècnic de la Unitat de Via Pública de l'Ajuntament, que vagi
6: perfecte.
5: Tot molt bé i fins la propera.
6: Gràcies, igualment. Adéu.
2: Dilluns vinent, 21 de setembre, s'activa la Marxa per la Pau i la No Violència arreu del món. És una marxa que es perllongarà fins al 4 d'octubre. Es tracta d'una iniciativa que es fomenta en una base social d'entitats locals i busca que ciutats d'arreu del món facin activitats diverses per fomentar la pau i la no violència. A Castelldefels, Imma Prieto és la representant de l'entitat Món Sense Guerres.
7: Nosotros, eso, del 21 de septiembre al 4 de octubre, hacemos la cuarta marcha mundial por la paz y la no violencia. Y ahora hemos visto que tal como está la situación, en la medida que nosotros podamos aportar nuestro pequeño granito de arena, que no es mucho, queremos hacer esta cuarta marcha. Pero así como en las otras recorríamos el planeta, tal como está la situación ahora, que hay sitios a los que no se puede ir de ninguna de las maneras, y nosotros nos autofinanciamos, con lo cual cada vez se pone más complicado el poder viajar lejos. Lo que hemos decidido es en todo el mundo, en estos 15 días, hacer la marcha mundial, cada uno en su ciudad.
2: La marxa es presenta en un acte públic aquest dilluns mateix, aquest dilluns vinent, dia 21, a la biblioteca.
7: El día 21 hacemos en la Sala Margarida Xirgu, aquí en la biblioteca, hacemos la presentación de la marcha, de esta cuarta marcha y un poco la historia de cómo han ido las otras marchas. El grupo Metanoia va a hacer una representación. Será fantástico que Metanoia colabore con nosotros.
2: El programa de la Marxa per la Pau 2026 a Castelldefels inclou també una xerrada col·loqui el dia 25.
7: Luego el día 25 en Can Roca Baix haremos una charla coloquio más allá de la barbarie, que vendrán diferentes personas que están, pues bueno, socióloga, el representante del Front Polisari, el Diosdado Toledano, que está en movimientos sociales, Amparo Tomé, Lourdes Carreras, bueno, diferentes personas, Javier Belda, diferentes personas que darán su punto de vista con este fondo de más allá de la barbarie, y luego haremos un coloquio.
2: I el dia 2 d'octubre, taller sobre les violències quotidianes, també a Can Roca de Baix.
7: Y el día 2 hacemos un taller, igualmente en Can Roca Baix, sobre las violencias cotidianas.
8: Eso también es...
7: Claro, hay cosas importante que a nosotros se nos escapan, como primero porque somos un grupo pequeño y luego porque tal como están las cosas tenemos las manos bastante, bastante atadas, ¿no? En general la población. Entonces está bien el que uno pueda un poco ver cómo es eso de las violencias que nos afectan, no solo que nos afectan, sino que a veces nosotros infringimos a otros por la manera en que estamos viviendo, ¿no?
8: Lo que nos pasa día a día a nosotros, ¿no?
7: Claro, y además es que hemos normalizado, ¿no?
2: Són paraules d'Imma Prieto, de Mons sense guerres, al programa Mont Solidari d'Ernesto Duclosón. L'escoltaven intervenir. L'entrevista es pot recuperar completa a la carta al web de l'emissora municipal radiocastelldefels.org.
1: Ha estat notícia aquest dimarts.
2: L'Ajuntament espera poder començar a finals d'any un conjunt d'actuacions als carrers que desemboquen a la plaça de l'Església, al centre de Castelldefels. Ens estem referint a tota la zona de vianants. És un projecte que ara mateix és en període de licitació per un import de 400.000 euros. S'espera actuar a uns 80 punts que ja han estat identificats. Així ho ha explicat el tinent d'alcaldia de Via Pública, Nico Zerpa, ho ha fet en una entrevista a càrrec d'Ana López.
9: Nico Zerpa, ¿qué tal? Buenos días, señor Zerpa. Están a punto de comenzar varios proyectos referentes a la vía pública. El proyecto de rehabilitación de la Plaza de la Iglesia.
10: Sí, nosotros tenemos, ya hemos observado, ¿no?, en el ámbito técnico, todo lo que es, no solamente la Plaza Iglesia, sino todas las calles que llegan a la plaza, a la iglesia. Tenemos muchísimas deficiencias que vamos a intentar solucionar. Ahora estamos licitando esta obra de rehabilitación y yo calculo que aproximadamente a final de año ya se podrá acometer. ¿En qué consisten estas obras? Bueno, hay la calle, por ejemplo, el Primero de Mayo, la calle Pintor Serra Santa, lo que es la calle Iglesia, lo que es la calle Arcadio Balaguer, lo que es la calle 11 de septiembre, es decir, todas las calles que nos llevan, digamos, en cierta manera, a la plaza de la Iglesia.
9: Las zonas peatonales.
10: Zonas peatonales, sí. En esas zonas peatonales, si, Ana, si vas paseando, pues te encuentras con deficiencias en la
9: zona. Es que las baldosas se mueven, vamos.
10: Exacto, eso es lo que... hemos llegado a contar hasta... aproximadamente unos 80 puntos donde nos encontramos con esta problemática. Un metro cuadrado de baldosa que ya está francamente deteriorada, una baldosa que la pisas y te escupe agua, ¿no? Sí. Entonces, lo que vamos a intentar es esos 80 puntos que hemos contabilizado, con un valor aproximadamente de 400.000 euros, en todas estas calles que yo te estoy diciendo, peatonales que nos llevan a la Plaza Iglesia, la Plaza Iglesia también, pues intentar rehabilitarlas, intentar reponer evidentemente las baldosas que están deterioradas y no se pueden volver a utilizar, ¿no? Y reparar todos estos puntos. Insisto que son 80. ¿Vale? Ya se hizo un proyecto sobre todos los puntos que hay que hacer. El alcalde Balaguer, por ejemplo, vas caminando y te encuentras, pues, en el trayecto que tienes hasta Doctor Barraquer, pues aproximadamente entre 15 y 20 puntos que solucionar, ¿no? Primero de Mayo, hasta donde está más o menos la autoescuela Castelmar, 11 de septiembre, calle Iglesia, hasta donde está la Rosita, también Doctor Barraquer. Hay muchos puntos como este donde las baldosas pues están deterioradas y evidentemente requieren de un cambio. Pues esto es lo que vamos a acometer dentro de este proyecto, donde hay 80 puntos que poder subsanar.
9: Evidentemente, imagino que las obras se van a hacer por tramos o por fases.
10: Sí. Acometeremos en primer lugar 11 de septiembre. Una vez que se acabe el 11 de septiembre, iremos a Pintor Serra Santa. De Pintor Serra Santa se pasará el 1 de mayo, calle Iglesia, Arcadio Balaguer, por este orden. Y luego en la Plaza Iglesia también todos los puntos de deterioro de baldosas también que se puedan arreglar.
2: S'incorporen aquests dies a la flota de vehicles de neteja urbana 7 nous camions de recollida d'escombraries. Paral·lelament, l'Ajuntament projecta un nou pla de neteja dels carrers amb aigua a pressió. La intenció és que arribi a tots els barris de la ciutat. Anem a pams. Pel que fa als vehicles, el tinent d'alcaldia de neteja urbana, David Soler, fa recompte. El mandat, diu, es tancarà amb 14 nous camions de recollida de residus i 3 noves baldejadores.
11: Entre la setmana passada i aquesta setmana ja estan arribant 7-9 camions de recollida d'escombraries i, per tant, acabem i culminem aquest procés de transformació completa de tota la flota de neteja dels carrers de la ciutat, no només de neteja, sinó també de recollida de residus. S'han incorporat 14 nous camions de recollida de residus, d'aquests ISI, dels camions grans que veiem recollint els contenidors. A més, tenim un camió específic per netejar els contenidors per dins i per fora, que es netegen completament i que surt cada dia. A més, hem renovat totes les equips d'hidroneteja de contenidors i també de carrers i hem incorporat 3 noves baldejadores, una d'elles que arriba també aquesta setmana i que tenim ja complet aquest nou equip de 3 noves baldejadores.
2: Explica el tinent d'alcaldia que el municipi treballa per posar en marxa un nou pla de neteja dels carrers amb aigua a pressió.
11: I, a més, començarem a veure més freqüència de neteja amb aigua a pressió als carrers de la ciutat. S'ha dissenyat un nou pla que intentarà arribar a tots els barris de Castelldefels i que tant d'horari diurn com també en les zones on hi ha menys afectacions per soroll també faran alguns trams en horari nocturn. I la veritat és que estem treballant per intentar acabar aquest procés que també vam intentar iniciar a l'inici de la legislatura, que és transformar Castelldefels perquè sigui una ciutat guapa i neta, com és el nou eslògan de l'empresa municipal de neteja. I crec que ho estem aconseguint.
2: El govern municipal entén que la preocupació ciutadana per la neteja s'ha moderat gràcies a les inversions escomeses aquests darrers anys. David Soler.
11: Encara que quedi molt per fer, encara que Castelldefels tingui punts que encara hem d'intensificar la neteja i que, evidentment, hem d'anar acompanyat de campanyes de civisme perquè la gent emburti menys i, sobretot, faci molt, molt millor ús dels elements per generar residus i per dipositar-los, però crec que estem aconseguint un canvi de tendència important a Castelldefels. No? I jo crec que ara ja no és la principal preocupació de la ciutat, com va ser quan vam arribar al govern municipal, sinó que ara, realment, quan tu surts al carrer i et pares amb la gent ja comença a reconèixer que hi ha una millora substancial en la neteja dels carrers de la ciutat. I, per tant, això és un esforç que agraïm.
2: El tinent d'alcaldia ha reconegut, amb les paraules que sentirem, la professionalitat dels treballadors que cada dia miren de mantenir nets els espais públics.
11: Evidentment, té molt a veure també amb la gran professionalitat de tots els treballadors de l'empresa de neteja que cada dia surten al carrer i que van sortint amb unes eines que potser no eren les millors per poder fer la seva feina, i ara que tenim una flota completament renovada i tota la maquinària és nova, jo crec que la feina s'està fent molt més a gust, amb molta més professionalitat i, a més, amb molta més eficiència. I, per tant, jo crec que això fa guanyar Castelldefels.
2: L'Ajuntament posa en marxa un ambiciós programa de creació de nous espais per a la pràctica de l'esport i de renovació i remodelació d'alguns que ja són a la pràctica, ja són existents. El municipi treballa en 3 línies. D'una banda, vol cobrir la demanda de les entitats esportives. També vol millorar espais públics d'ús lliure i, en tercer lloc, amb el futur equipament de l'antic club de tennis, donar sortida a la llista d'espera de persones que es volen abonar a Can Roca. Albert García Edo, gerent de serveis territorials de l'Ajuntament, ha subratllat la futura construcció del segon pavelló a Can Vinader.
12: Jo t'ho dividiria en 3 grans blocs, no? Un que va destinat a les entitats esportives, un teixit que tenim en la ciutat molt potent, amb més de 6.000 llicències federatives, i aquí, avui per avui, estem tractant d'actualitzar i de poder donar sortida a la demanda que tenim, especialment en pavellons, perquè ja amb anteriors mandats es va fer una inversió més gran en el que serien camps. I aquí les principals actuacions són una remodelació de la pista de Can Roca. La pista de Can Roca és una pista semicoberta, amb terrazo. Bueno, no tenien les millors prestacions per la pràctica esportiva i ara serà una pista totalment tancada, dotada de parquet. I, a més, li volem donar una polivalència més de ciutat, no només de l'àmbit esportiu, i la dotarem també d'un escenari i d'un sistema audiovisual i de llum perquè també es puguin fer activitats culturals. També adreçat a les entitats esportives, tenim el que seria la construcció d'un nou pavelló a la zona de Can Vinader, perquè la gent es pugui fer una imatge ràpida. Allà el que fem és doblar el pavelló que tenim, just al costat. Compartirem serveis a la zona de l'entrada, consergeria, una mica per optimitzar costos. Per aquí doblarem la capacitat que tenim de donar servei. Això seria el vinculat a entitats esportives.
2: Pel que fa a les actuacions de millora dels espais públics per a ús lliure, ús esportiu, ha destacat García Edo el futur skatepark.
12: Després tenim també una sèrie d'actuacions més a l'espai públic, una mica per aquella gent que fa esport de manera lliure, per estar en forma, per oci. I aquí tenim la remodelació de diferents espais esportius, la pista que col·localment coneixem com el Burrito, a Mister Regle, a un nova cistelles, nou paviment. Arreglarem també la pista que està al Parc de Mar, al final del carrer 11. Aquella és una zona on, bueno, està molt propera al mar, es deteriora amb facilitat i canviem tot el que és a l'exterior. I potser l'obra més potent és l'skatepark, a la zona de Can Rabadà, que hem d'acabar de contrastar les dades, però després del que té Barcelona a la Mar Vella, serà el segon per dimensions a nivell de Catalunya. Aquest seria el segon apartat, el que seria de l'esport més de lleure.
2: I pel que fa referència a la gestió de la llista d'espera de persones que es voldrien abonar a l'oferta pública, el gerent destaca la futura incorporació a la xarxa municipal de l'antic club de tennis.
12: I després tenim el que fa referència al sistema esportiu que tenim a la ciutat amb abonats i abonades, que actualment tenim al CEM Can Roca, amb una llista d'espera important. I aquí, amb l'adquisició a l'estiu passat de tots els terrenys i els equipaments de l'antic club de tennis Castelldefels, aquí s'ha dissenyat un nou gran equipament esportiu per a la ciutadania, un equipament esportiu que l'haurem d'afrontar en diferents fases per

0: ha estat notícia aquest dimecres.
1: L'aplicació La meva salut incorpora canvis que busquen facilitar l'accés de la ciutadania als serveis sanitaris i a la seva informació mèdica. Són canvis en l'accés, però, que poden complicar l'ús a les persones que no estiguin avesades a la tecnologia. Els ambulatoris estan oferint ajuda. L'objectiu d'aquests canvis és, segons l'administració, fer més senzill l'ús d'aquesta eina informàtica que permet consultar informació clínica, gestionar cites i fer tràmits amb el sistema de salut. Jordi Gascón és tècnic referent d'atenció a l'usuari al CASAP Can Bou.
2: Doncs canvia que a partir de molt aviat començaran progressivament a anar canviant l'accés de les persones a La meva salut, els usuaris, amb contrasenya. Fins ara es pot accedir amb contrasenya, es pot accedir amb certificat digital i amb el DNI electrònic i amb l'IDCAT. Doncs es anirà bloquejant l'accés amb contrasenya a poc a poc. La raó per la que es fa és perquè hi ha hagut un munt d'atacs cibernètics, ciberatacs contra la meva salut, i en La meva salut hi ha informació molt sensible. Llavors la Generalitat ha decidit bloquejar-ho, el CatSalut ha decidit bloquejar-ho de forma molt més segura. Per tant, amb aquests sistemes d'accés, la identificació serà molt més segura del que és fins ara.
1: Les persones que tinguin cap incidència amb l'ús de l'aplicació o la manera d'accedir-hi es poden adreçar als ambulatoris per demanar ajuda.
2: Bé, nosaltres donem suport a totes les persones que tinguin problemes o incidències amb La meva salut. Continuament venen al mostrador a explicar-nos, doncs, m'ha caducat la contrasenya, no puc accedir, qualsevol incidència que tenen amb La meva salut, per suposat, les atenem al mostrador o per telèfon, i això no canviarà, continuarem ajudant-los amb aquesta tasca. És un procés molt senzill. Bàsicament es recomana donar-se d'alta de l'IDCAT mòbil, que és un procés molt senzill, es pot fer per la web de la Generalitat, es pot anar a una oficina d'atenció al ciutadà, que l'ajudaran, i també es pot demanar pel 112 si és necessari, però nosaltres estem totalment disposats a la unitat d'atenció a l'usuari a ajudar-los a aconseguir aquest certificat. I una vegada es té, és que és molt segur i a més és molt fàcil. Simplement entres a l'IDCAT, poses el DNI i llavors t'envia un missatge al mòbil i ja entres a l'aplicació de La meva salut en tota normalitat.
1: Els canvis en l'accés es poden consultar a la mateixa aplicació La meva salut, també als canals d'informació del sistema públic de salut. I en cas de dubte, ja ho hem sentit, els usuaris també ens podem adreçar a l'ambulatori.
3: Este primer semestre ha sido, como se esperaba, en la línea de años anteriores, creciendo en cuanto a lo que es la atención.
1: És la veu del coordinador de l'entitat Càritas a Castelldefels. Es tracta de Javier Naval. És que Càritas ha distribuït el primer semestre de 2026 gairebé 23.000 quilos d'aliments, roba i productes d'higiene. És una de les iniciatives parroquials més conegudes, però no l'única. Càritas vol potenciar l'acollida, el reforç escolar y la atención psicológica. Escoltem Javier Naval.
3: Son las dos áreas tradicionales importantes y de primera necesidad. En alimentos, por ejemplo, en el primer semestre hemos excedido lo que sería la mitad de lo que dimos el año pasado. El año pasado repartimos 32 toneladas de alimento y este año ya llevamos casi 23 en el primer semestre con valores superiores. ¿Qué quiere decir? Pues que en la medida de lo posible, además de aumentar la atención, hemos intentado, conforme íbamos haciendo con más suministro de alimentos, pues enriquecer el lote, ¿no? Y eso nos permite llegar a cifras más altas, no necesariamente gastando más. Piensa que esto compramos nosotros, nos gastamos 17, 18 mil euros en el primer semestre comprando comida, además de lo que nos da el Banco de Alimentos, ¿no? Y lo mismo ocurre con la ropa, que veníamos a dar unas 950, casi 1.000 el año pasado, lotes de ropa, y este año ya llevamos en junio, al terminar junio, 578, es decir, estamos dando de más. Y en la ropa también se entrega kits de higiene, canastillas para bebés, pañales para niños.

0: niños, set de ropa de cama, sillas para niños, es decir, elementos de higiene.
1: Hay otras que han venido en los últimos tiempos también, pues eso, a ayudar a las personas, entre ellas acogida y orientación sociolaboral.
0: Sí, sí, mira, acogida es un tema muy importante, más importante de lo que quizá tradicionalmente le dábamos en Cáritas, pero nosotros mismos hemos ido corrigiendo y aumentando nuestra atención, porque acogida quiere decir que es la primera vez que recibes a alguien que en muchos de los casos viene totalmente desorientado, no sabe dónde ir, le han citado o conoce Cáritas, no han pasado por servicios sociales. Entonces, claro, hay que perder tiempo, hay que invertir tiempo en estas personas, porque su nivel de desorientación, de falta de recursos informativos también, es importante. Mucha gente no tiene dónde vivir, ha venido con el dinero muy justo, creía que era otra cosa, que aquí era fácil vivir y encontrar alojamiento y empezar a trabajar. Claro, y es el grado de desinformación es importante y, por lo tanto, el grado de atención y los minutos o la media hora que estás con una persona es importantísimo para, de alguna manera, establecer esa base a partir de lo cual ellos se van a poder mover, ¿no? Por lo tanto, eso que para nosotros era un trámite anteriormente, era simplemente registrar lo que nos venía derivado, lo estamos convirtiendo en una actividad social. Mira, yo animo a la gente a que venga a Cáritas a ver, entonces a que venga la gente a ser voluntario cuando pueda, no hay restricción. Entonces eso es importante, tenemos un grupo extraordinario, lo digo dos veces, de voluntarios, pero yo creo que debemos ir renovando generacionalmente. Entonces, animo a la gente a que acuda a Cáritas, que pregunte en la iglesia, que venga a Cáritas y que se informe. Y en segundo lugar, me vas a permitir, mira, tenemos, nunca pido dinero, porque creo que eso debe ser la consecuencia de una vinculación y un compromiso, ¿no? Pero como veo que cuesta, realmente cuesta, hemos tenido más éxito con entidades a las que hemos contactado de forma profesional que con personas. Y eso yo creo que es simplemente pues por un desconocimiento, o a lo mejor es que yo no lo he forzado demasiado. Pero tenemos un programa de ser corazones de Cáritas y tenemos el objetivo de tener 100 corazones de Cáritas. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en dos cosas básicas. Básicamente, que te comprometes al menos durante un año a aportar 20 euros al mes, que tampoco es tanto, pero hay gente que le supone mucho esfuerzo, ¿eh? O sea, cuidado, que de esto soy consciente. Tenemos 40 corazones, a mí me gustaría llegar a los 100, porque eso nos da una estabilidad financiera, frente a ayudas, como te he dicho, la de Ibercajo, la de otros, que hay que renovarlas cada año, o las del ayuntamiento, ¿no?
1: ¿La sede en la calle Doctor Mareño?
0: Sí, está debajo, en los bajos de la iglesia de Montserrat, de Vista Alegre. Pues ahí estamos de martes a jueves, para quien quiera venir a enterarse o tal.
1: Nova edició, la segona, de la iniciativa municipal de suport a l'emprenedoria local que porta per nom On Acceleradora Accept App. La primera edició, l'any passat, la posava en marxa l'Ajuntament per acompanyar la gestació de 15 noves empreses i es van arribar a presentar 65 candidatures. En aquell moment es va doblar l'oferta fins a les 30, però van quedar projectes fora. L'edició d'aquest any de l'acceleradora d'emprenedoria, que es presenta aquest dimarts, donarà suport d'entrada a 15 projectes. Santi Amaro és el cap de promoció econòmica municipal.
2: I són 13 setmanes d'activitat intensa. Hi ha una classe setmanal i una tutoria setmanal. L'espai on es fa és el CIECON Startup, una de les aules que tenim allà, i a més, doncs, tindran possibilitat de fer ús de l'espai Coworking Club per fer els seus treballs i les seves presentacions. Són 13 setmanes en el que es van alternant, diguem, les sessions grupals, les formacions, les tutories, i finalment doncs, tancarem, igual que hem fet en la primera edició, doncs, amb un Demo Day, portant un altre cop doncs, a possibles inversors i representants d'entitats empresarials per poder presentar la seva elaboració durant aquestes 13 setmanes.
1: L'any passat, aquells que participaren en aquella primera edició van subratllar l'esperit pràctic de l'aprenentatge a l'hora de crear una nova empresa.
2: El denominador comú que tenien tots ells és una màxima que s'explica en, diguem, en les classes i en les formacions que estan relacionades amb el tema de l'emprenedoria, no? I una de les màximes d'un consell que se'ls dona a totes les persones que volen crear una activitat empresarial, sigui startup o sigui una empresa o un comerç, és quin és el problema que vols resoldre creant el teu projecte. És una pregunta tonta, però vital.
1: Els emprenedors i emprenedores que l'any passat van participar en aquest projecte van rebre una formació per part de l'Ajuntament que ara, diu Amaro, continua viva.
2: Diguem que el que hem fet amb aquesta primera edició ha sigut acompanyar-los de la idea al projecte. Hi ha alguns que ja estan, s'han donat d'alta en Hisenda, que ja han començat a treballar, i el que hem fet ara des de l'Ajuntament, des de l'Àrea de Promoció Econòmica i la Reserva de Regidoria, és impulsar un altre programa que hem anomenat Programa Mentor, que és per acompanyar aquestes mateixes idees i aquests projectes, convertir-los en realitat. I ara començarem a partir de setembre una segona, com si fos un curs, un segon curs per a aquestes empreses, que durarà 13 setmanes també i que rebran també un conjunt de mentories, sobretot de persones expertes en els seus respectius àmbits, per acompanyar-los a constituir l'activitat empresarial amb allotjament en el CIE Econ Startup i que puguin, diguem, doncs, començar a fer-se grans.
3: Ha estat notícia aquest dijous.
1: Ja són obertes les inscripcions per a les activitats de salut i diversió adreçades a les persones grans. L'Ajuntament espera esbandir la llista d'espera de persones que esperen obtenir plaça en un programa que té molt d'èxit. Ana López ha entrevistat el regidor de Gent Gran, Nico Cerpa.
4: Con el concejal de la Gent Gran y también de Vía Pública, Nico Cerpa, ¿qué tal? Buenos días, señor Cerpa, ¿qué
5: tal? Hola, buenos días.
4: Buenas vacaciones,
5: muy,
4: bien, ¿no?
5: Muy bien, muy bien.
4: Bueno, pues ha comenzado el curso escolar y también lo ha hecho la Gent Gran de Castelldefels. Justamente comienzan las inscripciones.
5: Eso es, tú lo estás diciendo, ¿eh? Ha empezado el curso no solamente para los alumnos, sino también, bueno, sí, exacto, para los alumnos, pero los alumnos más mayores. Nosotros ahora llevamos un par de, bueno, empezaron la semana pasada y tenemos a lo largo de todo este mes de septiembre ese proceso de inscripción para las actividades. Nosotros ya prevemos, más o menos con los números que vimos el año pasado teníamos el programa Salud y Diversión 525 personas, no lo hemos tenido nunca. De hecho, estuvimos mirando para intentar, en este caso, tener un monitor más. Se nos generó una lista de espera, a principio de curso ya se nos generó una lista de espera que también esperamos que ahora en este nuevo curso 26-27 también se nos genere, a ver cómo lo podemos lidiar, ¿no? Lo que te quiero decir es que esto está teniendo una grandísima aceptación. Lo que te quiero decir es que la gente viene en masa porque, oye, sociabiliza, lo pasa bien, ahí tiene un punto de encuentro, no solamente de encuentro, sino de entretenimiento. En este caso, en el programa Salud y Diversión, en el ámbito deportivo, que van a jugar a la petanca, salen de paseo, hacen excursiones y, bueno, la verdad es que esto les encanta. Por lo tanto, esperamos overbooking, y no solamente en este apartado, ¿no?, del programa de Salud y Diversión, sino también en los más de 60 talleres que el año pasado hicimos. Talleres que van desde informática, fotografía, talleres de baile. Que te puedo decir que se cubren todas las plazas de estos talleres que estamos haciendo. Para nosotros, evidentemente, que exista esa participación tan amplia del colectivo, del sector de la Gent Gran, oye, pues a mí personalmente como responsable me gusta la respuesta que estamos teniendo, ¿no? Cada día son más las personas del colectivo que se une y que quieren participar de estas actividades. Insisto, más de 60 talleres nunca hemos tenido como tuvimos el año pasado. Creo que este año lo vamos a superar. De hecho, a nosotros también nos empujan en cierta manera, ¿no? Lo que sí te puedo decir, que yo creo que he comentado en alguna ocasión, estamos intentando que tengan más espacios para la Gent Gran. Tenemos el Centro Cívico en Vistalegre, tenemos el Club Náutico en la playa, tenemos al Freddy Monpó, que está en el centro del pueblo, y la República. La República estamos haciendo una reforma para solamente tenemos un espacio muy, muy amplio para que puedan juntar las personas mayores, pero ahora la modificación que estamos y la rehabilitación que estamos haciendo de otros espacios que tiene el Ayuntamiento para recolocar en este caso a la OAC. La Oficina de Atención al Ciudadano va a ser trasladada justo detrás del edificio de la República, con lo cual el espacio que está ocupando en la actualidad pasará también a ser un espacio de uso único exclusivamente para la Yenguera. Con esto te quiero decir, hombre, que nosotros también estamos intentando ampliar. ¿Por qué? Porque cada año que va pasando nos vemos con un mayor, con una mayor participación. También estamos en el Poal, donde colocamos unas casetas, hablando con las, en este caso con la Asociación de Vecinos del barrio, del barrio del Poal, para que también en esas casetas puedan participar algunas de las personas mayores que están viviendo en ese barrio y no tengan que desplazarse. Nosotros somos conscientes de que cada día son más las personas de ese colectivo que quieren participar y, por lo tanto, tenemos la intención de seguir sumando y seguir sumando en espacios para que para dar cabida a todas estas propuestas que año tras año vamos recibiendo, en este caso, de las dos entidades, ¿no? No hay que olvidarse que colaboramos muy estrechamente tanto con la Asociación de Gent Gran como la Rafael Casanovas, que son las que proponen, en este caso, los talleres, son los encargados, los responsables de recoger todas las inscripciones y de organizar los talleres y de organizar las excursiones también, ¿no? Por lo tanto, mi agradecimiento personal a estas dos entidades, ¿no? Satisfecho como está transcurriendo, en este caso, las inscripciones. Yo sé ya positivamente que nos vamos a quedar cortos y, bueno, vamos a ver en qué manera podemos solucionar y esta problemática de la lista de espera, ¿no? Finalmente.
4: ¿Cuándo está previsto que se abra el nuevo espacio en
5: la República? Se está trabajando en los espacios colindantes para el traslado de la OAC. Yo espero que el primer trimestre del 2027 ya podamos disponer de esos espacios. A continuación se trasladaría la OAC. Y no sé si vamos a poder coordinarlo, ¿no?, consensuarlo, puesto que van a empezar los talleres de Gent Gran ahora en el mes de octubre, para que haya ese traslado o ese traspaso en el mes de marzo, en el mes de abril. Ya estaría prácticamente acabando el uso. O sea, lo que sí te puedo decir con toda seguridad es que de cara al siguiente ese espacio sí va a estar disponible al 100% para Gent Gran. No sé si nos va a permitir, una vez que esté hecho, que ya, insisto, será finalizando el curso y poder conseguirlo, ¿no? Pero más o menos por esa fecha.
4: ¿Las inscripciones para participar en esos talleres han empezado hoy? ¿Hasta cuándo tienen de plazo las personas
5: hasta
4: mayores
5: final, para hasta final de mes, ¿eh? Porque la intención es que la primera semana de octubre ya empiecen los talleres. No solamente empiecen los talleres, sino también el programa Salud y Diversión. Por lo tanto, tenemos estas 2-3 semanas de plazo, que quedan el mes de septiembre, para que se puedan pasar por allí y se puedan inscribir. Hay muchas personas que repiten, hay otras tantas que no, pero hay muchas personas que repiten de un año a otro. Lo único que tienen que hacer es ir a apuntarse y ya está, y empezar.
4: Nico Cerpa, portavoz de Som Castelldefels, concejal de la Gent Gran Vía Pública, primer teniente de alcalde. Muchas gracias.
5: Muy bien, muchas gracias, Ana, muchas gracias.
4: Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenos días.
1: S'incorporen a diferents llocs de treball de l'Ajuntament 9 persones. Ho fan a través del programa Treball i Formació. Són contractacions de persones que estan en situació d'atur i tenen una durada, aquestes contractacions, de 12 mesos. Mapi Soler és la tècnica municipal de promoció econòmica i foment de l'ocupació que se n'encarrega.
6: Avui comencen a treballar dintre dels programes que tenim de foment d'ocupació, doncs comencen a treballar 9 persones dintre del programa Treball i Formació. El Treball i Formació és un programa que contempla la contractació de persones durant 12 mesos que s'integren i treballen a l'Ajuntament en diferents llocs de feina. Dels llocs que tenim, dels 9 llocs de treball que comencen avui, són 8 són auxiliars administratius i tenim un auxiliar de serveis que estarà a les escoles de Castelldefels. Els auxiliars administratius estan en diferents departaments de l'Ajuntament i donaran suport durant aquests 12 mesos als departaments i ells, bueno, aprofitaran, doncs, per millorar el seu currículum, per aprendre coses noves, per conèixer l'administració.
1: A més de treballar, aquest programa ofereix formació en diferents aspectes relacionats amb la recerca de feina.
6: En aquest programa en concret que han començat avui, tindran una formació de 60 hores del paquete Office, que és per millorar les competències informàtiques, com a formació del programa. El programa és treball i formació, per tant, és un contracte de treball i una formació. Però després tot l'acompanyament nosaltres ho treballem des de sessions grupals, on juntem a les persones que estan en aquest programa. També va molt, molt bé crear dinàmiques on es coneguin, perquè després aquest networking va bé, després es donen suport entre ells per la recerca de feina, estan en situacions semblants, algunes molt diferents, però per altra banda molt semblant perquè estan buscant feina, i a través de sessions grupals doncs, es treballen moltes coses a l'objectiu laboral, a la seva seguretat en si mateixos a l'hora de la recerca de feina, es fan sessions de currículum, sessions d'entrevista, com preparar una entrevista, i després, de forma paral·lela, es fan entrevistes individuals per tractar la situació personal de cadascú d'ells, de la situació més individual, que no es tractarà en grup, per fer l'acompanyament. L'acompanyament contempla la integració en el lloc de feina, que tinguin una bona integració, que les funcions encomanades les puguin desenvolupar, que tinguin les competències transversals adients també, doncs treball en equip, bueno, totes aquestes coses, i també es treballa la recerca de feina posterior.
1: Les persones que van optar al programa i no van entrar resten a la borsa de treball i les poden trucar en qualsevol moment abans que acabi aquest 2026. I pel que fa a 2027, el 5 d'octubre s'obrirà el període de presentació de sol·licituds de cara a les contractacions de l'any vinent.
6: O sigui, la gent que queda en llista d'espera, que queda en el procés, queden en el mateix procés fins al mes de desembre de l'any en curs, i llavors totes les places que surtin durant l'any es poden trucar a les persones. Estan allà encara operatives per poder-les trucar. Per altra banda, les persones que ara estan sentint això i que diuen «ai, jo vull presentar-me», doncs nosaltres tots els anys, durant el mes d'octubre és quan s'obre el termini per sol·licitar participar en plan d'ocupació. És a dir, que està en un moment perfecte, perquè ara nosaltres el 5 d'octubre s'obriran les sol·licituds per participar en els plans d'ocupació. Això sí, seran de cara al 2027. Llavors, hauran de presentar, si estan interessats, el que han de fer és venir a la Guaita o per la web, buscar tota la informació o trucar-nos, i nosaltres els donarem el link, si ho volen fer online, si ho volen fer presencialment, els explicarem com fer-ho, però han de fer la sol·licitud i llavors es fa tot el procés, perquè de cara al desembre ja surten les llistes amb puntuació. I llavors aquestes persones són les que estaran llistes en les borses de treball durant tot l'any 2027.
3: Ha estat notícia aquest divendres.
1: I ara dos apunts de política. La regidora d'Esquerra Republicana, Rita Borque, serà la candidata d'aquest partit a l'alcaldia de Castelldefels en les eleccions del maig vinent, 2027. Entrevistada per Ana López avui mateix al programa Coffee de Ràdio Castelldefels, Rita Borque ha posat data a la seva presentació com a alcaldable republicana. Serà el 17 d'octubre.
7: I bé, i concretament a nivell personal i a nivell d'Esquerra Republicana Castelldefels, el dia 17 d'octubre farem la meva presentació oficial aquí, precisament a la plaça Neus Català, aquí davant de la biblioteca, i li vaig demanar a la candidata de Barcelona, l'Elisenda Alemany, que m'acompanyés en aquest acte, perquè molts problemes de Barcelona coincideixen amb problemes de Castelldefels, no? El tema de la massificació turística, el tema de l'habitatge, el tema d'identitat, no? Del català. Serà a les 12:30, el dia 17 d'octubre, i jo convido a tothom a que vingui.
1: I d'altra banda, els socialistes catalans celebren aquest cap de setmana el Dia de la Rosa. És una de les principals trobades anuals d'aquest partit. Se celebra a la Pineda de Gavà. N'ha parlat aquests micròfons a l'emissora municipal un dels regidors del PSC a l'Ajuntament de Castelldefels. Es tracta de Lluís Espanyol.
8: Com sempre, és una festa, una trobada de principi de curs, que diem nosaltres, de calentar motors, doncs de presentar una mica, de seguir mantenint la nostra ideologia, el nostre ideari socialista, progressista i de responsabilitat i de sentit d'estat de gestionar Espanya el millor possible, Catalunya, I en aquest sentit, doncs, sí, estaran presents el president Salvador Illa, el president Pedro Sánchez, i ens explicaran i ens posaran al dia de tot el futur i tots els projectes que tenim i tota la programació que tenim, doncs, de cara a continuar gestionant Espanya, no? Espanya, Catalunya i tota la ciutadania, tots els ciutadans. El programa, com sempre, és una trobada molt, molt, molt familiar, molt, molt social, molt de trobada de militants i simpatitzants. Esperem que tots els socialistes, simpatitzants i militants, ens veiem aquest diumenge a la Festa Rosa Gavà.
1: Parlem ara de política. Divendres 11 de setembre es commemorava la Diada Nacional de Catalunya. A Castelldefels, l'Ajuntament i nombroses entitats ciutadanes, també partits polítics, van participar al matí al tradicional acte d'ofrena floral al Monument de la Senyera, al costat de la Casa Consistorial. Al Parlament Institucional, l'alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, va descriure el que en opinió seva ha de ser l'esperit de la Diada.
9: La Diada és també una oportunitat per posar en valor allò que compartim. Castelldefels és una ciutat diversa, oberta i plural. Una ciutat formada per persones d'orígens, trajectòries i sensibilitats diferents, però que comparteixen una mateixa ciutat, uns mateixos carrers i un mateix desig, viure bé i contribuir a un bon futur.
1: El Parlament el tancava l'alcalde amb aquesta crida al manteniment de la convivència.
9: I és precisament aquesta convivència basada en el respecte, la tolerància i la llibertat un dels nostres grans valors com a societat. Una ciutat que preserva les seves tradicions, que valora la seva cultura i que al mateix temps mira cap al futur amb confiança, amb il·lusió i amb ambició. Molt bona diada a tothom. Visca Castelldefels! I visca Catalunya!
1: Les entitats i partits polítics participants a l'ofrena floral van desfilar, com és tradicional, de manera esglaonada, de manera individual també, des de la plaça de l'Església fins al Monument de la Senyera. La jornada la van protagonitzar les sardanes, diverses activitats de cultura popular, com el Ball de Bastons i el Pilar, que van aixecar els castellers, i l'acte va acabar amb el Cant dels Segadors. A la tarda, l'Associació Musical de Castelldefels va oferir el seu tradicional concert de la Diada Nacional. Castelldefels assuma aquest diumenge la Setmana Europea de la Mobilitat. A la ciutat es viurà una nova edició de la pedalada popular i la Festa de la Bicicleta. Òscar Herrero és tècnic de mobilitat.
10: És aquest diumenge, sortirem a les 10 des de la plaça de l'Església. Són tals dinàmics que es diuen. Doncs no hi ha un tal previ ni... Val? El que es fa és quan arriba la pedalada, tot el grup es talla en aquest moment el trànsit i quan passa es torna a obrir. Sortim d'aquí, de la plaça de l'Església a les 10, anem cap al doctor Ferran Pineda, després per Molinot, avinguda Ciutat de Màlaga, sentit mar, fins a Pitor, i de Pitor, avinguda de la platja, fins a la rotonda de la plaça de l'Ancla, i d'aquí tot el passeig marítim fins al carrer 22. Tornem pel passeig marítim cap al carrer 11, i d'aquí carrer 11, Pineda, que agafem ja tota cap al centre, i Fleming fins a la plaça de la Muntanyeta, fins al parc de la Muntanyeta, vale, que seria el recorregut que fem. Intentem encapsular, no?, la gent que no s'allargui molt, però clar, hem de tenir en compte que com també van els petits, pues, bueno, se va allargant i de vegades quan des de que passa el primer fins que passa l'últim, pues, bueno, hi ha punts que sí que hi ha una distància important, considerable, i el trànsit estarà aturat pues, una estoneta. Intentem aturar, no?, per això, el que diem, no?, la policia intenta encapsular perquè tot el grup vagi el màxim agrupat possible, no?, i l'afectació sigui menor. I després també comentem que hi ha algun tram que, per exemple, algun tram del passeig marítim o de carrer Pitor, que sí que el sentit contrari on anem està obert al trànsit, pues, si alguna persona ha de circular per aquí, pues, que vagi amb molt de compte, no?, perquè aniran moltes bicicletes, anem petits, i bueno, s'ha de respectar i hem de conviure aquí entre tots i gaudir d'aquest dia, no?, que al final és el que intentem, un dia que sigui festiu, no?, i per fomentar la mobilitat en bicicleta i mobilitat sostenible.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Carles Puigdemont assegura que, quan pugui tornar, el primer que vol fer és una nova immersió a la Catalunya d'avui abans de decidir res sobre el seu futur polític. Ho explica en una entrevista al diari britànic The Sunday Times, on també afirma que el país ha canviat des que ell va marxar i que vol escoltar la societat actual. Avui Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo visiten Catalunya. El president del govern espanyol serà a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i el dels populars fa un acte polític a Badalona. Cites que es donen en un clima preelectoral i que estan marcades per la crisi migratòria a Ceuta. Dues eleccions regionals a Alemanya avui poden determinar el futur polític del canceller Friedrich Merz, que s'enfonsa a les enquestes. Els electors voten ja al Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental i a la ciutat-estat de Berlín, on per primera vegada l'esquerra radical podria guanyar l'alcaldia. Últim dia de votació a Rússia per triar nou Parlament, unes eleccions en què ningú dubte de la victòria del partit del president Vladimir Putin, que busca legitimació davant de l'estancament de la guerra a Ucraïna. L'oposició demana votar presencialment per minimitzar la possibilitat de manipular els resultats. L'artista britànic Ed Sheeran qualifica d'injustificable la situació que es viu a Gaza a la seva primera intervenció pública després del polèmic acomiadament del seu teloner per comentaris a favor de Palestina. Sheeran admet errors i insisteix que no vol ser un músic activista. A Portsmouth, al sud d'Anglaterra, una organització d'extrema dreta guanya força amb diverses manifestacions xenòfobes i amb accions per impedir l'arribada de migrants. Això mentre les xifres oficials d'arribades pel canal de la Mànega mostren com aquest any s'han reduït gairebé a la meitat. Més de 200 entitats participen avui a Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat convocada per la plataforma Zero Port. La protesta arriba quan, precisament aquesta setmana, el govern espanyol ha aprovat les primeres inversions per ampliar aquesta infraestructura. I avui s'acaba el Mercat de Música Viva de Vic amb el concert de Quimi Portet a la plaça Major. El Vigatà toca a casa i ha anunciat que traurà nou disc el 2027.
1: Esports.
0: El Barça és més líder de Lliga després de guanyar ahir a 1-3 al camp del Sevilla amb remuntada i hat-trick de Rafinha. Setè triomf consecutiu dels blaugranes que arriben a l'aturada per seleccions amb ple de victòries. Avui a primera el Madrid visita el camp de l'Atlètic de Madrid a 4:45 i a segon el Sabadell rep l'Oviedo a la Nova Creu Alta a 2:00 PM. Doble triomf històric al motocross català. Daniela Guillén, en categoria femenina, i Guillem Farrés, en MX2, s'han proclamat campions del món a l'última prova de la temporada disputada a Austràlia. I la Penya i el Barça juguen avui a la tarda a 7:00 la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona. A les semifinals, els badalonins van eliminar el Baskonia i els blaugranes van superar el València.

0: comença a Ràdio Castelldefels la matinada esportiva.
1: Molt bon dia i benvinguts a la matinada esportiva de Ràdio Castelldefels, l'espai on vivim l'esport del cap de setmana Castelldefels amb la màxima passió. L'edició del dia d'avui és la del diumenge dia 20 de setembre del 2026. El meu nom és Sheila Lirio i Susana Lázaro serà l'encarregada del so. Per tant, ara sí que sí, comença la matinada esportiva. I en el dia d'avui a la matinal esportiva tenim un matí carregadíssim de l'actualitat esportiva de la nostra ciutat de Castelldefels, perquè per començar farem una miqueta de repàs sobre com va anar la 26a edició de la Nit de l'Esport, que es va celebrar abans d'ahir, a la nit del divendres 18 de setembre, i on evidentment es premien els millors esportistes individuals i els equips de la ciutat amb un total de 13 guardons. Per suposat, tindrem amb nosaltres a 4 dels protagonistes de la nit que més endavant anirem descobrint, però que tenen molt a explicar-nos sobre com van rebre aquest reconeixement i també doncs, sobre com afronten l'inici de la temporada en els seus respectius equips. I més endavant, sobre les 12 del migdia, connectarem amb el nostre company David Okereke perquè escoltarem en directe el partit entre el Camp Vidalet i la Unió Esportiva Castelldefels en aquesta primera jornada de la Lliga Elite des d'Esplugues de Llobregat. Per tant, tenim una matinada esportiva molt plena i amb molt de contingut per a tots vosaltres. Comencem!
0: Castelldefels, la matinada esportiva.
1: Doncs són les 11:05 i anem amb la primera ronda de resultats. En la ronda de resultats d'avui, diumenge 20 de setembre, repassem que ahir dissabte, dia 19, en rugbi masculí es va disputar un amistós de pretemporada entre el CRUC i la Unió Esportiva Sant Boiana, on els de casa nostra van guanyar amb un total de 14-5. En handbol femení, en un amistós de pretemporada que es va jugar a Molins de Rei a les 4 entre el Molins de Rei i l'Esportiu Castelldefels, el resultat va ser favorable als nostres amb un 24-36. Pel que fa al hoquei i herba masculí, es va jugar la segona jornada entre el Castelldefels i el Pozuelo a la divisió d'honor B i la victòria va ser pels de Pozuelo en un 2-3 molt disputat. En clau bàsquet femení es va jugar la segona jornada de la Supercopa femenina a l'Esportiu Claró entre el bàsquet Safa Claró i el BF Castelldefels i el resultat va ser favorable a les nostres que jugaven fora de casa en un 67-76. En rugbi femení es va jugar també un amistós de pretemporada entre el CR Carboners i el Corne Cruc, on les de casa nostra van perdre fora de casa en un resultat de 22-14. En quant a futbol sala masculí, es va jugar la primera jornada de segona divisió B al complex esportiu municipal Can Roca entre el CCR Castelldefels i l'FS Ripollet, on els nostres van guanyar en un total de 5-4. I avui, diumenge, dia 20, també tenim una jornada carregada de diferents partits perquè repassem que en hoquei herba femení a les 10 del matí ha iniciat la jornada 2 del grup 1 de la divisió d'honor B entre el Castelldefels i l'RH Privé Benalmàdena i de moment el resultat és de 5-0. En handbol masculí tenim un amistós de pretemporada que es juga a Martorell des de les 10:30 entre el Martorell i l'Esportiu Castelldefels i que més endavant coneixerem el resultat. A les 12 del migdia tindrem la primera jornada del grup 11 de tercera catalana entre el Vista Alegre i el Viladecans B. I també tindrem al camp municipal del Molí de la Lliga Elite aquest partit entre el Camp Vidalet i la Unió Esportiva Castelldefels també a les 12 i que escoltarem evidentment en directe, com us he dit abans, a través de la narració del nostre company David Okereke. Per tant, després connectarem amb ell. I per últim, avui a 6:15 de la tarda es jugarà a Pineda de Mar un amistós de pretemporada de futbol sala masculí entre el Racing Pineda i l'FS Castelldefels. I comencem parlant d'una de les cites esportives més importants que hem tingut aquesta setmana a Castelldefels, la Nit de l'Esport, que el divendres va celebrar la seva 26a edició. És una gala que cada any serveix per reconèixer els esportistes, els equips i les entitats que han destacat durant la temporada i que enguany doncs, han tornat a reunir bona part de la família esportiva de la ciutat al Can Roca. En total, durant la gala es van lliurar 13 premis en diferents categories, reconeixent tant esportistes individuals com equips, tècnics i esportistes de categories formatives. I com és habitual, habitual, també hi va haver diversos reconeixements especials a persones i entitats vinculades a l'esport de Castelldefels. La cerimònia va estar conduïda pel periodista Sergi Mas i va comptar també amb la presència de diferents representants institucionals i de la comunitat esportiva de la ciutat. I si mirem quins van ser els clubs que més van destacar durant la nit, en trobem tres que van aconseguir dos premis cadascun: el Club Bàsquet Castelldefels, el Beach Club Esportiu al Pèndol Volley Boom i els Castelldefels Hockey Club. En el cas del bàsquet, el premi va ser per al sènior femení del Club Bàsquet Castelldefels com a millor equip femení sènior i també per la seva entrenadora, Mònica Lázaro, escollida millor tècnica o entrenadora. El voleibol també va tenir una nit molt especial amb dos premis pels seus equips de formació, el cadet masculí com a millor equip masculí de categories formatives i l'infantil femení com a millor equip de formació. I arribem al Castelldefels Hockey Club, que també va marxar de la gala amb doble reconeixement. D'una banda, el seu equip masculí de divisió d'honor va ser escollit millor equip masculí sènior de la temporada i, a més, el seu tècnic Miqui Delàs va rebre el premi al millor entrenador i precisament amb ell volem parlar avui aquí, perquè més enllà del premi individual, el reconeixement arriba després d'una temporada en què l'equip doncs, ha estat un dels grans protagonistes de l'esport local. Així que ara tindrem l'oportunitat de conèixer una mica millor com va viure Miqui aquesta gala, què significa per ell aquest reconeixement i sobretot parlar de l'equip i de tot el que hi ha darrere d'una temporada com aquesta. Però abans de passar aquesta entrevista també val la pena repassar rapidet alguns dels altres noms propis que va deixar la nit de l'esport. En categoria individual sènior, el premi al millor esportista masculí va ser per Carlos López, del Club Trialsín Picassent, i el de millor esportista femenina va ser per Alba Vázquez, del Club Tenis Andrés Jimeno. També hi va haver reconeixements pels esportistes més joves. Toni Ribas, del Club Nàutic Garraf, va ser escollit millor esportista masculí de categories formatives, mentre que Ariadna Tejero, del Club de Piragüisme Castelldefels, va rebre el premi en categoria femenina. I una de les novetats d'aquesta edició va ser la incorporació de la categoria màster, que reconeix per primera vegada els millors esportistes de més de 45 anys. Els primers guardonats en aquesta categoria han estat Carlos Abelló, de l'handbol esportiu Castelldefels, i Natàlia Prosbirnina, del Club Tenis Taula Castelldefels. També es va reconèixer l'esport adaptat amb el premi a la millor esportista per Rocío Ríos, del Club d'Atletisme Sedentaris.cat. I més enllà dels premis de les diferents categories, la gala també va tenir un moment per recordar persones que han estat importants per l'esport de la ciutat amb diversos reconeixements especials i també dos reconeixements a títol pòstum per Miguel Fuster i Tomàs Merlo. Així que, en definitiva, una nit molt completa, amb molts esports, diferents generacions i molts protagonistes de l'esport de Castelldefels. I nosaltres, precisament, volem centrar-nos ara mateix en un d'ells, Miqui Delàs, entrenador del Castelldefels Hockey Club i premiat el divendres com a millor tècnic de la nit de l'esport. Miqui Delàs va arribar al Castelldefels Hockey Club com a entrenador de la temporada 2024-2025, va fer que el club ascendís i a la passada temporada, la 25-26, quasi que ho va tornar a fer, va faltar molt poc i a més en el món del hockey sempre ha estat una figura molt rellevant, però millor que ens expliqui ell mateix com va viure aquest reconeixement que va rebre la nit de divendres. Miqui, molt bon dia i sobretot enhorabona.
2: Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
1: Et volia preguntar, quin significat té per tu haver guanyat aquest premi a nivell individual i també pel que fa al club, com a nivell col·lectiu, diguéssim?
2: Bé, doncs la veritat és que és un bon reconeixement a la feina feta. Cert, doncs, que a nivell individual molt content, però sí, m'he de quedar amb una cosa, sobretot és amb la feina que està fent el club, amb la feina que està fent l'equip, i bé, doncs sempre està bé reconèixer coses individuals, però la veritat és que el conjunt i l'equip és el que està per sobre tot i en definitiva doncs, molt satisfets del que estem fent i la trajectòria que estem portant com a club i tot és cert doncs, que ens van quedar a les portes d'aquest segon ascens consecutiu, però bueno, doncs, mirant les coses ara amb una mica més de perspectiva, la veritat és que tots molt contents i satisfets de la feina que estem fent.
1: Per tant, diries doncs, això, no? Que et va fer més il·lusió el reconeixement a l'equip que no al teu individual.
2: Sí, correcte. Doncs, bueno, jo crec que les coses van lligades. No? L'entrenador, al final, el seu reconeixement és fruit del que fa tot l'equip. I bé, doncs, tant l'estaf com els jugadors van fer una temporada brillant la temporada passada, que es van quedar a les portes de l'ascens a divisió d'una hora, que ha estat meravellós. Però bueno, doncs al final doncs agraïts a la ciutat, agraïts a la junta directiva i al club, perquè darrere de la figura de l'entrenador doncs, hi ha moltes petites coses que ajuden a que tot funcioni i és d'agrair.
1: I quina sensació vas tenir tu al conèixer que eres el guanyador? Realment t'ho esperaves o no? O et va pillar per sorpresa?
2: Realment estava més pensant en el partit del dia següent que en la gala.
3: Mentalitat d'entrenador.
2: Una gala espectacular, molt ben organitzada, amb el Sergi Mas que va donar un toc d'humor molt simpàtic, i bé, doncs també la presència de l'alcalde i de tots els membres de la ciutat. És la segona vegada que tinc la sort d'assistir, i bé, doncs va ser un acte molt encomiable, amb cares molt conegudes, i es fa goig, no?, doncs el que està fent la ciutat de Castelldefels, apostant per l'esport, i en el cas del hockey, doncs encara més, no?, i els resultats acompanyen, i bé, doncs estem en un bon moment.
3: Doncs no hi ha dubte que és un gran moment per vosaltres. I et volia preguntar si vas dedicar el premi a algú en especial o si vols fer-ho ara mateix, vols aprofitar aquest moment per fer-ho.
2: Bé, simplement, doncs, com he dit, no?, a tots els membres de la Junta, a tots els membres del club, a l'afició, als jugadors, que realment són els que són el motor d'aquest creixement, i també doncs, a la família, no?, perquè el fet de dedicar-se a una cosa que li fa molta il·lusió i que ho veu com una dedicació, doncs també es retreu a tants altres moments, i en concret doncs, la meva família, que ja sap històricament doncs, que el meu món està també al hockey, però també ells ho viuen amb mi i em recolzen molt.
3: Clar, al final la família també rep aquestes hores d'entrenaments i tot això, no? Que al final el dia a dia amb algú que es dedica a l'esport de forma tan professional, doncs tampoc deu ser tan fàcil.
2: Bé, doncs, però forma part de l'ADN familiar, el hockey, diguéssim que actualment és un esport molt tradicional, molt familiar. El meu pare encara juga, tot i tenir 73 anys. El meu germà, els meus nebots, el meu fill també, vull dir que forma part de la idiosincràcia de la família. Però sí, doncs és cert, no? És que no, el dia només té 24 hores, i has de dedicar a les coses que fan que t'aixequis del llit d'un salt, i bé, doncs això també comporta una logística i una comprensió familiar que s'agraeix moltíssim i que doncs també és una sort tenir al costat.
3: Bueno, però si pràcticament tots hi juguen, doncs segur que ho entenen perfectament. Sí. Tu quina creus que ha estat la clau per aconseguir aquest reconeixement? Per què creus que us han donat aquest premi? Bueno, el teu i el del club.
2: Bé, jo si hagués de destacar un parell de coses que són el que marca la diferència amb aquest equip i amb aquest club és la il·lusió, no? La il·lusió de voler formar part de l'elit del hockey, que sabem doncs, que és difícil, ja que històricament la temporada passada era la primera que el Castelldefels estava a divisió d'honor B, amb tot el que això implica doncs, a nivell de professionalització, a nivell de logística, a nivell de viatges, i bé, doncs els nois des del primer moment ho van entendre com un gran repte, i vam posar una miqueta més del que toca, no?, per poder arribar a aconseguir pràcticament l'ascens, no? Però sí que és cert doncs, que és difícil lluitar contra la història, però ho vam fer des del primer moment amb molta il·lusió, moltes ganes, amb el somiar, no? Jo sempre dic que el repte està de posar ben alts, i doncs, sí, tot i ser el primer que estàvem a divisió d'honor B, doncs ens vam posar el repte d'intentar pujar, perquè no? I bé, doncs vam estar molt a prop, però de tot se n'aprèn, no? Aleshores, jo considero que va ser una temporada molt, molt, molt positiva, que vam aprendre molt, tots a nivell de noves situacions, tant als jugadors com també a l'staff, i molt agraït a això, doncs als meus companys, al director tècnic, al Jota, que està fent una feina impressionant, i en general, doncs, seguim aquesta línia, no? El voler aspirar al màxim, i tot el que fem ho intentem fer al 100%.
3: Ara deies seguir amb aquesta línia, per tant, per últim, et volia preguntar que quins objectius et marques després de rebre aquest premi?
2: Bé, el repte és el mateix, no? Seguir creixent. Sí que és cert doncs, que aquesta nova temporada hi ha hagut jugadors claus que han fet un pas al costat, però tot i així, doncs, amb el que tenim, intentarem fer el màxim possible. És una lliga molt igualada, amb el que petits detalls marquen el resultat final, però tot i així doncs, l'objectiu principal és seguir creixent. No? No ens marquem sí o sí l'ascens, perquè insisteixo, doncs, la temporada passada va ser excepcional, no pujar no és un fracàs, i el que ens centrem doncs, en aquest tren que segueixi en marxa, que segueixi evolucionant i doncs, que els nois i els membres del club se sentin orgullosos de tot el que estem fent.
3: Doncs segur que aconseguireu aquest objectiu de seguir creixent, com deies. Miqui de Las, moltíssimes gràcies pel teu temps i sobretot enhorabona per aquests dos premis més que merescuts.
2: Fantàstic, moltíssimes gràcies i estem aquí pel tot el que esteu. Una forta abraçada.
3: Que vagi molt bé igualment, moltes gràcies.
2: Adéu.
3: I a la matinada esportiva d'avui, diumenge 20 de setembre, són ara mateix les 11:19, estem en directe i continuem parlant amb grans protagonistes de la nit de l'esport de Castelldefels, perquè si el Castelldefels Hockey Club es va endur el premi al millor equip masculí sènior en categoria femenina, el reconeixement va ser pel sènior femení del Club Bàsquet Castelldefels, que va ser escollit millor equip femení sènior de tota la temporada. És un premi que evidentment reconeix doncs, tota una temporada de feina, d'entrenament, de partits i també de tot el que passa fora de la pista. I avui volem conèixer doncs, una miqueta millor com ho han viscut des de dins de l'equip i per fer-ho tenim amb nosaltres a la seva capitana Paula Gallego. Paula, molt bon dia, enhorabona pel premi i sobretot gràcies per ser aquí amb nosaltres.
4: Bon dia, què tal?
3: No, què tal tu, com estàs després de rebre aquest premi?
4: Doncs és molt guai, o sigui, crec que és un reconeixement molt xulo pel club, per nosaltres, per la Mònica, i que de veritat durant la temporada crec que no ets conscient de tot el que estàs fent i premis com aquests doncs, et fan mirar enrere i dir, ostres, que xulo i quina temporada vam fer i que guai.
3: Clar, realment, com es viu des de dins d'un vestidor que et diguin que ets el millor equip femení sènior de Castelldefels?
4: Doncs és molt xulo per nosaltres, pel club, o sigui, bastant xulo, bastant... No sé, és molt important fer coses així i crec que a Castelldefels hi ha equips femenins molt competitius, així que rebre un premi així és molt xulo per nosaltres i sí, molt guai.
3: I tu, a més, clar, ho vius com a capitana. Com vas rebre la notícia i, sobretot, com va ser aquell moment de compartir-ho amb totes les teves companyes?
4: Crec que és una notícia molt xula. L'equip és un equip molt guai dins i fora de pista. I rebre el reconeixement va ser una notícia espectacular. Crec que estàvem entrenant, però quan vam acabar l'entreno i ens van dir que havíem guanyat doncs això, millor equip, millor entrenadora i direcció, o sigui, molt xulo.
3: Clar, aquest premi molt potser contenta. És individual de cara a l'entrenadora, però també és un reconeixement a tot un equip. Realment, si haguessis de dedicar aquest premi a algú més enllà de les teves companyes, que sabem segur que us el dediqueu totes entre totes, doncs a qui seria? A qui li dedicaries tu aquest premi? Als entrenadors, família, gent del club?
4: Home, entrenadors 100% és una part superimportant i no haguéssim rebut aquest premi. Jo crec que a les famílies que venen amb nosaltres ens acompanyen tots els partits i és una part bastant important, molt, molt important, de que haguem aconseguit el que vam aconseguir la temporada passada.
3: Clar, al final les famílies doncs, reben també aquest sacrifici, no fan aquest sacrifici per vosaltres, no? Que si entrenaments, que si estar sempre pendents, doncs també és bonic dedicar-los, no?
4: Sí, sí, és perfecte i venen amb nosaltres on calgui, tots els partits no fallen i és un sacrifici per tothom, doncs això, els entrenos, els partits, i doncs els hi dediquem a ells, sí, 100%.
3: És un sacrifici per tothom, però és un mèrit vostre, evidentment. I mirant enrere tota la temporada, què creus que ha tingut aquest equip doncs, que ha fet possible arribar fins aquí? Quina diries que és... Doncs que ha estat, jo què sé, la vostra clau, no? A nivell de pista, doncs, la unió del vestidor, el ser constants... Què diries que destaqueu de vosaltres com a equip de cara a endur-vos aquest premi?
4: Jo crec que dins de pista som un equip bastant de talent, però crec que la clau ha estat que fora de pista hem estat un vestuari molt, molt unit i doncs això ens ha portat a créixer molt cada partit. Doncs el que deies, no? Ser constants, però sí que és veritat que tot el talent i tot l'esforç i tot això... Si fora de pista no ets l'equip que vam ser la temporada passada, jo crec que no haguéssim arribat tan lluny.
3: I ara què? Perquè, clar, rebre un premi així està molt bé, però imagino doncs, que també fa venir ganes de seguir creixent i d'aspirar a una miqueta més. Per tant, ja per última pregunta, que així no et trec més temps, quins reptes o quins objectius us marqueu a partir d'ara?
4: Doncs a partir d'ara, aquesta temporada ha de ser, doncs, l'objectiu és que sigui igual que la temporada passada, una mica millor, seguir treballant. Hem començat la temporada... una mica, va estar complicat l'inici, però volem seguir creixent i volem fer-ho com l'any passat i, si no, una mica millor.
3: Doncs, Paula, tu com a capitana segur que lideraràs aquest creixement i, per tant, moltes gràcies per ser amb nosaltres avui a la matinada esportiva i molta sort de cara a aquest inici de temporada.
4: Moltes gràcies.
3: Merci, que vagi molt bé. I ara nosaltres fem una petita pausa musical aquí a la matinada esportiva i tornem en un 3 i no res.
5: Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i tu estàs perdent.
6: No saps a què t'estàs perdent.
7: I tu perds des de fa molt.
8: De veritat, tu vols seguir perdent?
9: Si no veus esport femení,
10: t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
11: Sentir passió, orgull,

Doncs són ara mateix les 11:28 del matí i tornem a fer una ronda de resultats d'avui, diumenge 20 de setembre, i repassem que ahir dissabte, dia 19, en rugbi masculí es va disputar un amistós de pretemporada entre el Cruc i la Unió Esportiva Sant Boiana, on els de casa nostra van guanyar amb un total de 14-5. En handbol femení, en un amistós de pretemporada que es va jugar a Molins de Rei a les 4 entre el Molins de Rei i l'Esportiu Castelldefels, el resultat va ser favorable als nostres amb un 24-36. Pel que fa al hoquei herba masculí, es va jugar en la segona temporada entre el Castelldefels i el Pozuelo a la divisió d'honor B i la victòria va ser pels de Pozuelo en un 2-3 molt disputat. En clau bàsquet femení es va jugar a la segona jornada de la Supercopa Femenina a l'Esportiu Claró entre el bàsquet Safa Claró i el BF Castelldefels i el resultat va ser favorable a les nostres que jugaven fora de casa en un 67-76. En rugby femení es va jugar també un amistós de pretemporada entre el CR Carboners i el Corne Cru, on les de casa nostra van perdre fora de casa en un resultat de 22-14. En quant a futbol sala masculí, es va jugar la primera jornada de segona divisió B al complex esportiu municipal Can Roca entre el CCR Castelldefels i l'FS Ripollet, on els nostres van guanyar en un total de 5-4. I avui, diumenge, dia 20, doncs, també tenim una jornada carregadíssima de diferents partits. Repassem que en hoquei herba femení a les 10 ha iniciat la jornada 2 del grup 1 de la divisió d'honor B entre el Castelldefels i l'RH Privé Benalmàdena i de moment el resultat és de 7-0. En handbol masculí tenim un amistós de pretemporada que es juga a Martorell.

0: Ell des de les 10:30 entre el Martorell i l'Esportiu Castelldefels i que més endavant coneixerem el resultat. A les 12 del migdia tindrem la primera jornada del grup 11 de tercera catalana entre el Vistalegre i el Viladecans B i també tindrem el camp municipal del Molí de la Lliga Elite, aquest partit entre el Camp Vidalet i la Unió Esportiva Castelldefels també a les 12 i que escoltarem, ja us ho hem dit abans, en directe a través de la narració del nostre company David Okereke. Per tant, després connectarem amb ell. I per últim, a les 5:30 de la tarda es jugarà a Pineda de Mar un amistós de pretemporada de futbol sala masculí entre el Racing Pineda i l'FS Castelldefels. I ara sí, seguim parlant dels protagonistes de la 26a nit de l'esport de Castelldefels, perquè el divendres no només es van reconèixer equips, sinó també esportistes a títol individual. I un dels noms propis de la nit va ser Carlos López, del club Trialsín Picassent, que va rebre el premi al millor esportista masculí major de 18 anys, un reconeixement que arriba després d'una temporada en què ha destacat dins del món del trial. Carlos, molt bon dia i enhorabona pel premi.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: No, a tu per ser aquí amb nosaltres a la matinada esportiva. Primer de tot, m'agradaria saber com vas viure la gala. És a dir, quan escoltes el teu nom i et diuen que ets el millor esportista masculí de la temporada, t'ho esperaves o va ser una sorpresa?
1: Doncs va ser una mica sorpresa, perquè el ser un esport tan minoritari i tan poc conegut, doncs jo l'únic que pensava, dic, bueno, segur que guanya algun equip de handball, de bàsquet, perquè, bueno, hi ha com més seguiment. El tema del trial, com no és tan conegut i tal, doncs, tenia una mica el dubte de poder aconseguir el premi per això.
0: Llavors, clar, la sorpresa va ser major, no? Si no t'ho esperava realment.
1: Sí, totalment sorpresa. O sigui, ja et dic, no m'ho esperava gens.
0: Carlos, aquest premi reconeix tota una temporada, però també doncs, hi ha moltes hores d'entrenament i moltíssim esforç al darrere, suposo. Què significa per tu que et reconeguin com a millor esportista masculí sènior de Castelldefels?
1: Doncs un orgull. La veritat que ja quan un té una edat on a l'esport queda com un segon pla, perquè tens la teva vida familiar, tens la teva vida laboral, entrenes doncs, quan tens forats. O sigui, a l'horari de la nena, a l'horari del col·le, a l'horari de la feina, tal, quan queden petits forats, llavors és quan vas entrenant i clar, no pots... No et pots mesurar com amb altres persones que tenen uns horaris marcats d'entrenament, com amb més disponibilitat horària, més regularitat, i doncs, això per mi és el doble de diguéssim, com dir-ho, d'orgull, de no poder entrenar com altres persones i poder aconseguir doncs, uns bons resultats.
0: Clar, aleshores diries que el teu no, doncs, té una miqueta més de mèrit.
1: Aviam, no vull desmereixer ningú.
0: No, però també s'ha de reconèixer el valor d'un mateix, no?
1: Clar, això sí que és veritat que, clar, és el que dic, hi ha gent que és més jove, no té tantes dificultats per poder entrenar i per, bueno, jo crec que és el mèrit que crec que tinc jo de poder, a vegades entreno un o dos cops a la setmana, una horeta o horeta i mitja, i clar... No em puc comparar contra gent que entrena 3 i 4 dies a la setmana.
0: Bueno, doncs ara ho dèiem, que al final és un esport molt exigent i que moltes vegades doncs, és força desconegut pel gran públic i que segurament hi ha molta gent doncs, que t'ha ajudat a arribar fins aquí, fins on has arribat ara mateix. A qui diries que et fa molta il·lusió dedicar aquest premi?
1: Doncs realment a la meva família. O sigui, el tema de el que és ajut econòmic i tal, o sigui, això zero, perquè no tinc patrocinadors, només tinc un club que a sobre és un club de València, de Picassent, que són els que, bueno, és un ajut més moral que econòmic, però ja et dic, a qui li tinc que agrair més és a la meva família, que des del primer dia són els que m'han estat allà al darrere, els que m'han estat acompanyant a les competicions, els que han estat matinant els caps de setmana, i bueno, són ells els que han estat al darrere.
0: Per tant, és un reconeixement individual per tu, però que tu dediques doncs, de forma més col·lectiva a la teva família, no?
1: A la meva família en especial, sí.
0: I si haguessis d'explicar a algú que no coneix gaire el trial, o sigui, què hi ha darrere d'un reconeixement com aquest, doncs què diries que ha estat el més important en aquesta temporada? Creus que ha estat la constància, els entrenaments que deies que feies una miqueta així, de, com si fossin malabars, la tècnica, doncs, no sé, la capacitat de superar-te, tu què destacaries?
1: Doncs una mica tot. Una mica doncs, els entrenaments que es fan quan es poden, l'experiència, perquè també ja són moltes temporades que porto al darrere, que això, pues, vulguis que no, encara que no estiguis físicament al 100%, hi ha moments on l'experiència i la força mental pues, t'ajuden a superar les zones.
0: I tu creus que hi ha algun moment concret d'aquesta temporada doncs, que ara, després de rebre aquest premi, doncs, miris enrere i diguis aquí és on vaig veure que podia arribar encara més lluny?
1: Doncs al Campionat del Món. Aquest any vaig quedar tercer al Campionat del Món i la veritat és que la primera prova la vaig afrontar doncs, una mica sense expectatives i bueno, després d'una competició molt dura, competint doncs, a més de 35 graus, un circuit molt llarg, durant moltes zones, doncs vaig aconseguir una segona posició que no me l'esperava per res del món, per lo poc que podia haver entrenat, perquè dues setmanes abans vaig tindre una caiguda, vaig estar doncs, amb uns quants punts al genoll i, clar, no estava físicament recuperat encara dels punts ni havia pogut estar entrenant tot el que hagués volgut.
0: Doncs, Carlos, si haguessis estat en condicions... Clar, si haguessis estat en condicions i haguessis entrenat tant com tu volies, què hagués passat?
1: Clar, això mai se sap. O sigui... Però, bueno, potser hagués anat millor la cosa.
0: Seguríssim
1: després,
0: que sí.
1: I després, bueno, després vam anar a la segona prova a Itàlia i igual, o sigui, anàvem amb, bueno, unes expectatives d'intentar aguantar el podi i, bueno, va sortir una competició bastant bona i, bueno, vam aconseguir la tercera posició al Campionat del Món, que és tota una sorpresa. És el meu primer podi mundial de la meva trajectòria. I, bueno, és un resultat per mi superespecial.
0: No, clar, per tu i per absolutament tothom. És una autèntica barbaritat i des d'aquí, des de la ràdio de Castelldefels, et donem l'enhorabona. I ja et faig l'última pregunta per no treure't més temps. Ara que ja tens aquest premi a casa, doncs suposo que això no s'acaba aquí, sinó quin és el següent repte que tu tens al cap i què t'agradaria aconseguir a partir d'ara?
1: Doncs ara mateix, acabar la temporada, que queda l'última prova del Campionat d'Espanya on vaig líder, i l'última prova del Campionat de Catalunya, on també vaig líder. O sigui, ara l'objectiu és acabar aquestes dues curses i assegurar el campionat de les dues competicions. I de cara a l'any que ve, doncs, la meva idea era deixar de competir per problemes de falta de temps, falta de diguéssim, algú que faci una mica d'esforç econòmic i m'ajudi. Però, bueno, d'això ja al gener farem un pensament, si realment ja deixem la competició o farem algunes proves puntuals. Bueno, això ja...
0: Ja arribarà.
1: Amb el temps ho acabarem de lligar.
0: Doncs, Carlos, ens quedem amb el present i és que t'acaben de donar un premi que aquesta temporada té molt bona pinta. Per tant, felicitats, enhorabona i sobretot moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquí a la Matinada Esportiva.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Igualment.
0: Doncs nosaltres continuem parlant amb els protagonistes de la nit de l'esport de Castelldefels perquè divendres no només es van reconèixer equips i esportistes a títol individual, sinó també trajectòries molt vinculades a l'esport de la nostra ciutat. Ara és el torn d'una persona que, si parlem d'esport i de futbol a la ciutat, probablement no necessita gaire presentació. Juan Antonio Martín, Juanito, és una de les cares més conegudes de la Unió Esportiva Castelldefels. És un jugador que ha estat durant molts anys una peça important del club, que ha portat el braçalet de capità i que, a més, ha fet història amb la samarreta groga. De fet, aquesta temporada va arribar als 250 partits de Lliga amb la Unió Esportiva Castelldefels, una xifra que explica perfectament la seva vinculació amb el club i amb la ciutat. I el divendres, a la nit de l'esport, també va rebre un reconeixement especial per la seva trajectòria. Avui tenim l'oportunitat de parlar amb ell i, a més, ho fem amb una persona que també doncs, el coneix molt bé perquè, clar, el nostre company Cristian Cano, que és amic seu, ens ho va xivar en petit comitè, doncs ens deia precisament que aquest reconeixement li feia molta il·lusió perquè, bueno, és, segons ell, i ens ho creiem perfectament, capità, lateral dret i molts anys defensant aquesta samarreta. Una persona molt estimada i molt coneguda a Castelldefels, amb la que, per cert, ara mateix estem intentant contactar. Si no ho aconseguim en els propers segons, doncs farem una petita pausa musical, però 100% parlarem amb Juanito al llarg d'aquest matí. Per tant, estic esperant les indicacions de la meva companya Susana Lázaro, la tècnica de so. I fem una petita pausa musical i ara tornem amb Juanito.
2: Amigues i amics de Ràdio Castelldefels, cada dia, a la nostra vila, l'afició a la música i al ball country està creixent. Ràdio Castelldefels us dedica cada setmana un programa orientat amb aquesta música, història del country. Aquí us recordarem les millors cançons i balls country perquè pugueu seguir practicant i perquè deliu amb les seves balades.

0: Indianápolis.
1: El programa de música indie de Radio Castelldefels.
2: Todos los viernes a las 10 de la noche.
3: Som-hi, Castelldefels, la matinada esportiva.
4: Doncs ara sí, ens posem en mode partit, perquè d'aquí només uns minuts començarà a rodar la pilota al municipal, al Molí d'Esplugues. El canvi de led contra la Unió Esportiva Castelldefels, primer partit de la temporada pels dos equips de la Lliga Elite i, a més, primer derbi del Baix Llobregat d'aquesta nova temporada. Dos equips que ja coneixen perfectament aquesta categoria i que avui volen començar la Lliga amb molt bon peu. El canvi de led juga a casa seva davant de la seva afició, mentre que el Castelldefels arriba amb l'objectiu de començar amb una victòria, una temporada en què torna a tenir posada la mirada en la part alta de la classificació i per saber com arriben els dos equips, què hem de tenir especialment en compte, també com és el rival, quins precedents tenim entre canvi de led i Castelldefels i sobretot què podem esperar d'aquest partit. Connectem ja amb el nostre company David Okereke. David, molt bon dia, ho tenim tot preparat?
5: Hola, Sheila, molt bon dia a totes i tots els oients de Ràdio Castelldefels. Doncs bé, ja queda res, segons, perquè tots els 22 jugadors d'aquest partit entrin aquí al terreny de joc, com ja has comentat, en aquesta primera jornada de la Lliga Elite 26-27.
4: Doncs abans de que arrenqui el partit et demanaré quatre coses perquè anirem directament al gra. Primer de tot, les claus del partit. Què ha de fer bé el Castelldefels si vol marxar del Molí amb els tres punts?
5: Doncs bé, sobretot en el nivell ofensiu, no? Sí que és cert que són dos equips que s'han enfrontat en poques ocasions en aquest cas de canvi de led. Torna aquesta temporada a la Lliga Elite, després d'haver quedat setzè a la Lliga de Tercera Federació. Atenció, es va quedar un punt de la salvació que finalment va aconseguir el Cerdanyola. Va lluitar per la permanència fins a la darrera jornada del campionat. Pel que fa a l'altra temporada, va jugar un amistós el passat 9 de setembre contra el Sant Boià, que va acabar amb empat a 0, i un altre dia 11 contra el Singerlin, en aquest cas amb victòria per 3-1, amb doblet de Said Saban i gol de Carles González. I en aquest cas el Castelldefels continua una temporada més a la Lliga Elite després d'haver-se quedat a les portes dels play-offs d'ascens a la Tercera Federació, va quedar setè amb 40 punts, a 3 del Prat, ocupa la quarta plaça per accedir als play-offs. Com vam comentar la setmana passada, aquest any, no?, amb nou tècnic, amb en Sergi Cabré. I bé, pel que fa, no?, claus d'aquest partit i precedents, l'últim enfrontament entre els dos conjunts va ser el 13 d'abril del 2025 als Canyars, a la jornada 26 de la Lliga Elite, a la temporada 24-25, amb victòria dels grocs per 1-0. Bé, amb dos equips disputaran el seu segon partit al camp del Camp Vidalet. L'anterior, el 30 de novembre, va concloure amb empat a 0.
4: I et volia preguntar també, David, pel rival. Com creus que es presenta el Camp Vidalet avui davant de la Unió Esportiva Castelldefels?
5: Doncs bé, el Camp Vidalet es presenta, no?, amb una alineació d'aquestes que fan por, no?, amb el seu golejador, amb Said Saban. I bé, veurem, jo crec que serà un partit molt igualat, tot i que bé, el Castelldefels, òbviament, no?, voldrà aconseguir la primera victòria de la temporada, així que bé, ja bé, queden ara 6 segons, ja tots els 22 jugadors col·locats, a punt de començar a rodar la pilota.
4: Per tant, ens dona temps de fer una miqueta les alineacions per sobre, David?
5: Sí, doncs bé, pel que fa a l'equip de casa, el canvi de l'edat ha sortit amb Laureano Ángel Mazzoni a la porteria, amb el dorsal 7, amb Michael Buono, amb el dorsal 2, amb Ian González, amb el dorsal 22, amb Jairon Rubén Espinosa, amb el dorsal 17, amb Marc Reinhardt, amb el 21, amb Bruno Lizcano, amb el 6, amb Aidan García, amb el 23, amb Daniel Barrera, amb el dorsal 8, amb Said Saban, amb el 19, amb Daichi Kawai i amb el número 9, amb Roger Valenzuela. I pel que fa a la Unió Esportiva Castelldefels, surt amb Aleix Ruiz a la porteria, amb Ramon Marimón amb el dorsal 4, amb el dorsal 5 amb Kevin Sánchez, amb el dorsal 6 amb Adrián Gimeno, amb el dorsal 7 amb Edgar Parra, amb el dorsal 9 amb Eloi Pozuelo, amb el dorsal 14 amb Joan Gibert, amb el 16 amb Àlex Sánchez, amb el 21 amb David Acedo, amb el 22 amb Rubén Cruz i amb el 24 amb Joan Domènech. I ara sí, Sheila, ja ha començat a rodar aquesta pilota. Atenció, ara la té el Camp Vidalet. Atenció a Ian González. Ian González per Iron Rubén. Per Rubén endavant. Atenció a la intercepta aquí la Unió Esportiva Castelldefels. Torna a tenir-la al Camp Vidalet. Atenció aquí amb Ian González. Atenció, primer segon, no?, amb un joc bastant aquí de toc entre els dos conjunts. Atenció, primera aturada aquí en aquesta entrada a la Unió Esportiva Castelldefels. Aquesta entrada, que en aquest cas Àlex Sánchez es torna a prendre el joc i de toc a la defensa. I per la banda dreta, pilota novament enrere pel capità de l'Unió Esportiva Castelldefels, per Adrián Gimeno. Atenció, endavant. D'aquí a la centrada, compte que la té Eloi Pozuelo. La tenia, llàstima, era una bona jugada. Atenció per la banda esquerra, centrada aquí. Bona intercepció aquí de la defensa del Camp Vidalet. A punt de tenir el primer en surt. Pilota enrere per Aleix Ruiz, porter de la Unió Esportiva Castelldefels. Normalment enrere Aleix la torna a tenir. Aleix per Kevin Sánchez. Kevin Sánchez, atenció aquí pel capità. Atenció, pilota ara per Edgar Parra. Edgar Parra, atenció. Sí, l'àrbitre xiula fora de banda. Ara servei banda pel Camp Vidalet.
4: David, et volia preguntar, tens una porra clara en aquest partit?
5: Tal com ha començat el partit, mira, et diré, jo crec que quedaran empat a un.
4: Empat a un, doncs, bueno,
5: sí.
4: Una forma una miqueta justeta d'arrencar la temporada en aquesta primera jornada que recordem als nostres oients de la Matinola Esportiva. Estem escoltant amb el nostre company David Okereke aquest partit entre el Camp Vidalet i la Unió Esportiva Castelldefels.
5: Tu et mulles o no?
4: Jo, de moment, no, però jo diria que també una cosa ajustada, un 1-2, diria.
5: 1-2, sí. A favor del Castelldefels.
4: Sí.
5: Veurem a veure. Ara, atenció, l'enrere novament pel Camp Vidalet, Ian González amb la pilota. Aquí Ian González, atenció, que anava per Michael Buono, intercepta aquí bé amb Juan Domènech. Començarà servei de banda novament pel Camp Vidalet. El capità, en aquest cas el Camp Vidalet, amb Michael Buono. Compte aquí amb Eloi Pozuelo. Intentava aquí anar-se'n de la defensa al Raquinada. Punt d'arriba al minut 4 d'aquesta primera part. Empat a 0, de moment, aquí al Camp Municipal, al Molí. Compte aquí amb Michael Buono. Compte aquí amb la pressió d'Edgar Parra. Atenció, pilota pel porter, per Laureano Ángel. Atenció, compta ara, pilota enrere. La té novament al Camp Vidalet. De moment, cap ocasió perillosa. Joc molt igualat entre els dos equips. Recordem, Sheila, faig un petit incís.
4: Sí.
5: En aquest cas, la Unió Esportiva Castelldefels compta amb 3 baixes, no?, per aquest partit inaugural de la Lliga Elite 26-27. En aquest cas es tracta del segon porter, no?, d'Adrià Gutiérrez, per lesió. Ja es va lesionar, no?, al final de la temporada passada. De moment segueix recuperant-se. I atenció, tant Mario Gérboles com David López acumulen una sanció de la temporada passada i s'han hagut de perdre aquest partit.
4: Per tant, 2 de les 3 baixes són aviat recuperables, no? Simplement per sanció.
5: Exactament.
4: Bones notícies.
5: Novament, aquí el Camp Vidalet, de moment cap ocasió clara, joc molt igualat, atenció ara, novament, Edgar per amb la pilota, enrere per Juan Domènech, Juan Domènech pel porter, per Aleix Ruiz, Aleix Ruiz novament per Kevin Sánchez, Kevin Sánchez pel capità, la pilota per Adrián Gimeno, Gimeno enrere, si avança metres, Joan Givert enrere novament, enrere per Adrián Gimeno, Adrián Gimeno per Kevin Sánchez, Kevin Sánchez a l'extrem dret, novament aquí Ramon Marimón, capità del Castelldefels, enrere per Adrián Gimeno, Adrián Gimeno endavant, atenció centrada per Edgar Parra, llàstima, no ha pogut arribar aquesta pilotada. Això serà perquè estic veient un camp municipal del Molí ple de gom a gom, eh?
4: Et volia preguntar quin és l'ambient, perquè clar, un diumenge a les 12 al migdia, potser, no sé, encara fa una miqueta de calor, no? Per anar al camp.
5: Sí, fa molta, el sol fa molta calor, t'ho dic perquè ho he viscut de prop, i sí que és cert que aquí en aquesta zona, aquí a la zona alta, hi ha ombra, així que en aquest cas està molt ple ambient. No diria mai un primer partit que estigués tan ple.
4: Clar, al final la gent també comença ben motivada, no?, aquesta lliga. Primera
5: Exacte.
4: Jornada de la Lliga Elite.
5: Exacte, sí, sí, recordem, no?, el canvi de l'Elite que, bé, baixa, no?, de la tercera federació. Ja estem parlant d'una categoria bastant, bastant alta i amb molt nivell.
4: Sí.
5: I bé, segur que l'afició vol, en aquest cas, que tornin a pujar aquesta categoria. Bé, novament, el canvi de l'Elite amb la pilota. Ian González, que s'atura i buscant algun company. Atenció, Ian González per el capità, per Michael Wono, si novament pota per Michael per Ian González, Ian González per, en aquest cas, Iron Rubén, atenció com tant el Castelldefels, atenció, centrada no, s'anava per la banda, en aquesta banda dreta, David Acedo, intentava aquí la centrada, però bé, ha sigut una pilota fàcil el porter per Laureano Ángel. Atenció, perquè la Unió Esportiva Castelldefels es comença a apropar a la porteria rival.
4: Diries que té la possessió del partit ara mateix, pels pocs minuts que portem, 10 minuts?
5: Sí, ara mateix possessió a favor de la Unió Esportiva Castelldefels. Compte aquí, bé, compte damunt de Juan Domènech. Novament aquí, el teu compte aquí, ui, atenció, falta perillosa a Edgar Parra, d'aquí de moment, en aquest cas, l'àrbitre d'avui, Arnau Pardo, que de moment perdona la primera targeta del partit, però bé, aquí, Parra, a veure si es recupera ràpidament, però pilota aturada, en joc Kevin Sánchez ràpidament per Ramon Marimón, atenció ara, rebate Rubén Cruz, no, serà servei de banda pel canvi de l'Elite, ràpidament veu aquest servei, pilota ara per Ian González avança a metres, compta ja amb part Michael Wono, atenció, i gol, Seila, atenció, tenim el primer gol del partit, s'avança al canvi de l'Elite en aquest minut 9 i mig.
4: Un gol que arriba bastant aviat, no?
5: Doncs sí, Sheila, bona jugada aquí. Atenció. Entre Michael Wono i en aquest cas, bé, no he pogut veure bé qui ha estat l'autor d'aquest gol, però bé, ha estat una jugada entre Michael Wono, i em sembla que ha estat també en aquest cas Said Saban, un dels golejadors. Així que bé, el canvi de l'Elite s'avança. Canvi de l'Elite, 1, Unió Esportiva Castelldefels, 0.
4: Doncs potser aquest suport de la seva afició, que deies que hi havia aquest ambient al Molí, doncs ha fet, no?, que arribés tan aviat aquest primer gol.
5: Doncs sí, sí, sí. De moment no havia avisat aquí el canvi de led, però bé, en aquesta jugada ha sorprès a la defensa groga.
4: Ha estat la primera ocasió clara que ha tingut el canvi de led, diries?
5: Sí, sí, sí, sens dubte.
4: Doncs
5: diria que la primera ocasió que ha tingut aportaria l'ha sabut aprofitar i bé, s'avança amb aquest primer gol del partit.
4: Doncs bé, és el que diem sempre, no? En el futbol a vegades no cal arribar 25 vegades i fer dos gols, sinó arribar-ne 3 i fer-ne 3.
5: Exacte, sí, sí. Bé, seguim aquí en directe. A veure si el Castelldefels pot intentar remuntar aquesta situació. De moment es juga a Adrián Gimeno endavant per la banda dreta, com tensió, intentava la centrada a Rubén Cruz, però bé, no ha arribat aquí cap company. Pilota novament per l'Aureano Ángel, el porter del Camp Vidalet.
4: David, de moment cap falta, no?
5: Digue'm?
4: De moment cap falta, no?, de cap jugador.
5: Bueno, sí, hem tingut la falta que li han fet a Edgar Parra, però bé, no ha estat l'àrbitre, doncs, en aquest cas, perdona, la primera groga, però bé, de moment no hem tingut més...
4: Res significatiu,
5: més
4: així.
5: Exacte.
4: Bona senyal.
5: De moment, compta aquí, novament, el canvi de temblat i l'atenció, perquè ara el canvi de led s'ha crescut amb aquest primer gol i és el que ara mateix té la possessió. Serà novament pilota pel porter, pilota per Aleix Ruiz, Kevin Sánchez per Aleix Ruiz. Aleix Ruiz intenta aquí avançar metres, pilota per Ramon Maimón, gairebé perd aquesta pilota, compta. I Ramon enrere, novament, per Aleix. Puntada alta d'Aleix. D'aquí intenta arribar Eloi Pozuelo. Atenció, novament, pilota pel porter del Capí Galet. Atenció, aquí pilota per Michael Iguono. Dels protagonistes del primer gol del Capí Galet. Michael enrere per Ian González, per Laureano. Laureano endavant. D'aquí interceptada de Ramon Marimón. El seu servei de banda per a Unió Esportiva Castelldefels. Jo passarà en curt. Compte aquí amb aquestes pèrdues de pilota. Novament pilota per a Unió Esportiva Castelldefels. Atenció perquè l'àrbitre xiula. Novament fora banda, servei pel Can Vidalet. Atenció. Novament ara té la pilota. Atenció, compte. Bé, aquí atent Aleix Ruiz. Aquesta centrada a Daniel Barrera. Bona avançada aquí d'Aleix. Atenció, Aleix ràpidament per Ramon. Ramon, abans de metre, Ramon per Adrián Gimeno. Adrián Gimeno, atenció novament per Ramon. Ramon, centrada Ramon, intentava aquí la centrada a Eloi Pozuelo. Llàstima, aquí, decepció. Compte novament, no, fora de joc d'Eloi Pozuelo. Doncs bé, el Castelldefels que ho intenta, Sheila, no irlandès, queda molt partit encara per davant.
4: És que acaba de començar el partit, és evident que començar amb un 1-0 no és agradable per ningú, però acaba de començar, és la primera jornada, per tant,
5: exacte,
4: el Castelldefels ho ha de seguir intentant, evidentment.
5: Exacte, ara estem, atenció, perquè arribem ara mateix al minut 15 d'aquesta primera part, recordem en Vidalet que s'ha avançat 1-0. Novament, això era pilota per Kevin Sánchez per Ramon, novament per Kevin, Kevin per Juan Domènech, Juan Domènech per Edgar Parra, Edgar Parra enrere novament per Kevin Sánchez per Ramon, Aragón endavant, llàstima aquí, novament possessió pel Can Vidalet. Servei ara a la banda, ràpidament. Atenció ara el canvialet amb la possessió de la pilota. Això la juga la defensa, la juga ara Ian González.
4: David, des del gol no hem tingut cap ocasió molt clara, no?
5: No, no, no. No s'ha apropat cap dels dos equips de la porteria rival.
4: S'ha pausat una miqueta el partit.
5: Digue'm?
4: Dic, sí, s'ha pausat una miqueta el partit.
5: Sí, sí, sí, sí. Des del gol s'ha posat una miqueta i a part està recordant una mica els primers minuts de joc. De la pilota, novament, pressió. A l'Unió Esportiva Castelldefels. Pilota, atenció, per Edgar Parra. Edgar Parra per Joan Givert. Compte amb Joan Givert, atenció. I xiula, novament, fora de joc de Joan Givert. Segon fora de joc per l'Unió Esportiva Castelldefels. Llàstima. Era una bona jugada.
4: Era una bona ocasió, creus, que hagués pogut acabar en un gol per part del Castelldefels?
5: No, però en un ensut al porter, sí.
4: Vaja, doncs.
5: Pilota d'alta. A l'Oreano. Atenció, ara no va falta aquí, en aquest cas, Àlex Sánchez. I atenció, si primera targeta groga pel canvi de l'et. Ara sí.
4: La primera del partit, no?
5: Sí, sí, sí, la primera targeta groga, en aquest cas Arnau Pardo no l'ha perdonat. Tenim la primera targeta de l'enfrontament.
4: David, merescuda o exagerada aquesta targeta?
5: Merescuda perquè ja era la segona falta perillosa i sí que si la perdonava ens havíem de començar a preocupar.
4: Doncs molt bé, per part de l'àrbitre, aquesta primera targeta groga que ens deia el David, que a un jugador del camp Vidalet.
5: Bones notícies per Joan Givert, que s'ha pogut recuperar, tot i que bé, estava una miqueta cos, però bé, s'ha pogut recuperar. Bé, atenció, la centrada que anava dirigida a Edgar Parra, però bé, no ha pogut arribar. També hi ha la banda. L'Unió Esportiva Castelldefels la posarà en joc, en aquest cas, a Juan Domènech. Juan Domènech, a veure, intentant, a veure, buscar un company. Atenció, pilotada llarga. Compte aquí, en aquest cas, ja no sé què es queixava d'una falta. No, ha fet una miqueta de teatre. Sí, perquè la vida no. No l'ha vist.
4: Sempre està bé una miqueta de teatre, això ho fan tots, eh?
5: Sí, sí. Novament, pilota cap al canvi de led. Fabriano Vázquez, que la posa ràpidament en joc. Compte aquí. Tornen a queixar els del canvi de led per una possible falta. L'àrbitre deixa jugar. Compte aquí amb el canvi de led. Atenció, i mare meva, quina... Ho intentava des de fora de l'àrea Aidan García, però bé, ha topat amb un dels defensors de la més política de Castelldefels. A la possessió pel canvi de led, centrada alta per Michael Bono. Ara, possessió pel Castelldefels. S'embolica aquí, en aquest cas, Eloy Pozuelo. Novament, possessió de l'Unió Esportiva Castelldefels, pilota per Kevin Sánchez per Ramon. Ramon novament per Kevin. Kevin per Ramon. Ara ha baixat una miqueta la intensitat del joc. ja hem arribat al minut 20. Enfrontament, el marcador que segueix a favor pel conjunt local, pel Capiladet. Augment ara pues, nova possessió pel Castelldefels, pilota enrere per Aleix Ruiz, Aleix Ruiz per Àlex Sánchez, Àlex Sánchez enrere per Ramon, Ramon novament per Aleix Ruiz. Aleix Ruiz per Kevin Sánchez novament per Àlex Sánchez, Àlex Sánchez per Adrián Quimeno. Donaven 100 metres per Àlex Sánchez, Àlex Sánchez, atenció, centrada en aquest cas. Atenció, compte aquí, ui, llàstima. Llàstima aquí la centrada d'Eloi Pozuelo, no ha pogut definir correctament. Atenció, perquè hem estat davant de la primera ocasió perillosa de la Unió Esportiva Castelldefels.
4: David, canviaries la teva porra perquè has dit 1-1 i estàs cantant quasi una altra ocasió de gol.
5: No, jo continuo...
4: Mantens en el teu 1-1?
5: Empat a 1, eh? Tal vale, com vale. M'estic veient els dos equips, mantinc amb l'1-1. Potser a la segona part canvio, però
4: de moment em
5: mantinc amb l'1-1.
4: Creus que hi haurà només un gol més en tot el partit, eh?
5: Sí. Ens ha servit de banda ràpidament pel Castelldefels. Quan domena Cantrera per Ramon. Ramon per... Adrián Jimeno avança de metres. Jo compta aquí amb Rubén Cruz, cantava aquí anar-se de la defensa rival. Però bé, novament, tiro d'enrere per Ramon per Àlex Sánchez.

0: mateix està gustant molt arribar a la porteria del Camp Vidalet, de moment no passa de la mig camp. Això és entrada d'Adrián Gimeno. Endavant, atenció, compta amb aquesta puntada. I aquí, novament, Ramon amb la pilota. Ramon per aquí, Joan Givert. No cap a la banda esquerra. Pilota pel porter, novament. Adrián Gimeno amb la possessió. Adrián Gimeno per Ramon. Ramon, novament, per Adrián. Adrián per Kevin Sánchez. Kevin Sánchez, atenció, per... I per aquesta banda esquerra, compta aquí, atenció, perquè xiula, falta a Juan Domènech per Mitchell Cuono. Atenció, perquè Mitchell segueix aquí a Esther a terra. Sí, aquí a Juan, que s'interessa per l'estat de Mitchell, compta perquè bé, a veure si pot recuperar. Sí, sí, es recupera el capità del Camp Vidalet. Serà falta a favor del conjunt visit local. Sí, perquè traurà aquesta pilota. Jan González ràpidament, aquesta falta, compta. I atenció, bé, aquí Juan Domènech endavant. Compte aquí, a veure, Eloi, si pot arribar aquesta pilota. No, no, no pot arribar. De moment, joc una mica accidentat. Aquí al Molí.
1: Com va l'ambient al Molí, David?
0: Hi ha de tot, eh? Gent que, bé, aficionats, que no veu bé aquest xoc, aquestes faltes, però bé, de moment, tranquil, eh?
1: Està tranquil·la la cosa?
0: Sí, sí, de moment sí.
1: Bé, clar, amb un 1-0 és com per estar tranquil. Ningú pot donar el partit per fet.
0: Encara queda molt de partit. Estem al minut 25 de la primera part. Posició ara per la Unió Esportiva Castelldefels. Adrián Gimeno. Posició per Kevin Sánchez. Kevin Sánchez per Juan Domènech. Juan Domènech enrere, novament per Kevin. Kevin per Adrián Gimeno, Adrián per Ramon, Ramon, puntada Ramon per Juan Domènech, atenció, no pot arribar aquí Juan Domènech, centrada amb massa potència, ara novament servei de banda pel Camp Vidalet. Bé, estava aquí revisant una mica les estadístiques, i és que bé, el Castelldefels per aquesta temporada ha tingut un total de 6 baixes, però és que després ha tingut atenció en total de fins a 9 altes per aquesta temporada. Així que el conjunt de Sergi Cabré, bé, ha fet un bon mercat de fitxatges.
1: Doncs, David, parlaves ara precisament d'aquestes estadístiques i permetem que t'interrompi un momentet perquè són 1:15 i això és la matina a l'esportiva i, per tant, anem amb la ronda de resultats. Doncs en la ronda de resultats d'avui, diumenge 20 de setembre, repassem que ahir, dissabte, dia 19, en rugby masculí es va disputar un amistós de pretemporada entre el Cruc i la Unió Esportiva Sant Boiana, on els de casa nostra van guanyar amb un total de 14-5. En handbol femení, en un amistós de pretemporada que es va jugar a Molins de Rei a les 4, entre el Molins de Rei i l'Esportiu Castelldefels, el resultat va ser favorable als nostres amb un 24-36. Pel que fa al hockey herba masculí, es va jugar la segona jornada entre el Castelldefels i el Pozuelo, a la divisió d'honor B, i la victòria va ser pels de Pozuelo en un 2-3 molt disputat. En clau bàsquet femení es va jugar la segona jornada de la Supercopa Femenina a l'Esportiu Claró entre el bàsquet Safa Claró i el BF Castelldefels i el resultat va ser favorable a les nostres que jugaven fora de casa en un 67-76. En rugbi femení es va jugar també un amistós de pretemporada entre el Sierra Carboners i el Corne Cruc, on les de casa nostra van perdre fora de casa en un resultat de 22-14. En quant al futbol sala masculí, es va jugar la primera jornada de segona divisió B al complex esportiu municipal Can Roca, entre el CCR Castelldefels i l'FS Ripollet, on els nostres van guanyar en un total de 5-4. I avui, diumenge, dia 20,

0: també tenim doncs, una jornada molt carregada de diferents partits. Repassem que en hockey herba femení a les 10 s'ha jugat la jornada 2 del grup 1 de la divisió d'honor B entre el Castelldefels i l'RH Privé Benalmàdena i el resultat ha estat de 7-0. En handbol masculí tenim un amistós de pretemporada que s'ha jugat a Martorell a les 10:30 entre el Martorell i l'Esportiu Castelldefels i que més endavant també coneixerem el resultat i us el farem saber. A les 12 del migdia ha començat també la primera jornada del grup 11 de tercera catalana entre el Vistalegre i el Viladecans B i en una estona també us informarem de com va. També a les 5:30 de la tarda es jugarà a Pineda de Mar un amistós de pretemporada de futbol sala masculí entre el Racing Pineda i l'FS Castelldefels. I per suposat tenim ara mateix en directe el camp municipal del Molí de la Lliga Elite aquest partit entre el Camp Vidalet i la Unió Esportiva Castelldefels que ha començat a les 12 i que estem escoltant en directe a través de la narració del nostre company David Okereke. Quin és el resultat ara mateix? Seguim amb aquest 1-0?
1: Doncs bé, Sheila, tenim bones notícies. Acaba d'empatar la Unió Esportiva Castelldefels amb un gol d'Edgar Parra. Empata 1 aquí al Molí.
0: Mira que ho sabia, dic, farem la ronda de resultats sí, i marcarà el Castelldefels, però bé, doncs sí, bona sí, notícia.
1: Sí, bona centrada aquí per Edgar Parra, que ha rematat de cap. I bé, aquí celebren aquí els jugadors, empata un aquí al Molí, aquí al gairebé el minut 30 de partit.
0: Doncs ara mateix guanyaries la porra si s'acabés ja el partit, no, David?
1: Doncs sí, sí, queda molt de partit encara, però bé, veurem, potser es compleix aquest 1-2 que deies i comentaves.
0: Quin minut anem exactament, David?
1: Doncs bé, minut 29, gairebé 29:50, a punt d'arribar al minut 30.
0: Queda molt de partit i, per tant, 1-1 entre el Camp Vidalet i la Unió Esportiva Castelldefels.
1: Doncs sí, bé, ara possessió pel Camp Vidalet serà servei d'atenció perquè, bé, tenim pausa d'hidratació aquí al Molí.
0: Tanta calor fa per fer pausa d'hidratació.
1: No m'ho esperava, no m'ho esperava. Sí, fa calor, però bé, no m'esperava aquesta pausa d'hidratació.
0: Clar, és que quin és el criteri? Hi ha uns graus a partir dels quals dius avui es fa pausa d'hidratació?
1: Doncs ara, sincerament, no ho sé, però bé, hauria de ser... Bé, pel que fa al temps... Segons el que marca el mòbil, estava 26 graus aquí a Esplugues.
0: Doncs mira que jo venia aquest matí amb una dessuadora posada. Dic, no farà tanta calor, però clar, jo també és que soc fredolica, David.
1: Sí, no, jo he vingut aquí gairebé amb la gota al front,
0: Sí, per tant,
1: els dos extrems.
0: Doncs no entenc per què et sorprèn la pausa d'hidratació.
1: No, però, a veure, fa calor, però no aquella d'agost de més de 35 graus.
0: Bueno, doncs també aquesta pausa d'hidratació segur que aprofiten els entrenadors dels respectius equips per donar algunes indicacions, no?
1: Sí, a sobre, en veritat, arriba bé aquesta pausa d'hidratació just quan el Castelldefels ha empatat a un, llavors diem que els dos conjunts comencen de zero aquest partit.
0: Doncs sí, realment és com tornar a començar, però bé, amb l'energia ja d'haver marcat aquest primer gol d'aquesta jornada 1 de la Lliga Elite que us estem narrant aquí a la matinada esportiva amb el nostre company David Okereke, que el tenim al camp del Molí. En aquest Can Vidalet, Unió Esportiva Castelldefels 1-1, de moment és el resultat.
1: Doncs bé, de moment amb aquesta pausa d'hidratació que durarà, bé, ja arriba al seu final... Bé, abans de comentar, no, aquestes altes, bé, he comentat, no són 10 les altes que ha tingut a la Unió Esportiva Castelldefels, atenció, perquè fins a dues, han estat altes provinents de les categories inferiors, fins a dues de juvenil A, com en aquest cas Marc Gómez o Àlex Setién, que bé, avui en aquest cas Àlex Setién sí que ha estat convocat, però tot ha començat el partit des de la banqueta, i també Marc Gómez. I bé, en aquest cas, fitxatges importants, doncs, atenció, Kevin Sánchez, no?, un dels titulars d'aquest partit, provinent del Club Futbol Cooperativa, torna aquí al conjunt groc. Va estar en temporades anteriors aquí a l'equip Casa de Falenc. I bé, ara sí, torna a reprendre el joc. Posiciona pel camp Vidalet, després d'aquesta pausa d'hidratació. Pilota per Michel Buono. Potser d'aquí enrere, novament, per Tyron Rubén. Tyron Rubén endavant per Aidan García. Aidan García, atenció, enrere. Novament aquí el candidat que manté la possessió. Aidan García endavant, atenció, en aquesta banda esquerra. Intenta Rubén Cruz. Ve aquí Rubén Cruz, interceptant aquest perill. Serà servir de banda per a l'Esportiva Castelldefels. Rubén Cruz que la posarà en joc.
0: David, tu creus que hi haurà canvis a la mitja part?
1: Jo crec que no. No, perquè no estic veient molta intensitat en el joc. Així que jo crec que serà més endavant. A partir de, jo crec, potser al minut 50 o així, però a la mitja part no crec que facin canvis.
0: Però més aviat canvis estratègics, no? No tant perquè hi hagi algú cansat.
1: No, exacte, perquè és això, no està sent un joc molt intens.
0: Bé, doncs,
1: atenció
0: també.
1: Aquí, intercepció, compte aquí, es queixen d'una falta, atenció, sí, a l'àrbitre Xiva, falta, en aquest cas, a Ian González. Atenció que aquí en González, a veure si pot recuperar. Sí, si es recupera en González amb el dorsal 2. La posen ràpidament en joc, torna a rodar la pilota. En González novament amb la pilota. En González centrada a Mitchell. Atenció, Mitchell no pot arribar. Bona defensa groga, pilota per, en aquest cas, Aleix Ruiz endavant per Adrián Gimeno, ja és que m'ho entrenà, per Rubén Cruz endavant, compta ara, Rubén Cruz no endavant amb la pilota, centrada que rellisca Rubén Cruz i gol! Centrada Rubén Cruz, de Joan Givert, gol de cap de Joan Givert.
0: Un torna altre gol de cap,
1: aquí
0: no?
1: Aquí s'avança la Unió Esportiva Castelldefels, sí, la gol de Joan Givert, de cap amb el dorsal 14, amb aquesta centrada de Rubén Cruz. S'avança al Castelldefels, canvi de led 1, Unió Esportiva Castelldefels 2.
0: Doncs veiem que el Castelldefels ha fet aquesta mini remuntada del partit, no?, amb dos gols de cap, David.
1: Doncs sí, li ha servit aquesta pausa d'hidratació per tornar a agafar confiança.
0: I bé que nosaltres hem escoltat la celebració del gol en directe, que el primer ens l'hem perdut.
1: Exacte, que ha agafat en plena ronda de resultats. Doncs ara ja tenim aquest segon gol. De moment jo ja he perdut la porra.
0: De moment la guanyes jo.
1: De moment la guanyes tu.
0: Ja t'ho he dit, que eren massa pocs gols per com estava transcorrent el partit, no?
1: Sí, però bé, sí que és veritat que com han començat, no?, amb poques ocasions, jo dic que signo l'empat, però bé, no, bones notícies per el conjunt.
0: Els jugadors tenen gana, no?
1: En aquest cas, el conjunt visitant. Digue'm, perdona?
0: No, dic que els jugadors tenen gana de fer gols, no?, si acaben d'arrencar.
1: Sí, ara mateix. Jo crec que després del primer gol han tornat a agafar confiança i bé, s'ha traduït en aquest 1-2 de cap, en aquest cas de Joan Givert, amb aquesta assistència de Rubén Cruz.
0: I què tal l'ambient al Molí després d'aquest segon gol del Castelldefels?
1: Han cridat el gol,
0: sí?
1: S'ha notat.
0: Tot i ser minoria, no, suposo?
1: Sí, però tot i ser minoria s'ha notat, Doncs bé, nova possessió aquí pel camp Vidalet. Novament, pilota per Mitchell. Michel aquí enrere per Ian González. Ian González avança metres, veig intercepció d'Adrián Gimeno. Atenció aquí, cop d'aquí. De moment no han vist aquesta falta a Eloy Pozuelo. Atenció, compte amb el canvi de led. Aquí amb, en aquest cas, Daichi.
0: El canvi de led des del primer gol que ha fet molt aviat en el partit. Creus que ha tingut alguna ocasió molt clara després del gol?
1: No. No. Des del primer gol doncs, li ha costat arribar a la porteria, arribar a l'atenció, Sheila, perquè tenim el primer córner del partit.
0: A favor de...
1: A favor del canvi de led.
0: Doncs cuidado, perquè hem de dir que no compta, té ocasions clares.
1: Sí, compta amb aquesta pilota aturada. De moment no, pilota en curt. Pilota per, atenció, centrada de Daichi Kawai. No, atenció, bona aquí la defensa. Ve la defensa del Castelldefels. Compta aquí, amb aquest cas. Epa, aquí... De moment no ha sonat cap falta. Ha dit seguir el joc. Pilota novament ara per Ian González, posació per al canvi de led. Ian González...
0: Diries que l'àrbitre està sent permissiu?
1: Digue'm.
0: Si diries que l'àrbitre està sent permissiu, si està deixant passar bastant les faltes.
1: Sí, perquè és això, durant els primers minuts hi ha hagut una claríssima, no recordo, sembla que ha sigut a Eloy Pozuelo, no ha deixat, però sí que és cert que després del que he dit, no? Si deixava passar la falta, no, l'han tret targeta, atenció, falta aquí a Ian González, segona falta, normalment l'àrbitre que no... Treu targeta.
0: Només una, no? Portem al llarg del partit?
1: Sí.
0: El canvi de led.
1: Ah, exacte. Atenció, recupera aquí Ian González i l'ajuden aquí molt esportivament, dos jugadors de la Unió Esportiva Castelldefels. Pilota aturada, atenció. Què vist fer enrere per Aleix Ruiz. Aleix Ruiz per Ramon. Atenció, Sheila, perquè estem a pocs segons d'arribar al minut 41 de la primera part. Amb aquesta pausa d'hidratació, hi haurà minuts afegits.
0: Quants creus? Dos, tres?
1: Sí, un parell o tres. Entre les aturades de les faltes i aquesta pausa, jo crec que mínim tres minuts segur que deixa.
0: Clar, al final també tres gols.
1: Exacte. Atenció, compte, novament, situació per la Unió Esportiva Castelldefels, pilota per Rubén Cruz intentava aquí la passada, bé, opta per la passada enrere, novament ara per Ramon, per Kevin Sánchez, que vist ser enrere per Aleix, que opta per el sud en llarg, però bé, no va enlloc, novament Ian González amb la pilota. Ian González per Iron Rubén, fent Rubén endavant. Un moment, joc bastant pausat.
0: Doncs aprofito per recordar a la nostra audiència de la Matinal Esportiva que estem escoltant en directe aquest partit entre el canvi de led i la Unió Esportiva Castelldefels, on els de casa nostra han començat perdent amb un 1-0 que ha arribat molt aviat, però que ara mateix el resultat és de 1-2.
1: Doncs i Sheila, al moment amb un gol amunt a la Unió Esportiva Castelldefels, amb aquest primer partit, recordem, aquesta primera jornada de la Lliga a Leeds. Sí, perquè ara xoc aturat, reprèn aquí la posació la Unió Esportiva Castelldefels, xutant el de l'Aleix Ruiz. Sí, novament, l'acció recupera aquesta posició, el canvi de led, compte perquè aquí s'ha relliscat aquí Daniel Barrera, demanen falta, però bé, no ha estat aquí rellistada de Daniel Barrera. Daniel Barrera, Alex Nidoaber, amb la fitació, puntada davant per Joan Gibert, atenció per Rubén Cruz, l'autor de l'assistència del segon gol. Perd aquí la puntació, minut 43, recordem que amb Vidalet 1, un esportiu de Castelldefels 2.
0: David, qui està dominant el partit ara mateix?
1: Ara mateix, sens dubte, l'esportiu de Castelldefels. Aquest segon gol ha canviat completament el plantejament dels primers minuts de partit. Mm? I bé, com he dit, aquesta pausa d'hidratació li ha servit per agafar forces i canviar totalment el plantejament.
0: Bé, doncs demanarem consell de veure què han pres en aquesta pausa d'hidratació.
1: Compte amb el canvi de led. Bé, aquí s'ha dormit la defensa de l'esport de Castelldefels. Ha estat molt atent a l'Aleix Ruiz. Compte, atenció, treu aquí a l'Aleix Ruiz. Intenta arribar a l'Eloy Pozuelo. Compte aquí a Ahmed Garparra. Servei de banda pel Castelldefels. Quan domena que atenció endavant per Eloy Pozuelo, que no pot arribar, intercepció aquí de la defensa del canvi de led. Aquí amb la recuperació, intenta aquí la recuperació Joan Gibert per Juan Domènech per Àlex Sánchez. Aleix enrere, contenció, compta, intentava el xut des de fora de l'àrea. Aquí, en aquest cas, a Rubén Cruz, però bé, pilota amunt, se'n va fora. Però bé, nova oportunitat per la esportiva Castelldefels.
0: Que segueix avisant que té gana de fer més gols en aquesta primera jornada de la Lliga Elite que estem escoltant en directe amb el nostre company David Okereke.
1: Doncs bé, Sheila, ara mateix arribem aquí al minut 45, de moment, bé, no...
0: No sabem l'afegit?
1: No sabem l'afegit, però bé, entre 2-3 minutets...
0: Sí, en una primera part és estrany afegir molt més si tampoc no ha passat res significatiu, no?
1: No, a part de les dues faltes al principi, a l'inici de la pausa, no hi ha hagut res per haver d'afegir gaire més. De moment, la pilota serà servei de porteria per a la Unió Esportiva Castelldefels. S'ho prenen amb calma aquí l'Aleix Ruiz. L'Aleix Ruiz. Atenció, aquí demana a l'àrbitre que posi la pilota en joc. Posa la pilota en joc a l'Aleix Ruiz. Doncs mira, Sheila, just ho acabem de dir, 5 minuts
0: d'afegit.
1: 5 minuts aquí d'afegit, m'ho veig massa, però bé, suposo que ho fan per la pausa d'hidratació, però sí, 5 minuts.
0: Però la pausa d'hidratació han estat 2 minuts.
1: A la mitja part.
0: Déu-n'hi-do, doncs, tenen sí, ganes sí de jugar avui en aquesta primera jornada. Tothom està amb forces i, clar, doncs, l'energia és la que és. Recordem als nostres oients de la matinada esportiva que estem escoltant en directe el partit entre el Camp Vidalet i la Unió Esportiva Castelldefels, 1-2 de moment, a punt d'acabar aquesta primera part.
1: I bé, curació novament pel Camp Vidalet, Jaime Rubén amb la pilota, endavant per Faith Saban enrere, ara novament per Ian González, centrar Ian González per Mitchell, i perd la pilota, atenció, compta aquí Edgar Parra, en terra, falta de Mitchell, novament pilota aturada, la posarà en joc Kevin Sánchez. Reconem un Kevin Sánchez amb aquest nou, un dels nous fitxatges de l'equip groc. Bé, per fer un petit incís, l'assistent, no, d'aquest segon gol, Rubén Cruz, un Rubén Cruz que, torna també aquí a la Unió Esportiva Castelldefels, després d'haver jugat, no, provinent de l'Hospitalet. És la seva segona temporada a l'Esportiva Castelldefels, després d'haver jugat la temporada 2018-2019 aquí a la Unió Esportiva Castelldefels.
0: I què tal? Com està sent la seva estrena?
1: Estrena, jo crec que d'aquestes que no s'esperen, en el moment, amb aquesta banda dreta i amb aquesta assistència de gol, en aquest segon gol de l'Unió Esportiva Castelldefels. Un dels meus jugadors preferits del partit.
0: Sí, diries que de moment és MVP?
1: Sí, de moment sí.
0: Doncs veurem si acaba sent, no?, quan s'acabi el partit. Ara mateix, per quin minut estem exactament, David?
1: Doncs ara mateix han passat 2 minuts i mig d'aquests afegits, així que 2 minuts i mig més per arribar aquí al final de la primera part. Atenció, perquè tenim pilota aquí aturada pel Castelldefels, en zona perillosa.
0: Potser arriba l'1-3 abans que ens n'anem al descans.
1: Compte, atenció, David Acedo, centrada David Acedo, compte, intentava arribar aquí de cap Eloy Pozuelo, però no...
0: Un altre cop de cap, eh?
1: Sí, sí. De moment està sent el protagonista d'avui de l'Esportiva Castelldefels.
0: Bueno, si han de marcar tots els gols de cap, però que els marquin, com sigui.
1: Sí, exacte, que l'important és que entri, és la porteria. Novament, posició pel canvi de led. De moment, aquí ara, d'Aixicaguai, a centrada per Mitchell. Aquí... Mitchell, que el seu mal de cap està sent Edgar Parra, perquè està tota l'estona a sobre seu. Ve aquí Edgar Parra, compta amb el canvi d'aleta, que d'això s'entrada per Kawai, compta! Atenció, em sembla que ha estat gol amb pròpia porteria de la Unió Esportiva Castelldefels, pel que he vist. Empat a 2, a punt d'anar-nos a la mitja part.
0: Crec que no ens esperàvem aquest desenllaç.
1: Just, aquí, el canvi de led, empat a 2, i si ara sí ens anem a la mitja part, canvi de led 2, en Esportiva Castelldefels 2. Bueno, anem aquí en final d'aquesta primera part.
0: David, ha estat gol en pròpia porta, ens ho confirmes?
1: Jo crec que sí, però estan saludant aquí a Mitchell. A mi m'ha semblat amb pròpia porteria, però sembla ser que ha estat finalment gol de Mitchell Wuono amb el dorsal, gol del capità del canvi de led.
0: Doncs un empat a 2 que arriba segons abans d'acabar aquesta primera part entre el canvi de led i la Unió Esportiva Castelldefels. David, si et sembla, ens anem a fer una petita pausa musical en aquesta mitja part i després reprenem per arrencar aquesta segona part d'aquest partit que estem vivint junts en aquesta primera jornada de la Lliga Elite.
1: Molt bé, Sheila. Fins ara.
0: Fins ara.
2: Història del country. Un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels.

0: Indianápolis, el programa de música indie de Radio Castelldefels.
1: Todos los viernes a las 10 de la noche.
2: Avui és diumenge i estàs escoltant La Matinala Esportiva.
3: Doncs ara sí, tornem al futbol perquè els equips ja són a punt per reprendre el partit. David, crec que continuem amb tu des del municipal al Molí, un partit que, segons abans d'acabar la primera part, s'ha empatat a dos entre el Camp Vidalet i la Unió Esportiva Castelldefels. Al minut 10 el Camp Vidalet s'havia avançat amb un gol de Zaid Saban, després el Castelldefels ha empatat amb una rematada de cap d'Edgar Parra, al cap d'uns minuts els nostres s'han tornat a avançar en un 1-2 remuntant el partit amb una rematada de cap també de Joan Gibert, però just abans d'acabar la primera part el Camp Vidalet ha fet l'empat el 2-2 amb un gol de Roger Valenzuela. David, com arrenca aquesta segona part?
4: Doncs bé, Sheila, hola de nou. De moment no hi ha cap canvi per cap dels dos equips. I bé, ara sí que sí, comença aquesta segona part aquí al Camp Municipal al Molí, amb aquest 2-2. I bé, tornem aquí a començar de zero entre el Camp Vidalet i la Unió Esportiva Castelldefels. De moment, possessió, perd aquí la possessió la Unió Esportiva Castelldefels. Perd aquí la pilota el Castelldefels. Serà servei de porteria per Laureano, el porter del Camp Vidalet.
3: David, quines són les sensacions que tu notes al camp de cara a aquest inici de la segona part?
4: Doncs bé, de moment aquí, jo crec, pel que he vist, no? Mateix plantejament pels dos equips, no? Mateix plantejament que han tingut, no? De cara a la meitat de la primera part cap al final. Els dos equips tornen a començar aquí de zero. Estic veient aquí jugadors tant del Camp Vidalet com del Castelldefels escalfant aquí aquests jugadors suplents, així que bé, jo crec que tard o d'hora veurem ja els primers canvis.
3: Sí, perquè com dius, un partit que sembla que anem una miqueta a trompicones, no? Ara marca un empat, s'avança l'altre empat. Per tant, crec que ningú podria ara mateix encertar com acabarà aquest partit. Ni tu ni jo guanyarem la porra d'avui, eh?
4: Exacte, no, ja.
3: Això segur.
4: Hem perdut els dos la porra, no, totalment. Però bueno, de moment anem a veure si pot desenllaçar aquest partit amb victòria per la Unió Esportiva Castelldefels.
3: Home, seria la gràcia, en aquesta primera jornada, guanyar.
4: Sí, sí, a sobre fora de casa, que sempre costa.
3: Un partit
4: costa.
3: Complicat.
4: Exacte. Bé, de moment, possessió pel Camp Vidalet. De moment, atenció, intercepció aquí de la Unió Esportiva Castelldefels. Aquí, novament, recuperació del Camp Vidalet, pilota per Laureano. Laureano endavant. I novament recuperació de la Unió Esportiva Castelldefels, pilota enrere per Àlex Sánchez enrere per Àlex Ruiz endavant per Rubén Cruz per Ramon per Àlex per Àlex Sánchez normalment per Ramon. Puntada aquí de Ramon, intentava aquí la centrada a Edgar Parra. Serà servei de banda.
3: David, perdona, em deies que no veies cap canvi en la tàctica de cap dos dels equips, no?
4: No, ni en la tàctica ni tampoc canvi...
3: Canvis de jugadors, no.
4: De jugadors, exacte. De jugadors.
3: Però el sistema de joc es manté, no?
4: Sí.
3: Bé, doncs clar, és que de moment no ha funcionat.
4: Sí, no, clar, de moment... Amb aquest empat a dos, servei, atenció, d'Aleix per Ramon. Ramon enrere novament pel punter. Aleix per Kevin Sánchez per Adrián Gimeno enrere, normalment pilota per Gimeno, Gimeno canvia de banda aquí per Ramon Marimón, Ramon endavant per Rubén Cruz, Rubén Cruz per Edgar Parra, compta amb Edgar Parra, ho intenta, xut aquí d'Edgar Parra, però bé,
3: desviat.
4: Sí, sí, xut, xut, molt desviat, però bé, primer avís de la Unió Esportiva Castelldefels en aquesta segona meitat.
3: Clar, suposo un equip amb una miqueta de ràbia, no?, de que t'acabin d'empatar en aquests segons abans d'anar al descans.
4: Sí, sí, totalment, i home, ha estat un gol aquí, ha estat bé, un gol que bé, al principi pensava que havia estat
3: en pròpia porteria.
4: Pròpia porteria, però bé, finalment ha marcat Roger Valenzuela, bé, ara novament pressió pel canvi de net, aquí intercepció del Castelldefels, això perquè xiula falta del Castelldefels, posarà la pilota en joc ràpidament Bruno Lizcano, amb el dorsal 21. Novament, curació per l'equip local. I Dan García, endavant. Atenció, pilota per Mitchell, que la perd. Novament, possessió pel Castelldefels. Edgar Parra avançant. Compte central, Edgar Parra a David Acedo, no massa llarga. Però sí, sí, sí, finalment pot arribar David Acedo. Centrada David Acedo, compta amb aquesta rematada de Joan Gibert, gairebé amb aquesta pentinada, gairebé marca el tercer, però bé, s'ha anat una miqueta desviada, serà pilota per Laureano. Laureano, que li cedeix aquí a Bruno Lizcano, novament per Laureano, d'aquí pilota llarga, per Aleix Ruiz. Aleix Ruiz ràpidament per Ramon. Ramon. Atenció per... Atenció. Endavant. Per Rubén Cruz. Rubén Cruz. Entrega novament per Ramon. Ramon per Kevin Sánchez. Sánchez per... Novament per Ramon, pel capità de la Unió Esportiva Castelldefels. Davant novament Joan Gibert amb la pilota, Joan Gibert enrere per Kevin Sánchez. Kevin Sánchez aquí en aquesta banda esquerra per Àlex Sánchez. Aquí novament possessió pel canvi de led. I puntada llarga de Marc Reinhardt. Recupera la pilota de la Unió Esportiva Castelldefels. Adrià Gemino amb la pilota, Adrià Gemino enrere per Kevin Sánchez. Kevin Sánchez per Ramon Marimón. Ramon, novament, per Kevin. Kevin per Adrià Gemino. Gemino, novament, per Ramon.
3: David, qui diries que ha arrencat millor aquesta segona part?
4: Doncs et diria que bastant igualat, tot i que la Unió Esportiva de Castelldefels ha arribat més a porteria rival que al canvi de led.
3: Ha creat alguna més de perill, no?
4: Exactament, sí, sí. De moment, el canvi de led li està gustant arribar a la porteria de l'Eix Ruiz. Bé, serà, tenim aquí servei, nou servei de banda pel canvi de led.
3: Bueno, de fet, podríem dir que els dos gols del canvi de led han arribat en dues de les poques ocasions que han tingut, no?
4: Doncs sí, sí, sí. Diguem que sí, les dues ocasions de perill
3: que ha tingut
4: el canvi de led, exacte, sí, sí, doncs han acabat a gol.
3: Bé, doncs això se'n diu efectivitat, no, també?
4: Sí, sí, sens dubte. Petitot de cara a porteria. De moment, Castelldefels que recupera aquesta possessió. Pilota enrere per Kevin Sánchez. Kevin Sánchez per Ramon. Ramon endavant. Atenció en aquesta banda dreta. Rubén Cruz. Rubén Cruz que perd aquesta pilota i serà nou servei de banda pel canvi de led. Quan estem a punt d'arribar al minut 54 de partit i que segueix aquí l'empat a dos al marcador. Atenció, de moment, compta amb el canvi de led. Atenció. Dèiem, no?, que el candidat no arribava i just ara acaba d'arribar a punt d'aquí transformar aquesta jugada amb el tercer gol, però bé, el Castelldefels ara amb la possessió, compta amb aquest sprint de Joan Giver, però bé, intercepció aquí del canvi de led, aplaudeix aquí l'afició local. Seu servei de banda, en aquest cas, pels grocs, servei de banda que traurà Joan Juan Domènech. Domènech endavant amb la pilota. Compta aquí amb el bot. Bé, enrere amb Rubén Cruz. Rubén Cruz per Adrián. Adrián novament per Rubén Cruz. Rubén Cruz per David Acedo. Aquí torna a perdre aquesta pilota al Castelldefels. Però bé, serà de banda pel conjunt groc, la posa en joc Rubén Cruz endavant per a Joan Gibert. Atenció, Joan Gibert, centrada Joan Gibert aquí per Eloy Pozuelo. Atenció, xut aquí d'Edgar Parra, que bé, se'n va fora, però bé, el Castelldefels que ho torna a intentar.
3: Bueno, doncs veiem que el Castelldefels per ara s'està imposant una miqueta, no?, tot i aquest empat al canvi de led, perquè està generant més ocasions, està generant més perill que l'equip local i, per tant, a veure si això s'acaba de traduir en un gol, no?
4: Sí, sí, a veure, sí, exacte, a veure si això es transforma en el que seria el cinquè gol del partit a favor del Castelldefels. Compte amb aquest, atenció, perquè serà córner per Castelldefels, aquest segon córner del partit.
3: Doncs atenció, perquè amb les rematades de cap que fan...
4: Sí, sí, hem vist pocs corners aquí en el partit. Veurem a veure si torna a estar efectiu Edgar Parra de cap. De moment esperant el xiulet de l'àrbitre. Atenció, xiula l'àrbitre. Aquest corner. Ve aquí la defensa del canvi de led. Tornarà a ser corner a favor de la Unió Esportiva Castelldefels. Atenció, posarà el joc aquest corner Joan Gibert, especialista en aquestes centrades. Joan Gibert novament, centrada Joan Gibert. No pot aquí transformar aquest corner. Compte apuntada amunt de defensa del canvi de led i això serà novament servei de banda per a Unió Esportiva Castelldefels.
3: De moment molt bé, no?, la defensa del canvi de led.
4: Sí, sens dubte. Està aturant la majoria d'ocasions de la Unió Esportiva Castelldefels, exacte. Mm-hmm. De moment, però tot i que la possessió està sent ara mateix a favor de la Unió Esportiva Castelldefels, torna a aturar-se el joc. Serà a la mateixa expuració pel canvi de led.
3: David, recorda'ns per quin minut anem exactament en aquest partit entre el canvi de led i la Unió Esportiva Castelldefels.
4: Doncs bé, Sheila, ara mateix arribem al minut 58. I bé, sembla ser, sí, atenció, perquè tenim doble canvi al canvi de led, eh? Atenció, perquè esperant a veure la confirmació dels dos jugadors que han entrat i que han sortit, però sí, tenim doble canvi, dos jugadors de refresc que han entrat en aquesta segona part, aquí al minut 58.
3: En quina posició estan realitzant aquests canvis?
4: Sobretot a la zona del mig del camp. Bé, ara serà servir de banda pel canvi de led. Novament compta amb aquesta centrada de Mitchell. Novament posició pel Castelldefels. Compta aquí, recuperació aquí del canvi de led. Però bé, aquí compta aquí, sí, falta de Bruno Liftano, agafat de la samarreta aquí a Beloy Pozuelo. Ràpidament, Ramon per Kevin Sánchez endavant. Situació ara per la Unió Esportiva Castelldefels, aquí per aquesta banda esquerra, intentava la centrada Juan Domènech, però bé, no s'ha anat fora. Novament, servei de porteria per Laureano.
3: De moment mantenim aquesta unitat de targeta groga, no?, en tot el partit?
4: Sí.
3: Recordem un jugador al canvi de led.
4: Sí, recordem una targeta groga, en aquest cas ha estat per Adrián Gimeno, amb el dorsal 6.
3: L'únic sancionat del partit.
4: Sí, compta amb aquesta centrada Isaac Padilla, que és un dels jugadors que ha entrat de refresc. Compta amb Isaac Padilla. Xut, atenció, xut de Daniel Barrera, però bé, que se'n va fora. Primera oportunitat del canvi de led.

0: veig aquí, en aquesta banda dreta del camp, veig de moment a dos jugadors escalfant, però porten ja estona escalfant aquests dos jugadors, així que potser estem... potser seran els propers a entrar aquí en aquest terreny de joc. Però bé, de moment segueixen escalfant.
1: Clar, al final sí, falta mitja hora de partit, la cosa segueix en empat, per tant, potser seria convenient fer aquests canvis, no?
0: Sí, perquè a sobre també fa bastanta calor.
1: Clar, d'arribar a la pausa d'hidratació.
0: Sí, sí, a veure si tenim un altre i això es planteja al cinquè gol.
1: Doncs a veure si és
0: veritat. Almenys s'entrada contra Mitchell, s'entrada perillosa, però bé, aquí ha estat molt d'aquí Kevin Sánchez bloquejant aquesta centrada. Serà servei de banda a favor del Can Vilaret. Compte, Mitchell treu ràpidament aquesta banda. Ve aquí el capità Ramon de la Unió Esportiva Castelldefels. Compte aquí amb la Unió Esportiva Castelldefels, que parla per la banda esquerra, que parla, intentava aquí la centrada de l'Eloi Pozuelo, però bé, se'n va amunt. Compte, ràpidament han de treure la segona pilota, perquè aquesta punta s'ha anat directament a l'altra part del camp. Serà... ara sí, Sheila, tenim canvi a la Unió Esportiva Castelldefels. Se'n va, atenció, amb el dorsal 6, Adrián Gimeno, i entra a la seva posició Àlex Peñas amb el dorsal 3.
1: Cames fresques, no?, per intentar fer aquest tercer gol que doni la victòria a l'equip.
0: Ja tocava, perquè ja començava...
1: Es veies cansats?
0: Ja... Sí, alguns jugadors ja amb les energies baixes. I bé, jo crec que ha estat bé en aquest... Compte aquí amb el xut. Compte amb el xut de Kevin Sánchez, eh? Xut perillós, que no s'esperava Laureano, i gairebé tenim el tercer gol de la Unió Esportiva Castelldefels. Doncs bé, recordem, pel que fa al Castelldefels, han marxat Ian González i Daichi. I atenció, perquè hem tingut, en aquest cas, no?, els canvis del canvi de LED. Han marxat Ian González i Daichi, han entrat Quim Soler i Isaac Padilla, que, atenció, Isaac Padilla és exjugador de la Unió Esportiva Castelldefels. Opció per la Unió Esportiva Castelldefels, recuperació també, comptar aquí amb Quim Soler, pilota per pilota fàcil per Aleix Ruiz. I bé, recordem el canvi, no?, que ha fet, el primer canvi que ha fet el Castelldefels, amb aquest Adrián Gimeno, que ha marxat i ha entrat Àlex Peñas amb el dorsal 3.
1: Doncs, David, si no et sap greu, aprofito aquest canvi que comentaves per fer la última ronda de resultats d'aquesta matinal esportiva que estem vivint avui, 20 de desembre, aquí, a Ràdio Castelldefels. Doncs en la ronda de resultats d'avui, diumenge 20 de setembre, repassem que ahir dissabte, dia 19, en rugby masculí es va disputar un amistós de pretemporada entre el Cruc i la Unió Esportiva Sant Boiano, on els de casa nostra van guanyar amb un total de 14-5. En handbol femení, en un amistós de pretemporada que es va jugar a Molins de Rei a les 4, entre el Molins de Rei i l'Esportiu Castelldefels, el resultat va ser favorable als nostres amb un 24-36. Pel que fa a hoquei herba masculí, es va jugar la segona jornada entre el Castelldefels i el Pozuelo a la divisió d'honor B, i la victòria va ser pels de Pozuelo en un 2-3 molt disputat. En clau bàsquet femení, es va jugar la segona jornada de la Supercopa femenina a l'Esportiu Claró entre el Bàsquet Safa Claró i el BF Castelldefels, i el resultat va ser favorable a les nostres, que jugaven fora de casa, en un 67-76. En rugbi femení, es va jugar també un amistós de pretemporada entre el CR Carboners i el Cornet Cruc, on les de casa nostra van perdre fora de casa en un resultat de 22-14. I en quant a futbol sala masculí, es va jugar la primera jornada de segona divisió B al complex esportiu municipal Can Roca entre el CCR Castelldefels i l'FS Ripollet, on els nostres van guanyar en un total de 5-4. I avui, diumenge, dia 20, també tenim, doncs, una jornada carregadíssima de diferents partits, perquè repassem que en hoquei herba femení

0: les 10 s'ha jugat la jornada 2 del grup 1 de la divisió d'honor B entre el Castelldefels i l'Errac Privé Benalmàdena i el resultat ha estat un aplastant 7-0. En handbol masculí tenim un amistós de pretemporada que s'ha jugat a Martorell a les 10:30 entre el Martorell i l'Esportiu Castelldefels. També a les 12 del migdia ha començat la primera jornada del grup 11 de tercera catalana entre el Vistalegre i el Viladecans B i que hores d'ara el resultat és de 2-0. També a les 5:30 de la tarda es jugarà, avui a Pineda de Mar, un amistós de pretemporada de futbol sala masculí entre el Racing Pineda i l'FS Castelldefels. I, per suposat, tenim al camp municipal del Molí en directe la Lliga Elite, aquest partit entre el Can Vidalet i la Unió Esportiva Castelldefels, que ha començat a les 12 i que estem escoltant en directe a través de la narració del nostre company David Okereke, que per ara es manté un empat en un 2-2. David, en aquesta ronda de resultats, com ens ha passat abans, ha marcat algú del Castelldefels? Digue'ns que sí, sisplau. David, et tenim amb nosaltres en aquesta narració del partit entre el Can Vidalet i la Unió Esportiva Castelldefels?
1: Sí, sí, hola, Xona. Sí, la perdona, sí, sí.
0: Doncs et deia si havia marcat algú.
1: No, gairebé he tingut un gol tant pel Can Vidalet com pel Castelldefels. L'ha tingut Bruno Lizcano amb un xut des de fora de l'àrea i ara l'acabem de tenir una oportunitat per Eloi Pozuelo també des de fora de l'àrea. Però bé, hem estat a punt de tenir l'empat a 3 aquí al Molí.
0: Vaja, doncs, sembla que cada vegada que fem ronda de resultats hi ha ocasions clares, no?
1: Sí, sí. Doncs sí, sí, sí, de moment està sent el talisme la ronda de resultats.
0: Jo tenia l'esperança que em diguessis que havíem marcat el tercer.
1: No, ha estat una llàstima, perquè ha estat una molt bona oportunitat, però bé, de moment que ho intenta, no per intentar-ho, la Unió Esportiva Castelldefels, que ara mateix té la possessió, la seva veritat parra, aquí, per aquesta banda esquerra. Compte que parla enrere per Joan Gibert. Llàstima aquí. Compte l'atenció. Cop aquí a parla. Compte amb aquesta centrada. En aquest cas, Eloi Pozuelo. Bona aturada aquí de Laureano. Es queixava Edgar Parra d'una possible falta. L'àrbitre ha deixat seguir. No ha vist res. Compte aturar el joc, pilota per, en aquest cas, Àlex Penyes, aquest jugador refresc que ha entrat en aquesta segona part, Àlex Penyes per Kevin Sánchez per Rubén Cruz enrere per Kevin Sánchez endavant, en aquest cas, per Joan Gibert, bé, bona intercepció aquí del Can Vidalet. Compte aquí, s'avança, avançament de Kevin Sánchez, compta amb aquesta. Jo compta aquí amb el Can Vidalet, compta aquí amb... Compta amb Roger, que intentava aquí la centrada. Ho intenta Roger, mana meva! Ho intentava, en aquest cas, aquí el Can Vidalet. Hem estat a punt de tenir el tercer.
0: Sembla que el Can Vidalet està apretant, no, David?
1: Sí, sí, sí, ha canviat totalment el plantejament. Diguem que no estava arribant a porteria, però ara ja ha tingut dues oportunitats claríssimes.
0: De fet, a partir dels canvis, no? Sembla que ha començat a millorar.
1: Sí, exacte. Ha estat a punt, però bé, s'ha anat fora, però bé, en aquest cas, Aleix Ruiz ha estat atent i gairebé també atura aquesta pilota, però bé, s'ha anat fora.
0: Doncs suposo...
1: Perquè el Castelldefels està... Sí, sí, el Castelldefels està començant a patir.
0: Està començant a patir. Pensava que anaves a dir començant a apretar. Vaja.
1: No. En aquestes dues últimes ocasions, però bé, ara mateix, atenció, perquè arribem al minut 70, últims 20 minuts d'enfrontament més l'afegit.
0: I com està l'ambient allà al Molí després de que el Can Vidalet al final estigui apretant una miqueta més i estigui a punt d'assolir aquest tercer gol?
1: Doncs bé, ara l'afició local està aquí animant.
0: Donant-ho tot,
1: aquí,
0: no?
1: Aquí el seu jugat, sí, sí, sí. Atenció, van fins i tot amb el timbal, eh? O sigui que...
0: Sí, tenen sí, un sí. Bombo?
1: Sí, sí, no, tenen un bombo, sí, sí.
0: Em sembla que... brutal aquest nivell de la Lliga Elite, clar que sí.
1: Sí, sí, animant els seus jugadors, donant-ho tot. en aquest diumenge assolellat aquí a Esplugues de Llobregat. Compte ara amb el canvi de led i Marc Reinhardt. Marc, per Quim Soler. Compte amb la sanguera central. Quim Soler, ve aquí, molt atent. Àlex Ruiz, amb aquesta aturada. Compte aquí amb les... compte aquí amb el canvi de led, que està tenint aquestes ocasions perilloses.
0: S'ha tancat enrere el Castelldefels.
1: Ara mateix sí, perquè li està costant ara arribar a la porteria del Laureano. Llavors, compta aquí amb aquestes ocasions. Ve aquí, compta aquí amb Mitchell, centrada amb Mitchell. Ve aquí, ha estat molt atent, l'Aleix Ruiz, amb aquesta aturada. Ve aquí Aleix, supera amb calma. Atenció ràpidament aquí per Ramon, Aleix per Ramon, Ramon per Rubén Cruz novament enrere per Ramon, pel capità de l'Unió Esportiva Castelldefels. Ramon per Àlex Penyes. Àlex Penyes per Kevin Sánchez. Kevin Sánchez enrere per Ramon. Ramon per Àlex Penyes. Àlex Penyes novament per Ramon. Augment joc aquí bastant lent. Joc enrere per Àlex Ruiz.
0: Doncs, David, deixa'm contextualitzar una miqueta els nostres oients aquí a la matinada esportiva, perquè són ara mateix la 1:38 del migdia i estem escoltant en directe a través del nostre company David Okereke aquest partit entre el canvi de led i la Unió Esportiva Castelldefels, que de moment va 2-2, una primera part que semblava que dominava la Unió Esportiva Castelldefels. De fet, s'ha avançat, però en els últims segons de la primera part el canvi de led ha empatat i sembla que ara, en aquesta última mitja hora, el canvi de led està apretant més, no?
1: Sí, sí, ara mateix en aquests últims minuts que hem tingut, el canvi de led ha estat molt superior en tema, en aquest cas, en la part ofensiva. I bé, el Castelldefels ha patit una miqueta, però bé, a veure si es pot recuperar i tornar a apropar-se a la porteria rival.
0: I no arriben els canvis a la Unió Esportiva Castelldefels?
1: No, de moment només hem tingut un canvi. Recordem el canvi de Jimeno per, en aquest cas, Àlex Penyes. Ai, atenció, perquè ara sí, segona pausa d'hidratació.
0: Ja tocava, David, que fa calor.
1: Sí, sí, no, han trigat, en aquest cas.
0: Fa més calor ara que quan ha començat el partit.
1: Sí, clar, ara està apretant més. Estem a punt d'arribar, queden 20 minuts per arribar a les 2 de la tarda i la calor va apretant.
0: Tu tens sombreta?
1: No, jo estic a l'ombra, Sí, sí, jo estic a l'ombra, o sigui, jo no em puc queixar.
0: No, t'anava a dir, clar, els que estan jugant són els que estan pillant per tot arreu,
1: sí, sí.
0: No?
1: Sí, sí. Llavors, a veure si tenim sobre la Sheila i en aquesta posa d'hidratació podem cantar el gol.
0: Sí, perquè la d'abans ens ha funcionat molt bé,
1: Sí, sí, sí, per això dic.
0: Escolta'm, David, si haguessis de dir ara mateix qui seria l'MVP, qui seria per tu?
1: Jo, doncs, sincerament, encara mantinc a Joan Gibert, perquè
0: sí?
1: Sí, ha jugat per les dues bandes, per l'esquerra tant per com la dreta, i bé, amb l'assistència que ha tingut en el segon gol de la esportiva, jo mantinc a Joan Gibert amb el dorsal 14.
0: Bé, doncs, veurem si acaba sent-ho, no? Si fa una altra assistència o un altre gol o qualsevol tipus de contribució que faci que el Castelldefels s'acabi imposant en aquest partit que estem vivint en directe, aquesta primera jornada de la Lliga Elit al Camp del Molí entre el canvi de led i la Unió Esportiva Castelldefels, que seguim en un 2-2 des del minut, devia ser, doncs, 49, no?, més o menys, perquè estan en els últims segons de la primera part en la que s'han afegit 5 minuts.
1: Sí, sí, sí, estem ara mateix s'ha aturat aquí el joc al minut 75. Llavors, bé, de moment acabarà, a veure si podem acabar el programa. Es pot acabar el partit abans d'acabar el programa, perquè bé, de moment, amb aquesta posició, recordem, a la primera part han afegit 5 minuts. Llavors, a veure...
0: Clar.
1: si podem acabar el programa i bé, acabant aquest primer partit de la temporada per l'Unió Esportiva Castelldefels.
0: Bé, de moment en aquesta segona part no hi ha hagut cap gol. Sembla que tampoc cap jugada així gaire polèmica arbitral en la que s'hagi perdut molt de temps. Aleshores, potser l'afegit no és tant, veurem,
1: sí,
0: no?
1: Sí, potser... Exacte. De moment no hem tingut cap jugada on s'hagi aturat el joc. Llavors, bé, potser com a mínim tenim 3 minutets. I bé, ara si s'acaba la pausa d'hidratació, tornant aquí els 22 jugadors... aquí al terreny de joc. I bé, abans fem un petit incís que no he comentat, en aquest cas, el balanç, no?, de les visites de la Unió Esportiva Castelldefels aquí al Molí. I és que, bé, en aquest cas l'àrbitre en Lliga és de 4 victòries pel canvi de led i 5 pel Castelldefels i 3 empats en 12 duels repartits entre segona regional, primera regional, regional preferent i lliga elit. Aquest
0: doncs,
1: seria l'estadística.
0: A veure si avui es suma una victòria més pel Castelldefels.
1: Exacte, i seria... s'aniria 2 per endavant d'aquesta classificació de victòries.
0: Com arrenca aquesta segona part després d'aquesta pausa d'hidratació?
1: Doncs bé, posació ara per la Unió Esportiva Castelldefels, servida banda pels grocs, enrere per Ramon per Àlex Penyes novament per Ramon. Continuava la centrada, en aquest cas, a Carlos Palou. Un Carlos, atenció, perquè bé, no he comentat, en aquesta part d'hidratació hem tingut triple canvi.
0: Han arribat els canvis.
1: Castelldefels, sí, i triple, o sigui, de cop te'n canvien 3.
0: Clar, és que al final queden 20 minuts de partit, s'han d'espavilar.
1: Atenció, perquè han marxat Juan Domènech, en aquest cas han marxat el meu MVP, Joan Gibert, i David Acedo han marxat i han entrat, en aquest cas, a Carlos Palou amb el dorsal 2, també a Alejandro Blasco amb el 18 i Aleix Esteban amb el dorsal 8. Aquests serien els 3 jugadors que han entrat de refresc en aquests últims minuts en aquest últim tram del partit.
0: Doncs triple canvi de la Unió Esportiva Castelldefels, que veurem si li serveix per fer aquest tercer gol que necessita per avançar-se en el partit, al que li queden 20 minutets.
1: Doncs sí, esperem que això ajudi a que el Castelldefels torni a recuperar energies i pugui marcar el que seria el gol de la victòria. Atenció, centrada aquí de la Unió Esportiva Castelldefels. Compte aquí amb el capitán Ramon. Centrada enrere. No pot aquí. Ara pilota per Edgar Parra, que ho intenta des de fora l'àrea. I no. Surt Edgar Parra, que se'n va directament als bancs de Laure Ano. Atenció, perquè s'ha recuperat el Castelldefels.
0: Poc a poc, David.
1: Pilota enrere per Aleix Ruiz. Ruiz per... En aquest cas, Rubén Cruz enrere. Rubén Cruz, en aquest cas, per Àlex Penyes. Àlex Penyes, novament, per Aleix Ruiz. Ruiz, per aquesta intenció, aquí, per el capità, per Ramon. Ramon, novament, pel porter, per Aleix. Aleix, novament, endavant, per Àlex Penyes. Àlex Penyes, aquí, en aquesta banda esquerra. Atenció, que avança metres. Atenció, ara la pilota per Rubén Cruz en aquesta banda dreta. Recuperació del canvi de led. D'aquí. Falta a favor del canvi de led. En joc, Marc Reijard ràpidament enrere per Jairon Rubén. Iron, atenció, novament enrere. Avança metres al canvi de led. Atenció, Marc, endavant, compte. I aquí una recuperació del, bona defensa del Castelldefels, pilota enrere novament per Aleix Ruiz per Àlex Penyes, Àlex Penyes enrere per Ramon.
0: Sí, perquè...
1: Centrada de Ramon.
0: David,
1: sí, digue'm.
0: No, deia que ara mateix marqui qui marqui sentenciaria una miqueta, com a mínim, l'estat anímic del rival, no?
1: Sí, perquè just estem al minut 81, això
0: Clar.
1: Vol dir que queden menys de 9 minuts per arribar al
0: més
1: final l'afegit. Del partit, exactament, més l'afegit. Llavors, un gol ara descol·locaria totalment el plantejament del conjunt. Llavors, bé, atents ara i sobretot important, sobretot a controlar les pèrdues de pilota.
0: Clar, un error et pot lapidar i fer perdre aquests 3 punts,
1: sí, sí.
0: No, d'aquesta primera jornada de la Lliga Elite que estem vivint, que està arribant al seu final, i seguim en un empat a 2 entre el Can Vidalet i la Unió Esportiva Castelldefels.
1: Doncs, Itxell, l'atenció, bé, important que estiguin atents a aquestes pèrdues. I atenció perquè estic veient... continuant veient jugadors tant de l'esportiva com a Castelldefels com del Can Vidalet escalfant. Llavors, potser tenim un últim canvi. Atenció, just, ara sí, sí, tenim un... Dius ara, canvi al... Can Vidalet.
0: Ho has endevinat, David?
1: Sí, sí, just. Just ho dic. Atenció perquè, bé, ha entrat Beñat Castrillo amb el dorsal 24. Bé, incorporació. Can Vidalet. Xut aquí interceptat per la defensa de la Unió Esportiva Castelldefels. Compte aquí amb la passada aquí de l'Aureano, que ha interceptat aquí Edgar Parra, fa d'atent, però bé, se'n va fora, serà servir de banda pel Can Vidalet. Serà acció banda que traurà aquí Mitchell, Bono, Mitchell novament endavant.
0: David, hi ha nervis a la grada?
1: Nervis, sí, sí, sí, perquè ja això està arribant al final i bé, aquest empat a 2, els aficionats estan dels nervis per intentar veure si el seu equip aconsegueix aquest gol de la victòria.
0: De moment ningú està sent determinant, no, al 100%?
1: No.
0: Ningú s'està portant les clares ocasions de gol, sobretot en aquesta segona part.
1: No, no, exacte. Ara mateix era un 50-50. Bé, recordem que el canvi, no, d'aquest del Can Vidalet ha marxat Bruno Lizano i ha entrat, com m'he dit, Beñat Castrillo amb el dorsal número 24. Quan, atenció, tenim pilota aturada del Castelldefels. A veure aquest xut, a veure aquesta centrada. Atenció, compte, no, ve aquí atent el Can Vidalet, compte, perquè falta, atenció, falta perillosa al capità de la Unió Esportiva Castelldefels, a Ramon Marimón. Aquí es queixa, en aquest cas, a Mitchell Won, el capità del Can Vidalet, que parla amb l'àrbitre.
0: Creus que és perillosa aquesta falta?
1: Pardo. Digue'm.
0: És perillosa aquesta falta?
1: Sí, sí, sí, perquè és d'aquestes que pot sorprendre el porter. Jo només ho dic aquí.
0: O sigui, pot suposar el tercer gol, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, mira, estan a un metre de l'àrea rival. Falta perillosa, eh? Falta perillosa al minut. Arribem aquí al minut ara mateix, 85.
0: Qui tenim preparat per rematar?
1: Doncs tenim a 3 jugadors. Tenim aquí a Rubén Cruz, a Edgar Parra... I l'altre és, en aquest pas, Kevin Sánchez. Esperem qui és el defensor. Sí, serà... Atenció. Ui, atenció, xut de Kevin Sánchez, finalment l'autor d'aquesta falta. I bé, pilota que ha pogut aturar bé aquí Laureano, però bé, ha estat a puntet de marcar el tercer.
0: Vaja, doncs, quin minut anem ara mateix, David? Es van acabar les oportunitats, no?
1: Sí, sí, minut 85, 40 segons, a punt d'arribar al 86. Això es va acabant, menys de 5 minuts, més l'afegit, per acabar aquest primer partit de la Unió Esportiva Castelldefels i el canvi de led en aquesta temporada 2026-2027 de la Lliga Elite.
0: David, per si de cas no ens dona temps a fer-ho quan s'acabi el partit, si afegeixen molts minuts, ara mateix creus que el resultat reflecteix com ha anat el partit?
1: Sí, sens dubte, perquè com hem comentat al principi, han començat molt igualats amb dos equips amb oportunitats clares pels dos equips, així que bé, jo deia,
0: jo deia un empat, eh?
1: un empat a un, sí, jo veia molt clar l'empat i encara el veig, eh? Sí, de moment...
0: Creus que ningú acabarà de fer el tercer, no?
1: És complicat. Complicat per les oportunitats que han tingut, eh? com s'han definit aquestes ocasions. Llavors, jo tenia clar que jo signava l'empat des de l'inici del partit.
0: Bueno, jo és que he volgut ser més optimista, amb aquesta victòria pel Castelldefels.
1: jo és que he volgut ser més realista, eh? Òbviament, podia signar la victòria, però bé, jo tenia clar que l'empat podria ser el protagonista d'aquesta primera jornada.
0: Precisament, doncs una primera jornada s'ha de ser optimista. Qui té la pilota ara mateix, David?
1: Sí. Doncs ja la votació la té novament la Unió Esportiva Castelldefels. Ramon, atenció aquí per Kevin Sánchez. Kevin Sánchez per Àlex Penyes. Àlex Penyes, davant. Això compta el canvi de led. Falta el canvi de led. Compta aquí amb aquest jugador el canvi de led. Es pot recuperar.
0: No ha estat un partit amb gaires faltes, no?
1: No. Sí que és cert que me l'esperàvem més faltes, eh? Però s'han comportat els dos equips.
0: Sí, perquè de fet recordem que només hem vist una targeta groga, sí, a la primera part.
1: Sí, de moment no, en aquest cas Arnau Pardo no ha tret més. Atenció, falta, que posa en joc aquí el canvi de led. Atenció, aquí es queixen aquí els aficionats d'una altra falta perillosa, però bé, que aquí demanen la groga. Un moment, pressió pel canvi de led, novament. Atenció, centrada a Marc Reinhardt. Atenció, que no, se'n va fora. Serà pilota, novament, per Aleix Ruiz, el porter de la Unió Esportiva Castelldefels. Atenció, perquè estem al minut 88 i mig.
0: Això ja s'acaba.
1: Sí. Veurem, estem atents a veure quan deixen d'afegit. Recordem que la primera part han deixat 5 minuts entre posa d'hidratació i aturades de...
0: De 4 gols, clar.
1: Del joc, exacte. Llavors veurem...
0: Doncs la cosa hauria d'anar per aquí, no? 4, segurs.
1: Sí, jo diria entre 3 i 4, eh? Sí. Perquè no crec... Més ja seria estrany.
0: Bé, però en un empat novament. Pot ser.
1: Ja.
0: Al final del partit no ara, ja.
1: Compte aquí amb Aleix Ruiz, centrada d'Aleix Ruiz, va novament pel canvi de led. Recuperació del canvi de led, atenció, la pilota enrere per Marc Reinhardt per Laureano endavant. Compte novament la té el Castelldefels, atenció, pilota per, atenció, Carlos Palou, a veure Carlos Palou si pot centrar-la, aturada aquí de Laureano, que ha tingut el Castelldefels aquí la nova oportunitat, llàstima, atenció, no en porta, bona recuperació de la Unió Esportiva Castelldefels, la té Àlex Esteban. Aleix Esteban, no, se'n va fora. Atenció, perquè serà, no, servei de banda.
0: David, sabem l'afegit.
1: A favor del canvi de led. Ja, acabem d'arribar just al 90, no, de moment no sabem l'afegit. En breus ho tindrem. De moment, servei de banda pel canvi de led. Atenció, perquè entre 3 i 4, finalment seran 4 minuts d'afegit en aquest partit de la primera jornada de la Lliga Elite entre el canvi de led contra el Castelldefels, i compta aquí el canvi de led, ha tingut l'oportunitat aquí, en aquest cas Daniel Barrera, I atenció, perquè serà córner perillós a favor de Cambidalet.
0: Doncs, David, sembla que, bueno, quan quedi un minut a tu així de partit, haurem de tallar la connexió amb tu. Ens quedarem amb les ganes de saber què passa en aquests últims
1: llàstima,
0: segons.
1: Sí, sí, perquè està sent un final temps, eh?
0: Si no fos per les pauses d'hidratació, haguéssim vist, haguéssim escoltat aquest partit.
1: Exacte.
0: Completament sencer, però bé, suposem doncs que sí. En els últims segons però tampoc no passarà res.
1: No, rematada de cap del Cambidalet, però bé, no se'n va fora. Serà pilota, novament, curació per a l'esport de Castelldefels. Aleix Ruiz, que posarà la pilota en joc. Últimes oportunitats pels dos equips. Aleix Ruiz, que es prepara. Aleix Ruiz, pilotada llarga d'Aleix Ruiz. Atenció aquí, rematada de cap, en aquest cas, de Banyat Castrillo, pel Cambidalet. D'aquí, pilotada, atenció, de Rubén Cruz. Rubén Cruz endavant, no, intercepció aquí de Banyat Castrillo. Banyat enrere, atenció, ara pilota per Aidan García. Compte ara, puntada llarga aquí del Castelldefels.
0: David, sembla atenció. Que la cosa acabarà en empat, no?
1: Doncs sí, de moment sí, però compta amb el Castelldefels en aquesta banda dreta.
0: Ojo.
1: Atenció, puntada. Atenció, compta, mare meva, ha tingut
0: Eloy
1: Pozuelo al tercer. Quina llàstima, perquè ha tingut aquí la defensa, ha tocat aquí un defensa del Cambidalet, però ha pogut estar atent aquí Laureano. Quina llàstima.
0: Doncs sí, perquè ja hagués sentenciat, eh?
1: Ah, exacte, sí, sí. Puntada llarga del Laureano. Laureano. Atenció, compta. Ui, xut aquí en llarg de, en aquest cas, Isaac Padilla, que no ve, se'n va fora. L'ha vist clara Aleix Ruiz. Aleix Ruiz, que posarà aquí novament la pilota en joc.
0: Doncs, David, em sap molt de greu, però evidentment ja són pràcticament les dues del migdia i hem de marxar. T'acomiado. Espero que tinguem una última sorpresa i arribi aquest tercer gol del Castelldefels en aquest últim minut de partit. Però, bueno, per ara t'acomiado i ens escoltem diumenge que ve. També una salutació molt forta a la Susana Lázaro des de l'equip de so. I no us perdeu l'esportiu de demà a les 9 amb Cristian Cano i més informació del cap de setmana. Moltes gràcies per escoltar-nos en aquesta matinada esportiva d'avui, 20 de setembre. Moltes gràcies. Adeu.
1: Gràcies, Sheila. Adéu, adéu.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: La plataforma Zero Port ha convocat per aquest diumenge 20 de setembre una manifestació a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. El lema és no a l'ampliació ni ara ni mai. És una convocatòria que compta amb el suport de més de 200 entitats i col·lectius socials, veïnals i ambientals. Entre la llista figura l'Associació de Castelldefels Prou Soroll. Montse Rufes forma part d'aquest grup local.
3: Actualment a la nostra ciutat, concretament, els barris potser que donen més a la platja, seria com Llobinetes, Pineda, Baixador, o altres barris que ja estan més cap al centre de la ciutat, com podria ser Can Bou o fins i tot tocant a l'estació, estem patint quan bufa el vent de l'est, és a dir, vent que ens ve de Barcelona, estem patint des de les 7 del matí fins a les 11 de la nit, cada 2 minuts, sobrevols, aterratges per la nostra ciutat. Això pot durar una setmana seguida, com depèn de com bufi el vent. Quan ja no bufa aquest vent, que és vent de l'oest, llavors ja no ens aterren pel damunt, però sí que ens enlairen. En el 2005, jo crec que molta gent d'aquí de Castelldefels recordarà que Prou Soroll va lluitar molt i va aconseguir arribar a certs acords amb AENA perquè els enlairaments no passessin per damunt de la ciutat. Es va aconseguir moltes coses, però què passa? Que del 2005 al 2026 que estem ara, el turisme ha pujat moltíssim i, per tant, l'augment de vols ha pujat moltíssim. Vol dir que aquests acords que es van arribar al 2005 potser han quedat una mica obsolets, perquè, clar, passant més de 600 avions al dia, però molt més de 600 avions al dia per la nostra ciutat, realment ens comporta no només a la contaminació acústica, sinó una contaminació química.
2: Eren declaracions a Ràdio Castelldefels per part de Prou Soroll. També ha visitat aquests estudis un dels portaveus de la plataforma Zero Port. Es tracta de Jaume Osset.
4: I la posició de Zero Port és que, en la situació en la qual estem, que és de greu escalfament global i crisi climàtica, de cap manera hem d'anar a un increment de tenir més vols. Hem d'anar cap al contrari. Això ens ho diu la ciència des de fa anys de forma claríssima. És el mitjà més perjudicial en aquest sentit. Acabem de passar, per exemple, un estiu horrorós, crec que estem d'acord, no? En temperatures, hi apareixen incendis, i això, perdoneu, però només ha fet que començar. O sigui, anirà molt pitjor. I per què anirà a pitjor? Perquè no estem deixant o no estem reduint el cremar, s'ha de dir així, cremar combustibles fòssils, bàsicament petroli. Per tant, això anirà a pitjor. I incrementar vols va en la direcció contrària al que hauríem de fer.
2: La manifestació contra l'ampliació de l'aeroport de diumenge a Barcelona començarà a les 12 del migdia al Passeig de Gràcia amb Aragó i acabarà a la plaça de Sant Jaume. L'àrea metropolitana de Barcelona ha aprovat l'adjudicació de la nova passarel·la que connectarà l'skatepark i l'avinguda del Canal Olímpic. L'import d'adjudicació és d'uns 850.000 euros. Ha estat adjudicada a l'empresa Rubau Terrés. Són uns treballs que tenen un termini d'execució total de 7 mesos. L'obra compta amb el finançament de l'àrea metropolitana que es fa càrrec del total de l'import d'aquests treballs. La futura nova passarel·la de vianants permetrà una connexió més directa, segura i accessible entre l'skatepark futur i el pont de l'avinguda del Canal Olímpic. Amb aquesta actuació es vol reforçar la continuïtat d'itineraris de vianants i millorar la integració de diferents espais urbans. És una passarel·la que tindrà una superfície de 200 metres quadrats amb escales i rampa. L'estructura està prevista per estar al costat de les vies del tren i, per aquest motiu, el perímetre comptarà amb tots els requeriments que especifiqui l'ens gestor ferroviari, és a dir, ADIF. El pas inferior de l'estació de Castelldefels és obert després de la profunda remodelació d'aquest objecte. Les obres, que havien començat a l'abril, milloren la seguretat i fan més funcional aquest punt clau de la mobilitat. Els treballs han costat més de 250.000 euros.
5: Per explicar-nos en detall aquestes obres, ens acompanyarà per telèfon Mariano Scalcione, tècnic de la Unitat de Via Pública de l'Ajuntament. Mariano, molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Tot just ahir s'anunciava des de la teva àrea que ja estaven tenien el tancament i ja tancament de les obres i obertura de poder fer servir aquest nou espai acondicionat. Què s'hi ha fet exactament? Quines actuacions heu dut a terme per millorar aquest espai que tenia una demanda ja de fa anys de millorar-lo?
6: Sí, exacte. Ahir van donar la finalització oficial, diguem-ne, i bé, el que s'ha fet allà és canviar tot el paviment, tot el terra, totes les parets s'ha tret la reixa metàl·lica que hi havia al pas inferior i s'han col·locat un panell vitrificat, s'ha millorat la il·luminació, s'han instal·lat les baranes a les dues parets amb unes tires LEDs i bueno, bàsicament s'ha dignificat tot aquest espai. I finalment també s'instal·laran dues bombes més de reforç perquè quan hi hagi episodis de pluja s'aigua tota l'aigua en casos de pluja extrema, doncs que es pugui desaiguar ràpid i poder habilitar el pas. També s'ha instal·lat megafonia al pas inferior, s'han instal·lat quatre altaveus i bueno, això bàsicament és tot el que hem fet allà.
5: Estem parlant d'un espai que tenia ja una demanda històrica perquè recordem que la construcció d'aquest actual pas datava ja de l'any 1987. Com us plantejàveu des de l'àrea, des de la Unitat de Via Pública, donar resposta a les necessitats que havien arribat per part de la ciutadania i el que ja detectàvem?
6: Bàsicament es volia donar més il·luminació, més seguretat, dignificar una mica perquè tot això estava molt envellit, no? Amb les reixes metàl·liques que tenia allà que semblaven també una gàbia. I bueno, bàsicament la idea era aquesta, fer un espai més digne, que donés més amplitud, que estigui més il·luminat, bueno, més bonic, i crec que ho hem aconseguit. Ha costat perquè s'ha treballat de nit, s'han fet jornades nocturnes per intentar interferir el més possible en la vida quotidiana dels ciutadans. Però bueno, al final jo crec que el resultat és podem estar contents.
5: Mariano, ens deies que també encara queden alguns petits detalls més que voleu incorporar, però ara que ja s'ha anunciat aquesta finalització des d'ahir, el pas ja funciona amb normalitat. Hi ha algun element també que les persones usuàries hagin de tenir en compte aquests primers dies?
6: No, el pas ja funciona amb normalitat. Està tot correcte i en els propers dies intentarem posar en marxa tot el sistema de megafonia i altaveus, és el que està previst, que ara mateix no està funcionant.
5: Molt bé, doncs sí. Mariano Scalcione, tècnic de la Unitat de Via Pública de l'Ajuntament, que vagi
6: Perfecte.
5: Tot molt bé i fins la propera.
6: Gràcies, igualment. Adeu.
2: Dilluns vinent, 21 de setembre, s'activa la Marxa per la Pau i la No Violència arreu del món. És una marxa que es perllongarà fins al 4 d'octubre. Es tracta d'una iniciativa que es fomenta en una base social d'entitats locals i busca que ciutats d'arreu del món facin activitats diverses per fomentar la pau i la no violència. A Castelldefels, Imma Prieto és la representant de l'entitat Món Sense Guerres.
7: Nosotros, eso, del 21 de septiembre al 4 de octubre, hacemos la cuarta marcha mundial por la paz y la no violencia. Y ahora hemos visto que tal como está la situación, en la medida que nosotros podamos aportar nuestro pequeño granito de arena, que no es mucho, queremos hacer esta cuarta marcha. Pero así como en las otras recorríamos el planeta, tal como está la situación ahora, que hay sitios a los que no se puede ir de ninguna de las maneras. Y nosotros nos autofinanciamos, con lo cual cada vez se pone más complicado el poder viajar lejos. Lo que hemos decidido es, en todo el mundo, en estos 15 días, hacer la marcha mundial, cada uno en su ciudad.
2: La marxa es presenta en un acte públic aquest dilluns mateix, aquest dilluns vinent, dia 21, a la biblioteca.
7: El día 21 hacemos en la Sala Margarida Xirgu, aquí en la biblioteca, hacemos la presentación de la marcha, de esta cuarta marcha y un poco la historia de cómo han ido las otras marchas. El grupo Metanoia va a hacer una representación. Será fantástico que Metanoia colabore con nosotros.
2: El programa de la Marxa per la Pau 2026 a Castelldefels inclou també una xerrada col·loqui el dia 25.
7: Luego el día 25, en Can Roca Baix, haremos una charla coloquio más allá de la barbarie, que vendrán diferentes personas que están, pues bueno, socióloga, el representante del Front Polisari, el Diosdado Toledano, que está en movimientos sociales, Amparo Tomé, Lourdes Carreras, bueno, diferentes personas, Javier Belda, diferentes personas que darán su punto de vista con este fondo de más allá de la barbarie, y luego haremos un coloquio.
2: I el dia 2 d'octubre, taller sobre les violències quotidianes, també a Can Roca de Baix.
7: Y el día 2 hacemos un taller, igualmente en Can Roca Baix, sobre las violencias cotidianas.
8: Eso también es...
7: Claro, hay cosas importante. Que a nosotros se nos escapan, como primero porque somos un grupo pequeño y luego porque tal como están las cosas tenemos las manos bastante, bastante atadas, ¿no? En general la población. Entonces está bien el que uno pueda un poco ver cómo es eso de las violencias que nos afectan, no solo que nos afectan, sino que a veces nosotros infringimos a otros por la manera en que estamos viviendo, ¿no?
8: Lo que nos pasa día a día a nosotros, ¿no?
7: Claro, y además es que hemos normalizado, ¿no?
2: Son paraules d'Imma Prieto, de Mons sense guerres, al programa Mont Solidari d'Ernesto Duclosón. L'escoltaven intervenir. L'entrevista es pot recuperar completa a la carta al web de l'emissora municipal radiocastelldefels.org.
1: Ha estat notícia aquest dimarts.
2: L'Ajuntament espera poder començar a finals d'any un conjunt d'actuacions als carrers que desemboquen a la plaça de l'Església, al centre de Castelldefels. Ens estem referint a tota la zona de vianants. És un projecte que ara mateix és en període de licitació per un import de 400.000 euros. S'espera actuar a uns 80 punts que ja han estat identificats. Així ho ha explicat el tinent d'alcaldia de Via Pública, Nico Zerpa, ho ha fet en una entrevista a càrrec d'Ana López.
9: Nico Zerpa, ¿qué tal? Buenos días, señor Zerpa. Están a punto de comenzar varios proyectos referentes a la vía pública. El proyecto de rehabilitación de la Plaza de la Iglesia.
10: Sí, nosotros hemos observado, ¿no?, en el ámbito técnico todo lo que es, no solamente la Plaza Iglesia, sino todas las calles que llegan a la Plaza a la Iglesia. Tenemos muchísimas deficiencias que vamos a intentar solucionar. Ahora estamos licitando esta obra de rehabilitación y yo calculo que aproximadamente a final de año ya se podrá acometer. ¿En qué consisten estas obras? Bueno, ahí en la calle, por ejemplo, el Primero de Mayo, la calle Pintor Serra Santa, lo que es la calle Iglesia, lo que es la calle Arcadio Balaguer, lo que es la calle 11 de Septiembre, es decir, todas las calles que nos llevan, digamos, en cierta manera, a la Plaza de la Iglesia.
9: ¿Las zonas peatonales?
10: Zonas peatonales, sí. En esas zonas peatonales, si, Ana, si vas paseando, pues te encuentras con deficiencias en el acceso.
9: Es que las baldosas se mueven, vamos.
10: Exacto, eso es lo que... hemos llegado a contar hasta aproximadamente unos 80 puntos donde nos encontramos con esta problemática. Un metro cuadrado de baldosa que ya está francamente deteriorada, una baldosa que la pisas y te escupe agua, ¿no? Sí. Entonces, lo que vamos a intentar es esos 80 puntos que hemos contabilizado, con un valor aproximadamente de 400.000 euros, en todas estas calles que yo te estoy diciendo, peatonales que nos llevan a la Plaza Iglesia, la Plaza Iglesia también, pues intentar rehabilitarlas, intentar reponer evidentemente las baldosas que están deterioradas y no se pueden volver a utilizar, ¿no?, y reparar todos estos puntos. Insisto que son 80. ¿Vale? Ya se hizo un proyecto sobre todos los puntos que hay que hacer. El Arcadio Balaguer, por ejemplo, vas caminando y te encuentras, pues, en el trayecto que tienes hasta Doctor Barraquer, pues aproximadamente entre 15 y 20 puntos que solucionar, ¿no? Primero de Mayo, hasta donde está más o menos la autoescuela Castelmar, 11 de Septiembre, calle Iglesia, hasta donde está la Rosita, también Doctor Barraquer. Hay muchos puntos como este donde las baldosas pues están deterioradas y evidentemente requieren de un cambio. Pues esto es lo que vamos a acometer dentro de este proyecto, donde hay 80 puntos que poder subsanar.
9: Evidentemente, imagino que las obras se van a hacer por tramos o por fases.
10: Sí, acometeremos en primer lugar 11 de septiembre. Una vez que se acabe el 11 de septiembre, iremos a Pintor Serra Santa. De Pintor Serra Santa se pasará el 1 de mayo, calle Iglesia, Arcadio Balaguer, por este orden. Y luego en la Plaza Iglesia también todos los puntos de deterioro de baldosas también que se puedan arreglar.
2: S'incorporen aquests dies a la flota de vehicles de neteja urbana 7 nous camions de recollida d'escombraries. Paral·lelament, l'Ajuntament projecta un nou pla de neteja dels carrers amb aigua a pressió. La intenció és que arribi a tots els barris de la ciutat. Anem a pams. Pel que fa als vehicles, el tinent d'alcaldia de neteja urbana, David Soler, fa recompte. El mandat, diu, es tancarà amb 14 nous camions de recollida de residus i 3 noves baldejadores.
11: Entre la setmana passada i aquesta setmana ja estan arribant 7-9 camions de recollida d'escombraries i, per tant, acabem i culminem aquest procés de transformació completa de tota la flota de neteja dels carrers de la ciutat, no només de neteja, sinó també de recollida de residus. S'han incorporat 14 nous camions de recollida de residus, d'aquests ISI, dels camions grans que veiem recollint els contenidors. A més, tenim un camió específic per netejar els contenidors per dins i per fora, que es netegen completament i que surt cada dia. A més, hem renovat totes les equips d'hidroneteja de contenidors i també de carrers i hem incorporat 3 noves baldejadores, una d'elles que arriba també aquesta setmana i que tenim ja complet aquest nou equip de 3 noves baldejadores.
2: Explica el tinent d'alcaldia que el municipi treballa per posar en marxa un nou pla de neteja dels carrers amb aigua a pressió.
11: I a més, començarem a veure més freqüència neteja amb aigua a pressió als carrers de la ciutat. S'ha dissenyat un nou pla que intentarà arribar a tots els barris de Castelldefels i que tant d'horari diurn com també en les zones on hi ha menys afectacions per soroll també faran alguns trams en horari nocturn i la veritat és que estem treballant per intentar acabar aquest procés que també vam intentar iniciar a l'inici de la legislatura, que és transformar Castelldefels perquè sigui una ciutat guapa i neta, com és el nou eslògan de l'empresa municipal de neteja. I crec que ho estem aconseguint.
2: El govern municipal entén que la preocupació ciutadana per la neteja s'ha moderat gràcies a les inversions escomeses aquests darrers anys. David Soler.
11: Encara que quedi molt per fer, encara que Castelldefels tingui punts que encara hem d'intensificar la neteja i que, evidentment, hem d'anar acompanyat de campanyes de civisme perquè la gent emburti menys i, sobretot, faci molt, molt millor ús dels elements per generar residus i per dipositar-los, però crec que estem aconseguint un canvi de tendència important a Castelldefels. No? I jo crec que ara ja no és la principal preocupació de la ciutat, com va ser quan vam arribar al govern municipal, sinó que ara, realment, quan tu surts al carrer i et pares amb la gent ja comença a reconèixer que hi ha una millora substancial en la neteja dels carrers de la ciutat. I, per tant, això és un esforç que agraïm.
2: El tinent d'alcaldia ha reconegut, amb les paraules que sentirem, la professionalitat dels treballadors que cada dia miren de mantenir nets els espais públics.
11: Evidentment, té molt a veure també amb la gran professionalitat de tots els treballadors de l'empresa de neteja que cada dia surten al carrer i que van sortint amb unes eines que potser no eren les millors per poder fer la seva feina i ara que tenim una flota completament renovada i tota la maquinària és nova, jo crec que la feina s'està fent molt més a gust, amb molta més professionalitat i, a més, amb molta més eficiència. I, per tant, jo crec que això fa guanyar Castelldefels.
2: L'Ajuntament posa en marxa un ambiciós programa de creació de nous espais per a la pràctica de l'esport i de renovació i remodelació d'alguns que ja són a la pràctica, ja són existents. El municipi treballa en 3 línies. D'una banda, vol cobrir la demanda de les entitats esportives. També vol millorar espais públics d'ús lliure i, en tercer lloc, amb el futur equipament de l'antic club de tennis, donar sortida a la llista d'espera de persones que es volen abonar a Can Roca. Albert García Edo, gerent de serveis territorials de l'Ajuntament, ha subratllat la futura construcció del segon pavelló a Can Vinader.
12: Jo t'ho dividiria en 3 grans blocs, no? Un que va destinat a les entitats esportives, un teixit que tenim amb la ciutat molt potent, amb més de 6.000 llicències federatives, i aquí, avui per avui, estem tractant d'actualitzar i de poder donar sortida a la demanda que tenim, especialment amb pavellons, perquè ja amb anteriors mandats es va fer una inversió més gran en el que serien camps. I aquí les principals actuacions són una remodelació de la pista de Can Roca. La pista de Can Roca és una pista semicoberta, amb terrazo. Bueno, no tenien les millors prestacions per la pràctica esportiva i ara serà una pista totalment tancada, dotada de parquet. I a més li volem donar una polivalència més de ciutat, no només de l'àmbit esportiu, i la dotarem també d'un escenari i d'un sistema audiovisual i de llum perquè també es puguin fer activitats culturals. També adreçat a les entitats esportives, tenim el que seria la construcció d'un nou pavelló a la zona de Can Vinader. Perquè la gent es pugui fer una imatge ràpida, allà el que fem és doblar el pavelló que tenim, just al costat. Compartirem serveis a la zona de l'entrada, consergeria, una mica per optimitzar costos. Per aquí doblarem la capacitat que tenim de donar servei. Això seria el vinculat a entitats esportives.
2: Pel que fa a les actuacions de millora dels espais públics per a ús lliure, ús esportiu, ha destacat García Edo el futur skatepark.
12: Després tenim també una sèrie d'actuacions més a l'espai públic, una mica perquè hi ha gent que fa esport de manera lliure, per estar en forma, per oci, i aquí tenim la remodelació de diferents espais esportius, la pista que col·localment coneixem com el Burrito, a Mister Regle, a un nou cistelles, nou paviment. Arreglarem també la pista que està al Parc de Mar, al final del carrer 11. Aquella és una zona on, bueno, està molt propera al mar, es deteriora amb facilitat i canviem tot el que és a l'exterior. I potser l'obra més potent és l'skatepark, a la zona de Can Rabadà, que hem d'acabar de contrastar les dades, però després del que té Barcelona a la Mar Vella serà el segon per dimensions a nivell de Catalunya. Aquest seria el segon apartat, el que seria de l'esport més de lleure.
2: I pel que fa referència a la gestió de la llista d'espera de persones que es voldrien abonar a l'oferta pública, el gerent destaca la futura incorporació a la xarxa municipal de l'antic club de tennis.
12: I després tenim el que fa referència al sistema esportiu que tenim a la ciutat amb abonats i abonades, que actualment tenim al CEM Can Roca, amb una llista d'espera important, i aquí amb l'adquisició a l'estiu passat de tots els terrenys i els equipaments de l'antic club de tennis Castelldefels, aquí s'ha dissenyat un nou gran equipament esportiu per a la ciutadania, un equipament esportiu que l'haurem d'afrontar en diferents fases pel volum d'obra i pel volum d'inversió. I ara mateix ja tenim planificat el que seria la primera fase amb l'enderroc de la piscina actual i la remodelació de lo que fins ara era la casa club de l'entitat per convertir-lo en un centre de fitness. Tres àmbits, el de les entitats, el de l'esport de lleure i per tothom, i aquests més dirigits als abonats.
2: A l'antic CTC, el club de tennis, ja estan disponibles per a l'ús de la ciutadania des de la primavera passada les pistes de tennis. El conjunt, que ara és de propietat municipal, recordin, té 18.000 metres quadrats.
1: Ha estat notícia aquest dimecres.
2: L'aplicació La meva salut incorpora canvis que busquen facilitar l'accés de la ciutadania als serveis sanitaris i a la seva informació mèdica. Són canvis en l'accés, però, que poden complicar l'ús a les persones que no estiguin avesades a la tecnologia. Els ambulatoris estan oferint ajuda. L'objectiu d'aquests canvis és, segons l'administració, fer més senzill l'ús d'aquesta eina informàtica que permet consultar informació clínica, gestionar cites i fer tràmits amb el sistema de salut. Jordi Gascón és tècnic referent d'atenció a l'usuari al CASAP Can Bou.
13: Doncs canvia que a partir de molt aviat començaran progressivament a anar canviant a l'accés de les persones a La meva salut, els usuaris, amb contrasenya. Fins ara es pot accedir amb contrasenya, es pot accedir amb certificat digital i amb el DNI electrònic i amb l'IDCAT. doncs es anirà bloquejant l'accés amb contrasenya a poc a poc. La raó per la que es fa és perquè hi ha hagut un munt d'atacs cibernètics, ciberatacs contra la meva salut, i en la meva salut hi ha informació molt sensible. Llavors la Generalitat ha decidit bloquejar-ho, el CatSalut ha decidit bloquejar-ho de forma molt més segura. Per tant, amb aquests sistemes d'accés, la identificació serà molt més segura del que és fins ara.
2: Les persones que tinguin cap incidència amb l'ús de l'aplicació o la manera d'accedir-hi es poden adreçar als ambulatoris per demanar ajuda.
13: Bé, nosaltres donem suport a totes les persones que tinguin problemes o incidències amb la meva salut. Continuament venen al mostrador a explicar-nos, doncs, m'ha caducat la contrasenya, no puc accedir, qualsevol incidència que tenen amb la meva salut, per suposat, les atenem al mostrador o per telèfon, i això no canviarà, continuarem ajudant-los amb aquesta tasca. És un procés molt senzill. Bàsicament es recomana donar-se d'alta de l'IDCAT mòbil, que és un procés molt senzill, es pot fer per la web de la Generalitat, es pot anar a una oficina d'atenció al ciutadà, que l'ajudaran, i també es pot demanar pel 112 si és necessari, però nosaltres estem totalment disposats a la unitat d'atenció a l'usuari a ajudar-los a aconseguir aquest certificat. I una vegada es té, és que és molt segur i a més és molt fàcil.

0: nova edició, la segona, de la iniciativa municipal de suport a l'emprenedoria local que porta per nom On Acceleradora Accept App. La primera edició, l'any passat, la posava en marxa l'Ajuntament per acompanyar la gestació de 15 noves empreses i es van arribar a presentar 65 candidatures. En aquell moment es va doblar l'oferta fins a les 30, però van quedar projectes fora. L'edició d'aquest any de l'acceleradora d'emprenedoria, que es presenta aquest dimarts, donarà suport d'entrada a 15 projectes. Santi Amaro és el cap de promoció econòmica municipal.
1: I són 13 setmanes d'activitat intensa. Hi ha una classe setmanal i una tutoria setmanal. L'espai on es fa és el CIE Con Startup, una de les aules que tenim allà, i a més doncs, tindran possibilitat de fer ús de l'espai Coworking Club per fer els seus treballs i les seves presentacions. Són 13 setmanes en el que es van alternant, diguem, les sessions grupals, les formacions, les tutories, i finalment doncs, tancarem, igual que hem fet en la primera edició, doncs, amb un Demo Day, portant un altre cop doncs, a possibles inversors i representants d'entitats empresarials per poder presentar la seva elaboració durant aquestes 13 setmanes.
0: L'any passat, aquells que participaren en aquella primera edició van subratllar l'esperit pràctic de l'aprenentatge a l'hora de crear una nova empresa.
1: El denominador comú que tenien tots ells és una màxima que s'explica en les classes i en les formacions que estan relacionades amb el tema de l'emprenedoria. No? I una de les màximes d'un consell que se'ls dona a totes les persones que volen crear una activitat empresarial, sigui startup o sigui una empresa o un comerç, és quin és el problema que vols resoldre creant el teu projecte. És una pregunta tonta, però vital.
0: Els emprenedors i emprenedores que l'any passat van participar en aquest projecte van rebre una formació per part de l'Ajuntament que ara, diu Amaro, continua viva.
1: Diguem que el que hem fet amb aquesta primera edició ha sigut acompanyar-los de la idea al projecte. Hi ha alguns que ja s'han donat d'alta en Hisenda, que ja han començat a treballar, i el que hem fet ara des de l'Ajuntament, des de l'Àrea de Promoció Econòmica i la Reserva de Regidoria, és impulsar un altre programa que hem anomenat Programa Mentor, que és per acompanyar aquestes mateixes idees i aquests projectes, convertir-los en realitat. I ara començarem a partir de setembre una segona, com si fos un curs, un segon curs per a aquestes empreses, que durarà 13 setmanes també i que rebran també un conjunt de mentories, sobretot de persones expertes en els seus respectius àmbits, per acompanyar-los a constituir l'activitat empresarial amb allotjament en el CIE Con Startup i que puguin, diguem, doncs, començar a fer-se grans.
2: Ha estat notícia aquest dijous.
0: Ja són obertes les inscripcions per a les activitats de salut i diversió adreçades a les persones grans. L'Ajuntament espera esbandir la llista d'espera de persones que esperen obtenir plaça en un programa que té molt d'èxit. Ana López ha entrevistat el regidor de Gent Gran, Nico Cerpa.
3: Con el concejal de la Gent Gran y también de Vía Pública, Nico Cerpa, ¿qué tal? Buenos días, señor Cerpa, ¿qué
4: Hola,
3: tal?
4: Hola, buenos días.
3: Bueno, las vacaciones, bien, ¿no?
4: Muy bien, muy bien.
3: Bueno, pues ha comenzado el curso escolar y también lo ha hecho la Gent Gran de Castelldefels. Justamente comienzan las inscripciones.
4: Eso es, tú lo estás diciendo, ¿eh? Ha empezado el curso no solamente para los alumnos, sino también, bueno, sí, exacto, para los alumnos, pero los alumnos más mayores. Nosotros ahora llevamos empezaron la semana pasada y tenemos a lo largo de todo este mes de septiembre ese proceso de inscripción para las actividades. Nosotros ya prevemos, más o menos con los números que vimos el año pasado teníamos en el programa Salud y Diversión 525 personas, no lo hemos tenido nunca. De hecho, estuvimos mirando para intentar, en este caso, tener un monitor más. Se nos generó una lista de espera, a principio de curso ya se nos generó una lista de espera que también esperamos que ahora en este nuevo curso 26-27 también se nos genere, a ver cómo lo podemos lidiar, ¿no? Lo que te quiero decir es que esto ha tenido una grandísima aceptación. Lo que te quiero decir es que la gente viene en masa porque, oye, sociabiliza, lo pasa bien, ahí tiene un punto de encuentro, no solamente de encuentro, sino de entretenimiento. En este caso, con el programa Salud y Diversión, en el ámbito deportivo, van a jugar a la petanca, salen de paseo, hacen excursiones y bueno, la verdad es que esto les encanta, por lo tanto esperamos overbooking y no solamente en este apartado, ¿no?, del programa sobre diversión, sino también en los más de 60 talleres que el año pasado hicimos, talleres que van desde informática, fotografía, talleres de baile, que te puedo decir que se cubren todas las plazas de estos talleres que estamos haciendo. Para nosotros, evidentemente, que exista esa participación tan amplia del colectivo, del sector de la Yengran, oye, pues a mí personalmente como responsable me gusta la respuesta que estamos teniendo, ¿no? Cada día son más las personas del colectivo que se unen y que quieren participar de estas actividades. Insisto, más de 60 talleres nunca hemos tenido como tuvimos el año pasado. Creo que este año lo vamos a superar. De hecho, a nosotros también nos empujan en cierta manera, ¿no? Lo que sí te puedo decir, que yo creo que he comentado en alguna ocasión, estamos intentando que tengan más espacios para la Yengran. Tenemos el Centro Cívico en Vistalegre, tenemos el Club Náutico en la playa, tenemos al Freddy Monpó, que está en el centro del pueblo, y la República. La República estamos haciendo una reforma para... solamente tenemos un espacio muy, muy amplio, para que puedan juntar las personas mayores, pero ahora la modificación que estamos y la rehabilitación que estamos haciendo de otros espacios que tiene el Ayuntamiento para recolocar, en este caso, a la OAC. La Oficina de Atención al Ciudadano va a ser trasladada justo detrás del edificio de la República, con lo cual el espacio que está ocupando en la actualidad pasará también a ser un espacio de uso único y exclusivamente para la Yengran. Con esto te quiero decir, hombre, que nosotros también estamos intentando ampliar. ¿Por qué? Porque cada año que va pasando nos vemos con una mayor participación. También estamos en el Poal, donde colocamos unas casetas, hablando en este caso con la Asociación de Vecinos del barrio del Poal, para que también en esas casetas puedan participar algunas de las personas mayores que están viviendo en ese barrio y no tengan que desplazarse. Nosotros somos conscientes de que cada día son más las personas de ese colectivo que quieren participar y, por lo tanto, tenemos la intención de seguir sumando en espacios para dar cabida a todas estas propuestas que año tras año vamos recibiendo, en este caso, de las dos entidades, ¿no? No hay que olvidarse que colaboramos muy estrechamente tanto con la Asociación de Yengran como la Rafael Casanovas, que son las que proponen, en este caso, los talleres, son los encargados, los responsables de recoger todas las inscripciones y de organizar los talleres y de organizar las excursiones también, ¿no? Por lo tanto, mi agradecimiento personal a estas dos entidades, ¿no? Satisfecho como está transcurriendo, en este caso, las inscripciones. Yo sé ya positivamente que nos vamos a quedar cortos y, bueno, vamos a ver en qué manera podemos solucionar esta problemática de la lista de espera, ¿no?, finalmente.
3: ¿Cuándo está previsto que se abra el nuevo espacio en
4: Bueno, ahora se en está, la, sí, en la República. República. Se está trabajando en los espacios colindantes para el traslado de la OAC. Yo espero que el primer trimestre del 2027 ya podamos disponer de esos espacios. A continuación se trasladaría la OAC y no sé si vamos a poder coordinarlo o no, consensuarlo, puesto que van a empezar los talleres de Yengran ahora en el mes de octubre, para que haya ese traslado o ese traspaso en el mes de marzo, en el mes de abril, ya estaría prácticamente acabando el curso. O sea, lo que sí te puedo decir con toda seguridad es que de cara al siguiente ese espacio sí va a estar disponible al 100% para la Yengran. No sé si nos va a permitir, una vez que esté hecho, que ya, insisto, será finalizando el curso, y poder conseguirlo, ¿no? Pero más o menos por esa fecha.
3: ¿Las inscripciones para participar en esos talleres han empezado hoy? ¿Hasta cuándo tienen de plazo las personas
4: hasta
3: mayores
4: final, para hasta final de mes, porque la intención es que la primera semana de octubre ya empiecen los talleres. No solamente empiecen los talleres, sino también el programa Salud y Diversión. Por lo tanto, tenemos estas dos, tres semanas de plazo, que quedan el mes de septiembre, para que se puedan pasar por allí y se puedan inscribir. Hay muchas personas que repiten, hay otras tantas que no, pero hay muchas personas que repiten de un año a otro. Lo único que tienen que hacer es ir a apuntarse y ya está, y empezar.
3: Nico Cerpa, portavoz de Som Castelldefels, concejal de la Gent Gran, Vía Pública, primer teniente de alcalde. Muchas gracias.
4: Muy bien, muchas gracias, Ana. Muchas gracias.
3: Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenos días.
0: S'incorporen a diferents llocs de treball de l'Ajuntament 9 persones. Ho fan a través del programa Treball i Formació. Són contractacions de persones que estan en situació d'atur i tenen una durada, aquestes contractacions, de 12 mesos. Mapi Soler és la tècnica municipal de promoció econòmica i foment de l'ocupació que se n'encarrega.
5: Avui comencen a treballar dintre dels programes que tenim de foment d'ocupació, doncs comencen a treballar 9 persones dintre del programa Treball i Formació. El Treball i Formació és un programa que contempla la contractació de persones durant 12 mesos que s'integren i treballen a l'Ajuntament en diferents llocs de feina. Dels llocs que tenim, dels 9 llocs de treball que comencen avui, són 8 són auxiliars administratius i tenim un auxiliar de serveis que estarà a les escoles de Castelldefels. Els auxiliars administratius estan en diferents departaments de l'Ajuntament i donaran suport durant aquests 12 mesos als departaments i ells aprofitaran doncs, per millorar el seu currículum, per aprendre coses noves, per conèixer l'administració.
0: A més de treballar, aquest programa ofereix formació en diferents aspectes relacionats amb la recerca de feina.
5: En aquest programa en concret que han començat avui, tindran una formació de 60 hores del paquet Office, que és per millorar les competències informàtiques, com a formació del programa. El programa és Treball i Formació, per tant, és un contracte de treball i una formació. Però després tot l'acompanyament nosaltres ho treballem des de sessions grupals, on juntem a les persones que estan en aquest programa. També va molt bé crear dinàmiques on es coneguin, perquè després aquest networking va bé, després es donen suport entre ells per la recerca de feines, estan en situacions semblants, algunes molt diferents, però per altra banda molt semblant perquè estan buscant feina, i a través de sessions grupals doncs, es treballen moltes coses a l'objectiu laboral, a la seva seguretat en si mateixos a l'hora de la recerca de feina, es fan sessions de currículum, sessions d'entrevista, com preparar una entrevista, i després, de forma paral·lela, es fan entrevistes individuals per tractar la situació personal de cadascú d'ells, de la situació més individual que no es tractarà en grup per fer l'acompanyament. L'acompanyament contempla la integració en el lloc de feina, que tinguin una bona integració, que les funcions encomanades les puguin desenvolupar, que tinguin les competències transversals adients també, doncs treball en equip, totes aquestes coses, i també es treballa la recerca de feina posterior.
0: Les persones que van optar al programa i no van entrar resten a la borsa de treball i les poden trucar en qualsevol moment abans que acabi aquest 2026. I pel que fa a 2027, el 5 d'octubre s'obrirà el període de presentació de sol·licituds de cara a les contractacions de l'any vinent.
5: O sigui, la gent que queda en llista d'espera, que queda en el procés, queden en el mateix procés fins al mes de desembre de l'any en curs, i llavors totes les places que surtin durant l'any es poden trucar a les persones. Estan allà encara operatives per poder-les trucar. Per altra banda, les persones que ara estan sentint això i que diuen jo vull presentar-me, doncs nosaltres tots els anys durant el mes d'octubre és quan s'obre el termini per sol·licitar participar en plan d'ocupació. És a dir, que està en un moment perfecte, perquè ara nosaltres el 5 d'octubre s'obriran les sol·licituds per participar en els plans d'ocupació. Això sí, seran de cara al 2027. Llavors, hauran de presentar, si estan interessats, el que han de fer és venir a la Guaita o per la web, buscar tota la informació o trucar-nos, i nosaltres els donarem el link, si ho volen fer online, si ho volen fer presencialment, els explicarem com fer-ho, però han de fer la sol·licitud i llavors es fa tot el procés, perquè de cara al desembre ja surten les llistes amb puntuació. I llavors aquestes persones són les que estaran en llistes en les borses de treball durant tot l'any 2027.
2: Ha estat notícia aquest divendres.
0: I ara dos apunts de política. La regidora d'Esquerra Republicana, Rita Borque, serà la candidata d'aquest partit a l'alcaldia de Castelldefels en les eleccions del maig vinent, 2027. Entrevistada per Ana López avui mateix al programa Coffee de Ràdio Castelldefels, Rita Borque ha posat data a la seva presentació com a alcaldable republicana. Serà el 17 d'octubre.
6: I bé, i concretament a nivell personal i a nivell d'Esquerra Republicana Castelldefels, el dia 17 d'octubre farem la meva presentació oficial aquí, precisament a la plaça Neus Català, aquí davant de la biblioteca, i li vaig demanar a la candidata de Barcelona, l'Elisenda Alemany, que m'acompanyés en aquest acte, perquè molts problemes de Barcelona coincideixen amb problemes de Castelldefels, no? El tema de la massificació turística, el tema de l'habitatge, el tema d'identitat, no? Del català. Serà a les 12:30, el dia 17 d'octubre, i jo convido a tothom a que vingui.
0: I d'altra banda, els socialistes catalans celebren aquest cap de setmana el Dia de la Rosa. És una de les principals trobades anuals d'aquest partit. Se celebra a la Pineda de Gavà. N'ha parlat aquests micròfons a l'emissora municipal un dels regidors del PSC a l'Ajuntament de Castelldefels. Es tracta de Lluís Espanyol.
7: Com sempre, és una festa, una trobada de principi de curs, que diem nosaltres, de calentar motors, doncs de presentar una mica, de seguir mantenint la nostra ideologia, el nostre ideari socialista, progressista i de responsabilitat i de sentit d'estat de gestionar Espanya el millor possible, Catalunya, i en aquest sentit, doncs, estaran presents el president Salvador Illa, el president Pedro Sánchez, i ens explicaran i ens posaran al dia de tot el futur i tots els projectes que tenim i tota la programació que tenim, doncs, de cara a continuar gestionant Espanya, no? Espanya, Catalunya i tota la ciutadania, tots els ciutadans. El programa, com sempre, és una trobada molt, molt, molt familiar, molt, molt social, molt de trobada de militants i simpatitzants. Esperem que tots els socialistes, simpatitzants i militants, ens veiem aquest diumenge a la Festa Rosa Gavà.
0: Parlem ara de política. Divendres 11 de setembre es commemorava la Diada Nacional de Catalunya. A Castelldefels, l'Ajuntament i nombroses entitats ciutadanes, també partits polítics, van participar al matí al tradicional acte d'ofrena floral al Monument de la Senyera, al costat de la Casa Consistorial. Al Parlament Institucional, l'alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, va descriure el que en opinió seva ha de ser l'esperit de la Diada.
8: La Diada és també una oportunitat per posar en valor allò que compartim. Castelldefels és una ciutat diversa, oberta i plural. Una ciutat formada per persones d'orígens, trajectòries i sensibilitats diferents, però que comparteixen una mateixa ciutat, uns mateixos carrers i un mateix desig, viure bé i contribuir a un bon futur.
0: El Parlament el tancava l'alcalde amb aquesta crida al manteniment de la convivència.
8: I és precisament aquesta convivència basada en el respecte, la tolerància i la llibertat un dels nostres grans valors com a societat. Una ciutat que preserva les seves tradicions, que valora la seva cultura i que al mateix temps mira cap al futur amb confiança, amb il·lusió i amb ambició. Molt bona diada a tothom. Visca Castelldefels! I visca Catalunya!
0: Les entitats i partits polítics participants a l'ofrena floral van desfilar, com és tradicional, de manera esglaonada, de manera individual també, des de la plaça de l'Església fins al Monument de la Senyera. La jornada la van protagonitzar les sardanes, diverses activitats de cultura popular, com el Ball de Bastons i el Pilar, que van aixecar els castellers, i l'acte va acabar amb el Cant dels Segadors. A la tarda, l'Associació Musical de Castelldefels va oferir el seu tradicional concert de la Diada Nacional. Castelldefels assuma aquest diumenge la Setmana Europea de la Mobilitat. A la ciutat es viurà una nova edició de la pedalada popular i la Festa de la Bicicleta. Òscar Herrero és tècnic de mobilitat.
9: És aquest diumenge, sortirem a les 10 des de la plaça de l'Església. És un tal, són tals dinàmics que es diuen. Doncs no hi ha un tal previ ni... Val? El que es fa és quan arriba la pedalada, tot el grup està allà en aquest moment el trànsit i quan passa es torna a obrir. Sortim d'aquí de la plaça de l'Església a les 10, anem cap al doctor Ferran Pineda, després per Molinot, avinguda Ciutat de Màlaga, sentit mar, fins a Pitor, i de Pitor, avinguda de la platja, fins a la rotonda de la plaça de l'Ancla, i d'aquí tot el passeig marítim fins al carrer 22. Tornem pel passeig marítim cap al carrer 11, i d'aquí carrer 11, Pineda, que agafen ja tota cap al centre, i Fleming fins a la plaça de la Muntanyeta, fins al Parc de la Muntanyeta, vale, que seria el recorregut que fem. Intentem encapsular, no?, la gent que no s'allargui molt, però clar, hem de tenir en compte que com també van més petits, pues, bueno, se va allargant, i de vegades quan des que passa el primer fins que passa l'últim, pues, bueno, hi ha punts que sí que hi ha una distància important, considerable, i el trànsit estarà aturat pues, una estoneta. Intentem aturar, no?, per això, el que diem, no?, la policia intenta encapsular perquè tot el grup vagi el màxim agrupat possible, no?, i l'afectació sigui menor. I després també comentem que hi ha algun tram que, per exemple, algun tram del Passeig Marítim o de carrer Pitor, que sí que el sentit contrari on anem està obert al trànsit, pues, si alguna persona ha de circular per aquí, pues, que vagi amb molt de compte, no?, perquè aniran moltes bicicletes, anem petits, i bueno, s'ha de respectar i hem de conviure aquí entre tots. I gaudir d'aquest dia, no?, que al final és el que intentem, un dia que sigui festiu, no?, i per fomentar la mobilitat en bicicleta i mobilitat sostenible.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
0: Doncs després de les vacances, primer programa en aquesta temporada, en aquest espai del Partit dels Socialistes de Catalunya. Avui ens acompanya el regidor Lluís Espanyol. Molt bon dia, senyor Espanyol.
2: Hola, bon dia a tots i a totes. Com estem?
0: Què tal, Anna? Espero que hagi anat molt bé les vacances.
2: Bé, hem pogut aprofitar una part del mes d'agost per fer una miqueta d'escapada a la muntanya, de tranquil·litat. Sí, vam uns quants dies. Bé, i ens hem reservat uns dies per un altre moment quan es pugui i hem pogut, disfrutar una miqueta de la natura i patint com tots el calor, no? Les altes temperatures a tot arreu, no? Està claríssim que ens afecta el canvi climàtic i això amb aquestes coses es veu molt clar, no? Vull dir, el gran subpujada de temperatures, després també això amb els contrastos de grans tempestes, hi havia els mateixos llocs d'Espanya, llocs que s'estaven cremant absolutament per les temperatures i el calor que feia, i a l'altra punta d'Espanya s'estava inundant per aigües torrencials, no? És una llàstima que amb els anys que estem dient que ve un canvi climàtic, i grans institucions i grans governs no estan per la labor, no? Però bueno, això és un tema, no era un altre costal, com ho dirien per allà, no? Sí.
0: Aquí es va iniciar, com a altres llocs, el curs escolar. Precisament va iniciar-se amb una vaga convocada per dos dels sindicats que estan negociant aquests dies amb la Conselleria d'Educació.
2: Sí, segueixen apretant els sindicats, convocant vagues, convocant manifestacions, convocant una mica crispació. Aviam, al final, jo crec que tot s'ha de dimensionar i s'ha d'equilibrar del punt de vista de que els objectius són l'educació dels nens i les nenes, no? De que la formació, l'educació i buscar aquests objectius i en conciliació amb les famílies, amb els docents i amb l'administració és el que s'ha de fer. I reconeixent el govern actual de la Generalitat, el govern socialista de la Generalitat d'Illa i la nostra ben estimada i coneguda Esther Niubó, consellera, reconeixent que ells mateixos hi ha moltes mancances dintre del sector, amb recursos, amb organització, amb moltíssimes qüestions d'infraestructures, que venen de fa molts anys enrere. Reconeixent tot això, que s'ha de fer molta feina i molt treball, i s'ha de posar molts recursos, tant humans com econòmics, ja s'han fet moltíssimes negociacions, moltíssimes mesures i moltíssimes acords de cara a millorar tota aquesta situació, tant de la millora de ràtios, d'alumnes per aula, tant les inversions per climatització, augment de docents i moltíssimes més coses de preparació d'aules i augment de millores a tot arreu. Aviam, arriba un moment en què l'objectiu s'ha perdut de vista per part d'aquests sindicats. L'objectiu que dèiem al principi de l'educació i l'equilibri i la convivència entre famílies, docents i alumnes s'està perdent per part d'alguns sindicats. Alguns sindicats estan polititzant absolutament aquest tema. Jo crec que si es miren en un mirall alguns arguments dels sindicats, ara mateix no s'ho creuen ni ells mateixos el que estan dient. Estan acusant. Bàsicament, ara, el seu màxima queixa és que no els convoquen amb una candelització, o sigui, posar en una agenda una sèrie de reunions, com que no? O sigui, això és una mentira. Aviam, la conselleria i l'administració Illa en tot moment han deixat l'agenda oberta per tots els sindicats, els docents i tots els sectors, perdó, tots els elements que intervenen al sector perquè es pugui parlar, negociar i buscar solucions. Hi ha una predisposició absoluta de millora i s'ha demostrat amb moltes mesures que han fet en els últims mesos per corregir una mancança històrica. No és cert que no s'estigui donant opció a negociar, a sentar-se, a fer una agenda amb un calendari concret d'avançament de qüestions, no? O sigui, hi ha coses que és generar crispació política per una part d'un sector polític extremista i una miqueta que dona la volta al mateix argument tota l'estona i com dicen vulgarmente, no, los árboles no le dejan ver el bosque a algunos sindicatos. tot ja dic, repeteixo, reconeixent les mancances que hi havia de fa molts anys històriques, però s'han posat les mesures i s'estan posant i es posaran les mesures per millorar tot aquest sector que és fonamental a la nostra societat, és evident. Repeteixo, hi ha alguns sindicats que no es creuen ni ells mateixos el que estan dient. I és generar crispació, apretar per apretar, mira, apreto i poso la pressió, sé que és una qüestió molt mediàtica, sé que és una qüestió que socialment preocupa, evidentment perquè toca les famílies, etc, i és molt sensible, sé que fa molt de cas als mitjans de comunicació, monto una manifestació, monto una protesta i apreto i mira, i mentrestant pues, tinc aquí la vara de mando, no? Però això no és responsable, no és equidistant, i no és empàtic i no és, i ja dic, repeteixo, estan perdent l'objectiu que és l'educació.
0: Doncs ha coincidit també aquesta convocatòria de vaga, va coincidir amb la polèmica sobre l'informe PISA que va provocar la dimissió de la número 2 del Departament d'Ensenyament i d'altres persones pel tema com es va una mica organitzar el procés.
2: Sí, aquí van informar malament, segurament van informar molt malament als directors dels col·legis de com es tenia que analitzar i seleccionar doncs, les llistes, com es tenia que desglossar les llistes de les enquestes, quines es podien treure, quin percentatge, quin sí, quin no, i com es tenia que gestionar tota la feina de les enquestes, bueno, les enquestes i dels tests que es feien, no? I aquí, doncs, bueno, s'han depurat responsabilitats, una qüestió que està mal transmeta als directors de les escoles, tampoc van aplicar correctament el procediment perquè no estaven ben informats i s'han depurat responsabilitat oportuna. Aquest problema de l'informe PISA i les mancances que tenen no és una qüestió només... Si anem a la qüestió tècnica i material de la matèria pròpiament dita, de dir bueno, què està passant amb l'educació i la formació i la qualitat de la formació dels alumnes, això està passant bueno, a tota Espanya, no només a Catalunya. Però això no vol dir que no s'hagi de millorar moltíssim la formació, l'educació, els mitjans de donar-li recursos als docents perquè tots aquests informes PISA es doni la volta. No? Evidentment, es va reconèixer que hi havia, o es va transmetre malament com funciona el procés a algunes escoles, a alguns directors d'escoles, i s'han depurat responsabilitats. I a partir d'aquí, a continuar i a millorar els resultats de cara al futur, no? Però repeteixo que no és un tema només exclusiu de Catalunya.
0: Ens centrem ara a Castelldefels perquè s'han presentat al·legacions al projecte de construcció d'un mercat a la confluència dels carrers Arcadi Balaguer amb el carrer Major.
2: Bé, aquest és el macroprojecte que té el govern actual PP-SOM, que la veritat que és una barbaritat el que volen fer aquí amb aquesta cruïlla de Arcadi Balaguer, amb la... on estan les dues torres de Guaita i on està ara mateix l'aparcament de Zona Blava i després un altre aparcament lliure, no? Bueno, tots coneixem que el projecte socialista i progressista era construir vivendes socials tant de lloguer com de venda de preu assequible per la població, perquè és una necessitat claríssima des de ja fa molts anys. I en lloc de construir vivenda residencial que necessitem, doncs el govern de PP i SOM doncs el que fan és deixar uns terrenys públics de cara a la propietat privada perquè el negoci privat tregui un profit. Muntar una gran superfície, muntar un mercat que està superdiscutible, està per veure quina utilitat pública té, quin interès públic té doncs, i quin benefici públic general, real, té fer un mercat davant de la necessitat de vivenda, donat que Castelldefels està suficientment proveïda ara mateix de supermercats, de botigues, de comerç, de tota mena. A més, tota aquella zona també. Vull dir, no està justificat una gran superfície, no està justificat un mercat, tenint en compte la mancança de vivenda que n'hi ha. Llavors, tot aquest macroprojecte de restauració, de muntar restaurants, d'hostaleria, de mercat, de gran superfície, doncs no el veiem. S'han presentat moltíssimes al·legacions, bueno, moltes al·legacions per part dels partits polítics, per part també d'inclús de la Generalitat, de la Comissió d'Urbanisme i de altres entitats, i volem veure aquestes al·legacions com s'han respost per part per part del govern actual, PP i SOM, no? Volem que ens ho expliquin aquests dies al ple o a comissions informatives o que ens donguin per transparència tota la informació i que s'expliquin i justifiquin realment totes aquestes al·legacions que s'han fet, perquè realment no està justificat, hi ha una pèrdua patrimonial aquí, passem d'uns terrenys que són públics a pràcticament privatitzar-los i donar el negoci a un tercer, quan aquí la necessitat de vivenda és claríssima, no? A Castelldefels, tant de lloguer com de venda de preu assequible, per intentar baixar la tensió de preus que n'hi ha i donar-li accés de vivenda a les famílies de Castelldefels. Per tant, a veure què ens explica el govern PP-SOM sobre aquestes al·legacions. Hi ha algunes coses que no estan justificades, ni a nivell econòmic, ni a nivell social, ni a nivell general. A veure què ens expliquen, però estarem molt a sobre d'aquest tema, com sempre hem estat, i si podem parar aquest projecte i replantejar-lo, ho farem.
0: Doncs, canviant de tema, aquest 20 de setembre, aquest diumenge, ja prevista a Barcelona, una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, convocada per diverses entitats, entre elles les que cooperen o les que estan en contra d'aquesta ampliació de Castelldefels.
2: Sí, és una manifestació que, per altra banda, volen aprofitar el moment del diumenge que es fa un any més, doncs, la trobada, el gran event socialista de la Festa de la Rosa, doncs, a la Pineda de Gavà, i volen aprofitar, doncs, aquest dematí per fer soroll, no? Aviam, tot i entenent que és un tema molt, molt, molt, molt complicat, tècnicament molt complicat, l'ampliació de l'aeroport, aquí hi ha molts aspectes a tenir en compte. Primer, que és un projecte que està aprovat pel Parlament de Catalunya. I dintre del Parlament de Catalunya hi ha moltes forces polítiques, de tot color. Per tant, hi ha una contradicció d'algunes manifestacions respecte a el que està aprovat pel Parlament de Catalunya. Després, és evident que, des del punt de vista econòmic, comercial i d'internacionalització de Catalunya, de Barcelona, inclús d'Espanya, és necessari fer una ampliació. També és necessari fer una ampliació per millorar els enlairaments, els aterraments, millorar els sorolls que ara mateix patim tot el parc del Gran Baix Llobregat i el Prat, Gavà, Viladecans, Castelldefels. I, per altra banda, també s'ha de saber que hi ha tots els estudis de compensació mediambiental. Estan compromesos i estan realitzats tots els estudis de compensació mediambiental per l'ampliació de l'aeroport. Per tant, tenim estudis de mediambientals compromesos i presentats davant d'Europa. A la Unió Europea també perquè els doni vistiplau. Tenim un projecte d'ampliació aprovat pel Parlament de Catalunya. Tenim una justificació econòmica, comercial, d'internacionalització, d'imatge, de permetre, doncs, molt, molt millor accessibilitat, doncs, per fer grans events a Barcelona, Catalunya, Espanya. O sigui que és un tema econòmic claríssim de benefici. I per últim, hem de discutir, i es pot seguir discutint i treballant, la millora del projecte. Això mai s'ha tancat al govern actual de Catalunya. Per tant, dintre de l'enfoque, de l'objectiu, que és necessari fer-ho per millorar l'enlairament, enlairaments, aterraments, millorar els sorolls i millorar l'economia, doncs també protegim el medi ambient, i això està garantit, i està garantit i està presentat també davant d'Europa.
0: Doncs, com deia, aquest diumenge es celebra la tradicional Festa de la Rosa. A Gavà, quin serà el programa d'activitats? Vindrà Pedro Sánchez.
2: Bé, com sempre, és una festa, una trobada de principi de curs, que diem nosaltres, de calentar motors, doncs de presentar una mica, de seguir mantenint la nostra ideologia, el nostre ideari socialista, progressista i de responsabilitat i de sentit d'estat de gestionar Espanya el millor possible, Catalunya i... I en aquest sentit, doncs, estaran presents el president Salvador Illa, el president Pedro Sánchez, i ens explicaran i ens posaran al dia de tot el futur i tots els projectes que tenim i tota la programació que tenim, doncs, de cara a continuar gestionant Espanya, no? Espanya, Catalunya i tota la ciutadania, tots els ciutadans. El programa, com sempre, és una trobada molt, molt, molt familiar, molt, molt social, molt de trobada de militants i simpatitzants, i de totes les poblacions de totes les comarques, de moltíssimes comarques de Catalunya, de Catalunya Baix Llobregat, del Vallès, del Maresme, de, bueno, tota l'àrea metropolitana, etcètera, etcètera, no? Hi ha una sèrie d'entreteniments, d'actuacions i de trobada, doncs, per fer dinars socials, dinars en comú i evidentment hi ha una presentació i uns mítings polítics dels nostres dirigents.

0: a la cual estarà present, sens dubte, a Ceuta.
1: Claro, claro, claro, por supuesto, por suposat. És un tema també absolutament, no cal dir-ho, evidentment, delicadíssim i molt sensible i complicadíssim, sense acabar d'evitar tractar el tema per depurar responsabilitats de què és el que ha passat. Evidentment, ja n'hi haurà temps i ja s'està fent analitzar doncs, realment què ha passat aquí, no? Si tenia la informació exacta i adequada i determinant de lo que podia passar, si es tenia o no es tenia, com es va gestionar, com devia gestionar aquesta informació, com es va preveure les accions per evitar-ho o no evitar-ho. Tot això, evidentment, s'està depurant en aquests moments. A partir d'aquí, moltíssims persones que van entrar il·legalment ja estan tornats al seu país, a Marroc, i altres no es poden tornar ara mateix perquè són menors d'edat o estan en una situació de desprotecció davant dels drets humans. Hi ha unes lleis, internacionals de defensa dels drets humans que, sobretot els menors, que s'han de complir. Vull dir, i això és molt complex, perquè tens que fer una filiació que es diu... Tu imagina't pues, un menor d'edat que el tens allà, com te llames, d'on vienes, quins són tus padres, què haces, d'on vienes, d'on vas... Què fem amb tot això? A més, se'ls ha de donar... si es queden aquí, s'han de donar una formació, se'ls ha de cuidar. No pots agafar un nen i jove i una nena i dir-li, bé, ja te puedes ir. ¿A dónde? Clar, això és molt complicat. I això s'ha de tindre en compte i s'ha de saber. A partir d'aquí, evidentment, que, com deia abans, s'ha de procurar que això no torni a passar, perquè això enllaça automàticament amb una complicació geopolítica espectacular, perquè aquí hi ha uns factors que han provocat tot aquest tema que no ho sabem pas, vull dir, que poden haver-hi aquí molts interessos econòmics, multinacionals, internacionals de geopolítica, ja dic, repeteixo, molt, molt, molt complexes. Interessos dels Estats Units, interessos del Marroc, interessos d'Argèlia, interessos dels països d'Israel, de militars, econòmics, del gas... Vull dir, i aquí hi ha una complicació espectacular. Quasi el Mundial organitzat per d'aquí 3 anys per Portugal, Espanya, Marroc, que si l'enemistat dels Estats Units amb Espanya... En fi, poden sortir moltíssimes coses. Està clar que les redes socials, les màfies... És complicadíssim. Com deia, acabo de posar sobre la taula molts arguments perquè això és un tema complicadíssim. I que es podia preveure que 50.000 persones... Impossible. Això... impossible saber-ho, 50.000 persones de cop, impossible.
0: Sí, però el CNI diu que ja va avisar de que les xarxes
1: estaven neguts,
0: en aquest sentit.
1: No està clar. Una cosa són les xarxes, altra cosa és la informació de policia, altra cosa és la informació d'investigació real doncs, de la Força de Seguretat de l'Estat. No està clar que estava avisat tan claríssimament que 50.000 persones entraven en 2 o 3 dies, no? Si és així, evidentment és una consorcia entre les redes socials, entre màfies de redes socials i segurament el govern de Marroc. El govern de Marroc mira per un altre costat, és possible. El que passa és que acusar directament sense proves és molt complicat. Hi ha aquí un equilibri, ja dic, de forces geopolítiques molt, molt complexa, que ara mateix està depurant responsabilitats, està investigant què passarà, i estem esperant doncs, que ens diguin els resultats d'aquests informes. Però s'està gestionant a totes les persones perquè es protegeixi el primer de tot els drets humans, les persones no quedin desemparades, que és el primer que s'ha de fer, i a partir d'aquí, ordenadament, retornar qui s'hagi de retornar, evidentment. Això està claríssim. S'han de retornar qui s'hagi de retornar, i el més aviat possible. Però, mentrestant, què es fa? Pues sí, reconeixem que és un tema supercomplicat, hi ha un problema de convivència a Ceuta i s'ha d'intentar resoldre el més ràpid possible, però s'hauria de tenir la col·laboració de tots els partits, de totes les institucions, que aquí no hi ha hagut la col·laboració de ningú. Només el govern actual espanyol és el que s'està gestionant ell solet, sense col·laboració d'altres comunitats governades per altres partits polítics. Per tant, aquí també hi ha un egoisme molt clar per part d'alguns partits polítics, l'ACPP, CET i Vox. Però és el que tenim. És el que tenim, Anna.
0: Ha decebut, en part, també la posició de la Unió Europea en aquest conflicte.
1: La posició de la Unió Europea

0: en tot moment ha sigut de defensa dels drets humans i de que Espanya ja està fent el que tenia que fer, que és automàticament protegir les persones vulnerables, intentar retornar al seu país les persones que puguin tornar el més aviat possible i gestionar de la manera més ràpida possible aquest assumpte que ja ha promès Pedro Sánchez, que abans de final d'any té que estar regularitzat. Inclús pel sistema Frontex de la Unió Europea, ens ha passat per gestionar una sèrie de fondos europeus de més de 100 milions d'euros per poder gestionar aquest problema el més ràpid possible. Per tant, estem amb la Unió Europea i, com no pot ser d'una altra manera, la Unió Europea pues, ha comprès l'assumpte i la gravetat del tema i que es té que resoldre el més ràpid possible.
1: Doncs acabem aquí, no ens queda més temps. Moltíssimes gràcies, Lluís Espanyol, regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya. Fins un altre moment.
0: Moltes gràcies i esperem que tots els socialistes simpatitzants i militants ens veiem aquest diumenge a la Festa Rosa Gavà. Moltes gràcies, Anna.
1: Gràcies, Lluís, bon dia.
2: Castelldefels Coffee.
3: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.
2: Castelldefels Coffee.
1: Doncs reprenem la tertúlia amb el Partit Popular, com cada dimarts, aquestes setmanes després de les vacances, amb David Soler, portaveu d'aquesta formació a l'Ajuntament de Castelldefels i també responsable de Governació i dels residus. Què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Com han anat les vacances? Bé?
4: Doncs jo crec que força bé. La veritat és que hem pogut gaudir d'aquest descans al mes d'agost i, a més, amb unes festes majors que jo crec que han sigut doncs, tot un èxit. I, a més, la gent jo crec que s'ho ha passat molt bé. I, a més, amb aquesta incorporació, aquesta novetat, no? Que són les penyes de Castelldefels, que, a més, fan ciutat i fan que la gent surti al carrer i, a més, ho pugui fer en grup, amb amics, i ho pugui fer-ho doncs, d'una forma diferent, cívica i molt entretinguda. Per tant, doncs, jo crec que la valoració general ha sigut d'unes molt bones vacances i, bueno, encara no acabem, que doncs, tenim aquesta festa final d'estiu que farem aquest proper dissabte a la platja de Castelldefels, com ja vam fer l'any passat, no?
1: Un estiu, la protagonista, sens dubte, també està la calor, que no ens ha deixat descansar ni gairebé per les nits, oi?
4: Doncs sí, una calor que sembla que fins demà doncs, ens acompanyarà. Sembla que ho anem passant una miqueta millor. Afortunadament, ara per la nit ja es pot dormir, però sí que és veritat que ha sigut un estiu molt, molt complicat i sobretot per aquelles persones doncs, que per la seva vulnerabilitat doncs, no toleren doncs, aquestes altes temperatures. I això ens fa pensar molt, no? Ens fa pensar molt en com dissenyar les ciutats del futur i sobretot també com anar doncs, de forma progressiva anar adaptant les nostres vivendes a aquesta realitat, no? Que cada vegada tenim més temperatura, fa més calor, s'allarga més l'estiu i això doncs, complica molt doncs, la salut de les persones doncs, que tenen més dificultats. No? I això és algo que evidentment les administracions públiques doncs, ho han de tenir presents i sobretot a l'hora de poder doncs, dissenyar i treballar en aquests espais públics perquè la gent pugui gaudir i puguem crear cada vegada més refugis climàtics. Durant tot l'estiu hem tingut els tendalls col·locats doncs, a la plaça de l'Església, era un punt doncs, on passa molta gent però també que fa molta calor i també en altres parcs doncs, de la ciutat, doncs, sobretot també en zones infantils i als patis de les escoles, fins que evidentment van acabar doncs, el curs escolar, doncs, han tingut doncs, aquesta protecció doncs, davant d'aquestes temperatures i del sol. No? I això és una cosa que anirem avançant progressivament i anirem ampliant a diferents punts de la ciutat en els propers anys. No?
1: Aquesta climatologia fa replantejar també per part de l'Ajuntament les activitats que es facin al carrer?
4: Doncs moltes d'elles doncs s'han de repensar sobretot a les hores doncs, més complicades del dia, però a més també això fa que quan tenim alertes per pluja també tinguem doncs, episodis més forts i això ens fa doncs, reduir la mobilitat fins i tot arribar doncs, a moments de confinament com vam tindre la setmana passada en el que vam dir que han tancat tots els equipaments municipals, suspendre les activitats a l'àrea lliure i fins i tot restringir la mobilitat dels ciutadans, especialment doncs, a la nostra comarca. I per tant, doncs, tot plegat ens fa pensar que venim a una època diferent, ens hem d'anar acostumant i a partir d'aquí el que hem de fer és intentar doncs, sempre que es pugui doncs, seguir les recomanacions que es facin des de les administracions públiques i en aquest cas doncs, també doncs, del CECAT i de la Generalitat de Catalunya a través de Protecció Civil. Per tant, doncs, jo crec que entre tots hem d'anar jugant aquesta nova etapa, que és complicada, i li diu una persona que no suporta el calor. O sigui, per tant, jo ho passo molt malament.
1: S'ha referit a les intervencions de l'Ajuntament pel que fa a la climatització d'espais, sobretot escoles, i va començar el curs escolar aquí a Castelldefels, com a la resta de municipis de Catalunya. Cap incidència pel que fa a la nostra ciutat?
4: No, d'entrada doncs, no hi ha hagut cap incidència, es va fer la inauguració del curs escolar i després doncs, la setmana passada doncs, ja van iniciar doncs, les aules amb normalitat. Sí que és veritat que en una situació complicada amb el sector educatiu, i abans de començar aquesta tertúlia ho comentàvem, no? Doncs, que evidentment doncs, la situació doncs, a Catalunya a nivell educatiu i també en altres àmbits com és el sanitari, doncs, sembla doncs, que tindrem una tardor una mica moguda, i sí que és veritat que això impacta doncs, de forma directa en les aules i sobretot també en les famílies, no? I això pot complicar molt doncs, el sistema educatiu i el sistema sanitari doncs, aquí a Catalunya. I per tant, doncs, jo el que demano és a les administracions públiques competents, que en aquest cas és la Generalitat de Catalunya, que té aquestes dues competències en exclusiva, doncs, que es posi a treballar quan abans millor i que arribin doncs, a consensos tant amb el sector educatiu com el sector sanitari, perquè no podem seguir així. O sigui, són dos serveis bàsics, essencials de la nostra societat, i si al final doncs, tenim cada vegada més complicacions, cada vegada més vagues, cada vegada més aturades, i això comporta que també els nens no puguin doncs, anar a classe, per tant també afecta i té un impacte directe a les famílies, perquè no poden deixar-los potser amb ningú o han de deixar d'anar a treballar per poder-se fer càrrec dels nens. I fins i tot aquelles persones que tenen proves metges, que tenen doncs, operacions pendents, que tenen doncs, uns seguiments rutinaris a nivell sanitari, que no poden acudir al centre sanitari, esperem que doncs, aquesta vaga anunciada doncs, es desconvoqui, per tant no es produeixi, doncs tot plegat doncs, complica molt la vida i especialment també dels veïns de Castelldefels, que són doncs, quasi 70.000 habitants, que necessitem doncs, tindre un sistema educatiu, un sistema sanitari de primera, i això evidentment veiem que la Generalitat de Catalunya doncs, no ho està portant a terme. I ens preocupa molt aquesta manca de gestió, aquesta manca de professionalitat que estem descobrint doncs, el govern de Salvador Illa i que té un impacte directe als veïns de Castelldefels.
1: Doncs, per cert, que coincidiràs, si és que arriba aquesta vaga de metges convocada de manera indefinida amb l'apertura del tercer CAP a Castelldefels, prevista per aquest mes d'octubre?
4: Prevista. Anem a veure si ja definitivament tenim una data concreta i, evidentment, es donen les condicions necessàries perquè sigui un CAP com el que volem a Castelldefels, amb tots els serveis, amb tots els equipaments i sobretot amb el personal necessari. No ens serveix doncs, que es facin doncs, trasllats dels altres dos centres de Castelldefels per nutrir de personal doncs, el nou CAP de Can Roca, i la veritat és que ens preocupa molt doncs, que al final doncs, tinguem tres equipaments sanitaris però exactament amb el mateix personal que teníem amb dos. I això ens preocupa. Ens preocupa que no tinguem especialitats. Ens preocupa que els veïns de Castelldefels, encara fent un nou equipament, s'hagin de desplaçar per fer proves específiques a altres municipis o a l'Hospital de Viladecans, perquè, evidentment, doncs, no tenim les infraestructures necessàries. I jo crec que quan es fa una inversió tan important com aquesta, el que s'ha d'entendre és quines són les necessitats de Castelldefels i quines no. I a partir de quins, adaptar doncs, tots els serveis a Castelldefels. I veurem ara com comença aquest nou curs escolar també a nivell sanitari a Castelldefels, amb aquesta doncs, inauguració d'aquest nou centre sanitari, i esperem doncs, que això doncs, pugui doncs, millorar doncs, aquesta atenció primària que tenim a Castelldefels. També això tindrà un impacte a la mobilitat, precisament per aquest motiu doncs, s'han habilitat noves zones verdes a les dues principals rambles d'aquella zona, i també s'habilitarà una zona blava de rotació perquè aquelles persones que tinguin que anar, tinguin una cita al centre sanitari, igual que el tenim en altres punts de la ciutat, doncs ho puguin fer doncs, amb unes places doncs, on hi hagi més rotació i per tant sigui més fàcil doncs, poder aparcar. I per tant, doncs, estem treballant en aquesta línia, estem intentant doncs, que hi hagi la màxima col·laboració també amb el Departament de Sanitat i també doncs, amb la coordinació que hi ha establerta amb els altres dos CAPs al nostre municipi, i esperem doncs, que resolguin sobretot aquestes demandes que té Castelldefels a nivell sanitari.
1: Una de les demandes és que es construeixi aquí un hospital.
4: Doncs sí, és que ens toca. És que nosaltres estem donant doncs, cobertura sanitària no només a Castelldefels, sinó fins i tot a altres zones del nostre municipi. Som un municipi turístic que rep més de 2 milions de persones cada any i hi ha moltes necessitats sanitàries. I per tant, doncs, el que volem és que per fi doncs, el Departament de Sanitat planifiqui la creació d'un hospital a Castelldefels. O sigui, no té cap sentit que ens anem fins a Viladecans o fins i tot més lluny perquè tinguem un centre sanitari de referència en el que hi hagin totes les especialitats i puguem fer de tot. O sigui, necessitem tindre uns quiròfans, necessitem tindre unes habitacions per a aquelles persones que necessitin doncs, una estància més llarga en un centre sanitari. I, per tant, doncs nosaltres no defallirem amb aquesta reivindicació, que, a més, l'hem portat doncs, també al Parlament de Catalunya a través doncs, d'aquestes esmenes al pressupost de la Generalitat i que, per cert, van ser tombades totes. I, a més, amb el vot contrari del Partit Socialista, que, evidentment, està governant doncs, la Generalitat de Catalunya i que va tombar totes les esmenes que van presentar de Castelldefels als pressupostos generals dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. I això, evidentment, ens fa pensar com és possible que representants que tinguem a la ciutat de Castelldefels del Partit Socialista donguin l'esquena a les necessitats reals que tenen els veïns de Castelldefels. I això ens preocupa, i ens preocupa molt.
1: Mm. Molt bé, doncs en aquest cas hauria d'oferir un terreny a l'Ajuntament de la Generalitat perquè que seria l'administració responsable de construir l'equipament?
4: Doncs mira, si és que li posaré un altre exemple. Nosaltres hem cedit a la Generalitat de Catalunya un terreny a la zona de Vista Alegre perquè construeixi pisos. Aquests famosos 50.000 pisos, que ja no sé si ara n'hi anem per 150 o 200.000 pisos que vol construir la Generalitat de Catalunya, però que encara no hem vist ni un, doncs li hem cedit un terreny. Encara estem esperant? Encara estem esperant si l'accepten. És a dir, per quan començaran a fer pisos? O sigui, la principal necessitat de vivenda que hi ha a Catalunya, que exigeixen als municipis que cedin terrenys per construir habitatge públic. Castelldefels fa els deures i li dona un terreny, o li cedeix, o li vol cedir un terreny a la Generalitat de Catalunya. I com si res. Per tant, vostè em pregunta, li cedirem un terreny per fer un nou hospital? Tant de bo truquin a la porta i diguin, construïm un hospital. No es preocupi, que buscarem el terreny. Però clar, la realitat és tossuda. I quan trobem que la primera de les coses que s'han de fer, que són habitatges, cedim un terreny i la Generalitat de Catalunya ni està ni se l'espera, doncs home, doncs què vol que li digui?
1: Doncs canviem de tema, senyor Soler, perquè també d'aquí uns dies celebra el patró de la policia i la setmana vinent, aquest dijous, una nova reunió de la Junta Local de Seguretat.
4: Doncs sí, doncs ja fem balanç de lo que portem d'any i sobretot després de l'època d'estiu, que és on tenim més requeriments i més complicacions a la nostra ciutat, més a més, perquè tenim, doncs, com ja deia, més de 2 milions de persones que venen a gaudir del nostre municipi. I la veritat és que crec que la valoració serà força positiva. A més, en un moment en el que el nombre de delictes puja a tot arreu, on tenim dades dramàtiques a altres municipis i a altres municipis no gaire llunyans al nostre, en el qual doncs, els delictes s'estan multiplicant de forma exponencial, i que Castelldefels en els últims 4 anys ha aconseguit reduir any rere any els delictes a la ciutat de Castelldefels. I estem amb unes dades policials realment molt, molt bones. I això jo crec que també forma part d'un esforç important que s'ha fet en matèria de seguretat a Castelldefels. La incorporació de 44 nous agents de policia, el dotar a tota la plantilla de la policia local de més recursos, de nous vehicles, de nous sistemes de protecció com és la videovigilància. Ara doncs, s'ha adjudicat ja doncs, el nou contracte de videovigilància en el qual doncs, ja podrem doncs, introduir també la intel·ligència artificial al control dels carrers de la nostra ciutat. I això ens permetrà doncs, millorar moltíssim la tasca policial i sobretot la investigació per resoldre diferents doncs, successos que puguin passar a la nostra ciutat. I tot plegat ha sigut un esforç pressupostari molt gran que ha fet aquest Ajuntament per intentar doncs, millorar aquestes dades policials en un moment molt, molt complicat, en el qual la reincidència, en el qual doncs, també doncs, factors que tenen a veure amb qüestions com la immigració estan afectant la seguretat en molts municipis. I ho estem veient, per exemple, a Barcelona, a Santa Coloma, o estem veient també a municipis com Hospitalet, doncs, on la situació s'està complicant de forma molt greu. I Castelldefels, afortunadament, doncs, seguirem tenint dades negatives i, per tant, doncs, amb reducció de delictes a aquesta nova Junta Local de Seguretat i estem doncs, molt satisfets del balanç doncs, d'aquests 4 anys i d'aquesta legislatura en matèria de seguretat. I crec que hem fet un pas endavant en blindar Castelldefels i, sobretot, en oferir una imatge de ciutat segura, una imatge de que a Castelldefels doncs, tu pots vindre a gaudir i tindre una vida de qualitat sense tindre que preocupar-te si et robaran o no et robaran o si tindràs doncs, un incident doncs, complicat. I, per tant, doncs, jo crec que les dades que doncs, posarem en coneixement de l'alcalde i també doncs, amb els diferents membres dels cossos de seguretat i també doncs, de la judicatura doncs, posaran de manifest de que Castelldefels ha fet els deures, de que hem aprovat i amb nota la signatura i que realment doncs, tots aquests objectius que ens havíem marcat al principi de la legislatura s'han complert. Per tant, doncs, estem molt satisfets.
1: És a dir, que hi ha menys delictes al superar perquè hi ha hagut actituds o ha hagut, en aquest cas, una prevenció sobre els mateixos?
4: No és que cregui que hi hagin menys delictes, és que hi han menys delictes. I això és una dada doncs, molt, molt contrastada. No? Vam començar la legislatura el primer any amb una reducció aproximada, no vull equivocar-me de les dades, però crec que va ser del 3,6% doncs, menys de delictes el primer any. El segon any ja vam passar un 6,7. El tercer any més d'un 8% doncs, de reducció de delictes. I en aquests moments estarem doncs, al torn, entorn a un un 0,5% menys de delictes en aquest últim període, en el qual doncs, ja és una dada molt positiva en un entorn molt, molt, molt complicat i on creixen tots els delictes a tots els municipis. Per tant, doncs, jo crec que si fem un acumulat de la reducció de delictes doncs, que portem en aquests últims 4 anys, la xifra, la veritat, jo crec que no l'havíem vist mai a Castelldefels. Per tant, estem amb dades policials doncs, molt interessants, molt satisfactòries i esperem i confiem en poder-les mantenir durant molt de temps.
1: Li preguntava que si aquesta reducció de delictes doncs, és el resultat de campanyes de prevenció.
4: D'un conjunt de factors, o sigui, sobretot la presència policial i l'increment del nombre d'agents de policia local a Castelldefels. Nosaltres, quan ja estàvem a l'oposició, manifestàvem doncs, que teníem una plantilla de la policia local escassa, que necessitava ampliació, que a més, per una qüestió generacional, necessitava incorporar doncs, sàvia nova, que digo jo, i a partir d'aquí doncs, hem fet aquest procés. I aquest procés ha costat molts diners, ha costat molts esforços i també doncs, ha aconseguit doncs, que tinguem una plantilla de la policia local molt més jove, doncs també amb més dinamisme i sobretot que acumula l'experiència d'aquestes persones que porten tants anys treballant i que s'han pogut dedicar a planificar, a gestionar la prevenció i a intentar mirar com podíem reduir els delictes a Castelldefels i ho hem aconseguit. Jo crec que això és doncs, un mèrit doncs, compartit entre tots, entre els esforços que hem fet a nivell polític perquè tinguem aquests recursos i sobretot també amb aquesta gran capacitat de gestió i de preparació que té la policia local de Castelldefels, que ja li puc dir i jo crec que compartim tots els veïns de Castelldefels, és una de les millors de tota Catalunya.
1: Parlant de campanyes, està prevista una sobre els vehicles de mobilitat personal o els patinets aquí a Castelldefels que començarà el mes d'octubre.
4: Doncs sí, començarem amb una campanya molt contundent en quant al control d'aquests vehicles de mobilitat personal, dels patinets, doncs, que tots coneixem. Aquests patinets que ens passen a tota velocitat per un carrer peatonal, el que compliquen doncs, la mobilitat quan creuen els passos de vianants doncs, sense baixar del patinet, quan impedeixen carrils de circulació quan no toca, quan no respecten les senyals i, per tant, doncs, també en l'entrada en vigor de la nova ordenança de mobilitat, que té un capítol específic sobre els vehicles de mobilitat personal i també l'entrada en vigor també del nou reglament de circulació a nivell general i de l'Estat, doncs començarem aquesta gran campanya. I la veritat és que volem posar molt d'ordre en aquest sentit, perquè jo crec que és una demanda veïnal doncs, molt, molt, molt coneguda per tots, que preocupa, que sobretot afecta també a la gent gran quan passeja pels carrers de la ciutat de Castelldefels, que són els més vulnerables, i hem d'intentar doncs, reduir aquesta mala praxis d'aquest tipus de vehicles que evidentment doncs, s'han anat proliferant i creixent doncs, de forma doncs, descontrolada a Castelldefels i per tant posarem ordre ara amb aquests recursos i aquesta nova campanya de civisme que veurem doncs, als carrers de Castelldefels en les properes setmanes.
1: Per cert que malauradament van... aquest estiu doncs, es va saldar amb un accident molt greu en el qual va morir doncs, el conductor, un jove d'un patinet i van resultar ferides dues persones per un conductor que es va donar a la fuga, tot i que després va ser detingut per la policia.
4: Sí, sí, evidentment hi ha moments en els que no tenen la culpa els patinets i que circula per on toca i a la velocitat que toca i amb les mesures de seguretat necessàries i que exigeix la normativa. I a vegades doncs, tenim conductors que fan el que volen i acaben doncs, tenint conseqüències doncs, fatals com la que vam viure doncs, fa aproximadament doncs, 3 setmanes. I això ens fa pensar, no? Ens fa pensar doncs, de que la gent quan agafa el cotxe ha de ser conscient de que no només es juga la seva vida, sinó també la vida d'altres persones. I per tant, doncs, comportaments com el que vam viure doncs, amb aquest accident mortal i sobretot el comportament de la persona que conduïa ens fa pensar doncs, lo malament de la conducta del ser humà quan passa una situació com aquesta. I és vergonyós de que una persona, quan té un accident de trànsit, a més, per culpa d'ell, a més, amb uns ferits greus, agafi, abandoni i es doni la fuga. A més, quan és veí de Castelldefels. I, home, què vol que li digui? Això ens fa pensar i la veritat és que hem de ser conscients de que això no s'ha de tornar a produir i quan hi ha un accident el primer que s'ha de fer és socórrer les víctimes. Avisar els serveis d'emergència, intentar que no es provoqui cap altre accident per culpa d'aquest accident i intentar doncs, protegir aquelles persones que en aquell moment ho estan passant pitjor. I això no va succeir. I per tant, doncs, jo lamento profundament que s'hagi produït una situació com aquesta i que a més doncs, doncs, tinguem que doncs, lamentar doncs, una víctima mortal, en aquest cas un jove de 16 anys, que evidentment doncs, jo crec que no era de rebut i que es podria haver evitat si el comportament d'aquesta persona no hagués sigut el que va ser. Per tant, doncs, em preocupa molt i espero que el jovent, la gent que ara comença a conduir, la gent que doncs, obté per primera vegada aquest carnet de conduir i condueix per els carrers de Castelldefels o per qualsevol altre carrer del nostre entorn, doncs ho faci amb responsabilitat i ho faci sobretot doncs atenent a les recomanacions, a les senyals de trànsit i sobretot que no cometi cap excés doncs, que pot provocar doncs, un accident tan greu com aquest, no?
1: Canviant de tema completament, en quant a les seves responsabilitats com a responsable de la neteja municipal, hi ha novetats també perquè s'incorporen nous camions i una nova baldejadora.
4: Doncs sí, entre la setmana passada i aquesta setmana ja estan arribant doncs, 7-9 camions de recollida d'escombraries i, per tant, acabem doncs, i culminem doncs, aquest procés de transformació completa de tota la flota de neteja dels carrers de la ciutat, no només de neteja, sinó també de recollida de residus. S'han incorporat doncs, 14 nous camions de recollida de residus, d'aquests ISI, dels camions grans que veiem recollint els contenidors. A més, tenim un camió específic per netejar doncs, els contenidors per dins i per fora, que es netegen completament i que surt cada dia, cosa que l'anterior legislatura això no havia passat en cap moment, o sigui, cap dia de l'anterior legislatura havíem tingut aquest servei. A més, hem renovat totes les doncs, equips d'hidroneteja de contenidors i també de carrers i hem incorporat 3 noves baldejadores, una d'elles que arriba doncs, també aquesta setmana i que tenim doncs, ja complet aquest nou equip de 3 noves baldejadores i, a més, doncs, començarem a veure doncs, més freqüència de neteja amb aigua a pressió als carrers de la ciutat. S'ha dissenyat doncs, un nou pla que intentarà arribar a tots els barris de Castelldefels i que tant d'horari diurn com també en les zones doncs, on hi ha menys afectacions per soroll, doncs també faran alguns trams en horari nocturn i la veritat és que estem doncs, treballant per intentar doncs, acabar aquest procés que també doncs, vam intentar iniciar a l'inici de la legislatura, que és transformar Castelldefels perquè sigui una ciutat doncs, guapa i neta, com és el nou eslògan doncs, de l'empresa municipal de neteja. I crec que ho estem aconseguint. Encara que encara quedi molt per fer, encara que Castelldefels doncs, tingui punts que encara hem d'intensificar la neteja i que, evidentment, doncs, hem d'anar acompanyat de campanyes de civisme perquè la gent doncs, emburti menys i, sobretot, faci molt, molt millor ús dels elements per generar residus i per doncs, dipositar-los, però crec que estem aconseguint un canvi de tendència important a Castelldefels. No? I jo crec que ara ja no és la principal preocupació de la ciutat, com va ser quan vam arribar doncs, al govern municipal, sinó que ara, realment, quan tu surts al carrer i et pares amb la gent ja comença doncs, a reconèixer que hi ha una millora substancial en la neteja dels carrers de la ciutat. I, per tant, doncs, això és un esforç doncs, que agraïm i que, evidentment, doncs, té molt a veure també amb la gran professionalitat de tots els treballadors de l'empresa de neteja que cada dia surten al carrer i que van sortint amb unes eines doncs, que potser no eren les millors per poder fer la seva feina i ara que tenim doncs, una flota completament renovada i tota la maquinària és nova, doncs, jo crec que la feina s'està fent molt més a gust, amb molta més professionalitat i, a més, amb molta més eficiència. I, per tant, jo crec que això doncs, fa guanyar Castelldefels.
1: Abans de l'estiu vam conèixer doncs, aquestes accions mitjançant les quals es feien neteges intensives als carrers de la ciutat. Han continuat aquest estiu i continuaran?
4: Sí. Han continuat durant tot l'estiu i continuarem doncs, tota la resta d'aquest any i l'any vinent. Evidentment, aquesta novetat ha arribat per quedar-se i la idea és netejar doncs, de forma intensiva els carrers que són més bruts, però a més anar netejant progressivament altres carrers que tenen menys freqüència de pas però que també mereixen i doncs els hi toca fer-los una neteja en profunditat, perquè jo crec que a tothom, visquis on visquis, el carrer que visquis i el barri que visquis, doncs vols que el teu carrer estigui en les millors condicions possibles. Per tant, doncs aquesta campanya es anirà ampliant i anirem recorrent tots els barris de Castelldefels i tots els carrers de Castelldefels a mesura que anirem puguent, no?
1: Han continuat també durant aquest estiu amb la seguretat dels dies vacacionals, les obres també a diferents espais de la ciutat.
4: Doncs sí, jo crec que quan ara ja anem passejant pels carrers de la ciutat anem veient forma, no? Anem veient forma d'aquesta transformació de ciutat, no només amb els equipaments esportius, que, doncs, que ja s'està doncs, veient com amb el pavelló de caminader, com la semicoberta de Can Roca, com també doncs, properament començaran diferents obres també al nou CTC de Castelldefels. També estem veient com ja s'ha reformat el túnel de sota l'estació. També anem veient com s'ha fet doncs, grans campanyes d'asfaltat a la ciutat, com s'està millorant la senyalització i la pintura viària, com també estem doncs, treballant amb altres obres per adequació d'altres equipaments, per dotar doncs, millors serveis a la ciutat de Castelldefels. Anem avançant de forma doncs, ja decidida. També aquesta setmana començarà també el nou parc de Can Aymerich, aquest gran nou pulmó obert de la ciutat. Hem transformat diferents parcs infantils i jo crec que ara doncs, fa goig doncs, poder anar a un parc infantil i poder gaudir amb els nens de la ciutat doncs, de nous jocs infantils i de nous equipaments. I jo crec que tot això doncs, fa caliu, fa ciutat i sobretot transforma que Castelldefels en una ciutat de qualitat. I crec que en aquest sentit ho estem doncs, treballant amb molt de carinyo, amb molt d'esforç i sobretot amb molta participació, perquè totes aquestes millores doncs, parteixen també de molts anys doncs, d'escoltar els veïns de Castelldefels i de conèixer quines són realment les necessitats que tenien els veïns de la nostra ciutat. Jo crec que estem en aquesta línia i esperem doncs, culminar aquesta legislatura amb tot aquest conjunt d'obres, si no és totalment acabades, doncs al 95% doncs acabades.
1: Doncs acabem amb una concentració que hi ha prevista per aquest 20 de setembre contra l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, convocada per diferents entitats que es mostren contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
4: Doncs sí, doncs, evidentment, doncs, novament doncs, es posa la veu als carrers per intentar, doncs, intentar parar alguna cosa que sembla que cada vegada és més inevitable, que és l'ampliació de l'aeroport de Barcelona. I aquest aeroport el que no ha de provocar, que està molt bé que l'ampliem, està molt bé doncs, que creem riquesa al territori, però el que no pot ser és que ho fem doncs, en detriment de la qualitat de vida dels veïns, sobretot dels municipis de Castelldefels i Gavà. I això és una cosa que ha d'entendre la Generalitat de Catalunya, que ha d'entendre el govern de l'Estat, i evidentment doncs, des de l'Ajuntament de Castelldefels doncs, també estem fent doncs, tots els passos necessaris perquè això doncs, es posi sobre la taula i es conegui. Per tant, doncs, entenem doncs, perfectament doncs, que aquestes concentracions se segueixin produint a Castelldefels i altres municipis perquè, evidentment, doncs, és un clamor popular doncs, que el que no volem és que passin més avions per sobre de Castelldefels.
1: Molt bé, alguna cosa més a afegir, senyor Soler?
4: Doncs no, que encantat de tornar doncs, en aquestes tertúlies i esperem que ens puguem tornar a veure les properes setmanes.
1: Moltíssimes gràcies, David Soler, portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Castelldefels i regidor també de Governació i responsable de la recollida de residus. Que tingui un bon dia.
4: Igualment.
1: Gràcies.
2: Castelldefels Coffee.
5: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Ràdio Castelldefels. Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: de la gran vía pública, primer teniente de alcalde. Muchas gracias.
1: Muy bien, muchas gracias, Ana. Muchas gracias.
0: Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenos días.
2: Castelldefels Coffee.
3: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
2: Castelldefels Coffee.
0: Doncs a la tornada de vacances torna aquest espai que se li fa els cofí, aquest espai de tertúlia política, i en aquest cas, com cada dimecres, tenim aquí a Movement Comú Podem, i avui ens acompanya la portaveu d'aquesta formació a l'Ajuntament de Castelldefels, Sílvia López. Què tal? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Espero que hagi anat bé les vacances.
4: Molt bé, la veritat. He pogut descansar.
0: Doncs aquí van passar coses també aquests mesos d'estiu. Entre d'altres, el passat dijous vostès proposaven una concentració al voltant de la problemàtica que s'està patint a Ceuta.
4: Sí, exacte. Nosaltres vam veure la convocatòria convocada per l'Ajuntament de Castelldefels, per la qual nosaltres doncs, no hi estàvem d'acord, perquè sabem que aquesta convocatòria es va fer d'una forma que nosaltres no compartim, que és que bueno, des de la Federació de Municipis, la presidenta, que és del Partit Popular, doncs, va fer ús de la seva posició com a presidenta i va convocar només amb l'acord del Partit Popular, és a dir, sense comptar amb l'acord de la resta de partits que governen els ajuntaments i les províncies. I llavors, bueno, és una pràctica que nosaltres considerem que no és democràtica i pensem que no podia ser. I no només això, sinó que, a més, donat el discurs que han tingut partits de dreta i extrema dreta, com el Partit Popular o Vox, doncs pensàvem que nosaltres no podíem compartir aquesta convocatòria, tot i que sí que compartíem, diguem, el títol d'aquesta convocatòria, d'aquesta concentració, que era solidaritat i suport a Ceuta. Per tant, el que vam decidir és fer una convocatòria al marge d'aquesta convocatòria que convocava l'Ajuntament i demanar doncs, a les persones de Castelldefels que fossin partidàries doncs, que el nostre país ha de complir amb els drets humans, que ha d'assistir i atendre les persones que van creuar els dies 30 i 31 de juliol les fronteres de Espanya i ha de veure doncs, quines són les que es troben en una situació que hagin de demanar asil, que siguin refugiades, doncs això s'ha de contemplar individualment i el que no podem fer és seguir diguem, la proposta que fa el Partit Popular o Vox, que és, bueno, no ho tenim massa clar, però sembla ser que sigui doncs, cremar les tendes de campanya que aquesta pobra gent s'havia fet per intentar sobreviure o intentar que l'ajuda humanitària no els hi arribés, o no sé si d'una altra forma pues era també tirar-los al mar, perquè sembla que és l'única proposta que tenien. Per tant, nosaltres, com no estàvem d'acord amb aquesta manera de fer i aquesta resposta, aquesta crisi absoluta, que és impossible que la ciutat de Ceuta assumeixi i resolgui sola, doncs nosaltres dèiem, sí, hem d'assistir i hem de donar tot el suport a la ciutat de Ceuta, d'aquesta forma doncs, repartint els migrants per la península i poder fer una resposta a la situació que tingui en compte els drets humans, per suposat, com a primera opció. I, per tant, per això nosaltres doncs, vam decidir fer aquesta convocatòria el 3 de setembre, que jo crec que bueno, va anar bé. Crec que ens vam trobar moltes persones que el que volíem expressar era això. Suport a Ceuta, òbviament, però sense perdre de vista que els drets humans són una línia vermella que no podem traspassar.
0: En aquest sentit, també han criticat l'acció o la no acció del govern central en aquesta crisi.
4: Sí, sí, sí, i tant. Nosaltres també no vam tenir tampoc cap problema en dir que creiem que s'ha arribat tard, o sigui que no va ser la resposta que es va oferir en el seu moment, els dies 30-31 i els posteriors, no va ser la que a nosaltres ens agradaria. Creiem que s'hauria d'haver actuat de forma més ràpida. És cert que era l'agost, aquest país a l'agost doncs es paralitza, però de totes formes els serveis públics han d'estar atents per que si es donen crisis d'aquesta magnitud, doncs el país ha de poder respondre, i creiem que no, el govern no va estar a l'alçada. No se'ns cauen els anells per dir això d'un govern del que participem, però de totes formes, de cap manera la resposta dels partits de dretes i de la ultradreta és la que nosaltres volíem que quedés com a única expressió que es fes a Castelldefels.
0: Va haver també la sensació de que Europa ens va deixar sols davant d'aquesta crisi.
4: Sí, jo també ho crec, això, que és possible. Al final, la frontera sud de Ceuta és la d'Espanya, però sobretot també és la d'Europa, i sabem que al final la crisi aquesta i la raó per la qual aquestes persones creuen aquesta frontera és perquè la diferència de renda que hi ha entre un lloc i un altre, entre Marroc i Espanya o Europa, és la frontera amb més disparitat, amb més diferència de renda. Per tant, voler criminalitzar a una persona per voler creuar una frontera per intentar que la seva vida sigui millor, que la vida de la seva família sigui millor, crec que és de no tenir ni una mica d'acord. I per això nosaltres estem, bueno, per això vam voler fer aquesta concentració i també reivindicar que Europa també hauria d'haver assumit la seva part de responsabilitat, que encara hi és a temps, i també nosaltres no ho deixem de dir, però bueno, esperem que aparegui aviat.
0: Doncs aquesta situació es va produir, com deia vostè, aquest estiu, i també lligat amb l'estiu, l'època on ens visiten massivament més turistes, vostè demanen que aquest turisme sigui sostenible, sigui adequat.
4: Exacte, sí, nosaltres
0: tinc
4: sabem...
0: Tinc unes dimensions
4: clar,
0: adequades, també.
4: De forma sostenible, no? Nosaltres sabem que Castelldefels, doncs, és una ciutat turística, que sabem que té la platja, té un munt d'atractius, que la gent, doncs, a l'estiu, sobretot, vol venir a passar estones amb nosaltres, que està fantàstic, i no només a l'estiu, passen molts altres moments. De fet, tenim dades i que ens diuen que hi ha entre 6 i 7 milions de persones que venen, que ens visiten durant tot l'any, cosa que, òbviament, doncs, tensiona la nostra ciutat, tensiona els nostres carrers, els nostres serveis públics, la recollida de residus, totes aquestes qüestions, i també sabem que afecten, òbviament, al mercat d'habitatge, i per aquesta raó, doncs, nosaltres som una de les ciutats de Catalunya i d'Espanya amb l'accés, amb els preus del lloguer i de la compra i la venda més alt de tot el país. Per tant, nosaltres el que estem demanant des de fa molt de temps és al govern un pla de turisme sostenible que avaluï quins són els impactes reals que tot aquest turisme que trobem a la ciutat, doncs, que afecta els nostres veïns i veïnes, i veure quines són les polítiques que al final, doncs, des del municipi es poden dur a terme perquè això no afecti o no impacti de forma tan greu a la vida dels veïns i veïnes. Una de les coses que nosaltres veiem que està impactant més, ja fa molts i molts plens que ho diem, és això, com deia, no?, el preu de l'habitatge. I el que està passant a Castelldefels també és que s'estan duent a terme últimament unes accions, i és que s'estan donant llicències a molts apart-hotels perquè ensorrin vivendes unifamiliars i creïn i construeixin apart-hotels. Cosa que a nosaltres, doncs, ens fa por, perquè tota aquesta vinguda massiva de turisme ja sabem com acaba, perquè tenim municipis com Lloret, tenim municipis com Salou que han viscut aquesta realitat i que es troben en situacions molt tenses a l'estiu. Per tant, nosaltres el que volem és... No sabem quina és la realitat actual, no sabem quins són els números, però necessitem aquest pla de turisme sostenible perquè avaluï, faci una diagnosi i detecti si és necessari, doncs, aturar aquestes llicències en aquest moment i fer un pla per veure de quina forma podem assumir aquest turisme, que assumim que l'hem de poder treure, però de forma sostenible i que no tingui un impacte negatiu a la vida de les nostres veïnes.
0: Doncs, encara parlant de turisme, molts turistes es desplacen quan visiten un altre país en avió, i justament el proper 20 de setembre hi ha convocada una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
4: Sí, exacte. Jo crec que això és un tema que va venint, ens va visitant de quan en quan, i crec que és molt important que no deixem de reivindicar que aquesta ampliació de l'aeroport del Prat és una bogeria i no ens cal que la fem. Primer de tot, perquè al final estem rebent aquest any, crec que era un volum de 70 milions de persones a l'aeroport del Prat, que creiem que és un volum impressionant que no són capaces ni Barcelona com a ciutat ni les ciutats de l'entorn d'assumir de forma sostenible, com dèiem, i no és necessària aquesta ampliació. Però després, per altres qüestions, com per exemple la qüestió mediambiental, estem veient que des de a l'última ampliació, als anys 2000, es van pactar unes compensacions perquè, òbviament, s'afectava a territoris naturalitzats que no s'han fet encara, que 20 anys després, 25 anys després, no s'han compensat encara, i per això també és per lo que nosaltres diem, no és possible compensar aquestes grans ampliacions, aquestes grans infraestructures que tenim al nostre país. Per això nosaltres volem convocar el diumenge 20 de setembre a les 12 al Passeig de Gràcia a Aragó, perquè creiem que és imprescindible que el govern de la Generalitat tingui molt clar que aquesta ampliació no es pot dur a terme per moltíssims motius i creiem que és infal·lible que ho tinguin en compte.
0: I si la manifestació, aquesta concentració, no arriba enlloc, vostès tenen pensat d'alguna manera anar als tribunals a defensar que no s'ampli l'aeroport?
4: Bueno, és una visió que no hem treballat, és una línia de treball que no tenim contemplada ara mateix, però perquè bàsicament és que el projecte no està iniciat. Ara mateix no tenim sobre la taula cap projecte redactat que digui que l'aeroport s'ha d'ampliar, com s'ha d'ampliar, quina és la forma per fer-ho, ni res. Sabem que hi ha la voluntat, sabem que existeix aquesta voluntat, però no hi ha res escrit. Per tant, és que això al final és una qüestió que s'ha de dirimir a Europa. I de moment no tenim cap informació que digui que Europa està d'acord amb aquesta ampliació, perquè al final també hi ha una altra cosa que crec que hem de tenir en compte, i és que la mateixa normativa europea que té protegit aquella zona com a xarxa Natura 2000 no pot ser que digui, que assumeixi que l'aeroport ha de ser ampliat en aquest territori, perquè ja està protegida per la seva pròpia normativa. Per tant, el que nosaltres estem dient és que el govern de la Generalitat, el president Illa, ha de deixar de tenir aquesta idea sobre la taula, l'ha d'apartar, perquè a més és que tenim altres solucions en aquesta problemàtica que diuen que tenim. Per exemple, a Catalunya tenim dos aeroports més, que són Reus, que és Girona, inclús Lleida, que podrien servir per, en el cas d'haver d'assumir altres avions, no crec que de turistes, però altres avions que serveixin per tenir millors connexions comercials, puguin arribar en aquests aeroports que estan infrautilitzats i que després, mitjançant vies de trens, mitjançant altres infraestructures, puguem gaudir les persones d'aquí d'un país millor connectat. Amb transports sostenibles, com és el tren o altres. Per tant, nosaltres seguim dient i estem segurs que hem de dir que no a l'ampliació de l'aeroport del Prat, perquè no respon a cap problema i, òbviament, no és cap solució.
0: Doncs, parlant de mobilitat sostenible, vostès presenten una moció en aquest sentit en el ple de setembre.
4: Sí, estem treballant una moció que volem que se centri en el transport, en la mobilitat sostenible i segura, sobretot. Perquè nosaltres estem veient, i fa molt de temps que estem impulsant mesures i mocions i concentracions i donant suport a plataformes i entitats que així ho defensen a la nostra ciutat, perquè, per exemple, tenim una xarxa de carrils bici que el govern no para de dir que l'ha ampliat, però creiem que no l'està ampliant de forma segura, perquè el que fan és fer-lo compartit amb la circulació de cotxes, cosa que nosaltres pensem que és com no fer res, perquè al final les famílies, les persones grans o qualsevol persona que tingui cura i que vulgui tenir una mobilitat segura, doncs no farà, no compartirà la seva ruta amb cotxes, perquè posa en greu perill la seva seguretat. Però és que crec que hi ha una cosa que al final és clara, i és que Castelldefels cada cop som més persones, cada cop estem assumint més habitants i això cada cop ho haurem de gestionar de millor forma. És a dir, hem de tenir un espai pels cotxes, un espai pels vianants i un altre espai per les bicicletes. Aquest estiu també vam patir un greu accident que va costar la vida a un noi de la nostra ciutat. Per aquest motiu, perquè al final sabem que no tenim uns espais ben definits per on han de circular cada tipus de vehicle i pensem que això no només ens ajuda i ens protegeix de cara a la nostra salut, pues, per la contaminació, per com cuidem els nostres espais, sinó també pues, al final podem trobar-nos en situacions molt greus com la d'aquest estiu i per això creiem que és important doncs, que en aquest ple ho tornem a portar a debat.
0: Tot i així, fa uns mesos també es va fer una campanya per una mica regular els vehicles de mobilitat personal o l'ús dels patinets.
4: Sí.
0: Aquí a Castelldefels.
4: Sí, sí, està clar. Òbviament, doncs com dèiem, no? Cada vegada som més persones, cada vegada és més complexa la mobilitat de la nostra ciutat i el civisme és el que hem de remarcar i el que hem de reclamar per sobre de tot. És cert que moltes vegades ens passa, no? que els patinets són utilitzats de forma que no, bueno, de forma que pot semblar insegura doncs, pels vianants. Però és que jo crec que això que estem plantejant nosaltres de tenir carrils segregats i vies segures per tothom és perfectament adient amb aquesta campanya. A més, que també hi ha una qüestió que nosaltres tampoc estem de tot d'acord, perquè òbviament tothom s'ha de portar de forma cívica, però el que no hem de perdre de focus és que els cotxes, els vehicles de motor, són els més perillosos. Sempre. I sempre sembla que quedin fora del focus, sembla que quedin que no, com si no estiguessin, no? Han de ser protegits. I nosaltres creiem que no, que efectivament els més vulnerables, és a dir, les persones que van caminant, les persones que van en bicicleta o les persones que van en patinet, han de tenir més protecció i més seguretat per la seva circulació, perquè els cotxes doncs, són més perillosos per ells i per elles.
0: Doncs aquesta moció sobre mobilitat sostenible segura es presentaran al ple de la setmana vinent, no? El ple de divendres, el ple de setembre, i vostès volien referir també a un altre ple on es van prendre de forma unànim un acord sobre el fotògraf Ramon Josa, tristament desaparegut.
4: Efectivament, fa uns mesos van presentar i es va dur a votació i tothom, tots els partits polítics hi vam estar d'acord en fer, degut doncs, bueno, una mica a la seva defunció, doncs, un espai on poguéssim recordar-lo, on poguéssim recordar la seva feina, tot el que ens va generar com a identitat de Castelldefels i no sabem res. Vam dir que volíem fer un espai museïtzat, volíem tenir un concurs de fotografia en el que tingués el seu nom. Bueno, vam arribar a una sèrie d'acords, que ja dic, tots els partits hi vam estar d'acord, inclús també els partits de govern, i a dia d'avui doncs, no tenim notícies, no tenim cap informació sobre si estan tirant endavant doncs, aquestes iniciatives, si ho portaran a terme o no. I, per tant, també volíem utilitzar doncs, aquest altaveu que tenim de la ràdio per intentar doncs, reclamar-lo i demanar-los que duin a terme doncs, els acords que van adoptar.
0: I el proper 19 de setembre té lloc una festa a la platja que tancarà de manera simbòlica la temporada d'estiu.
4: Sí.
0: Com valoraria aquesta temporada a Castelldefels?
4: Bueno, jo crec que aquesta temporada, com sempre, ha sigut una bona temporada per l'oci, per la restauració, pels restaurants, pels hotels. Cada cop, cada any, tenim més i més persones que venen a visitar-nos, tant durant el dia com també durant les nits. El que no sé si estem tenint en compte de tot és les persones, les persones que vivim aquí a Castelldefels. No? Nosaltres estàvem acostumats a que bueno, doncs teníem les nostres festes majors, teníem les nostres festes de la platja, els nostres concerts, els nostres espais d'oci, que són fonamentals, molt importants per la vida. Però el que ens hem trobat aquest estiu és que tots aquests espais estaven absolutament massificats. Sembla ser que es fan més, que l'objectiu no és tant doncs, dinamitzar culturalment la nostra ciutat, que estem absolutament d'acord i en aquesta via, o oferir entreteniment, sinó oferir-nos com a centre de festes i de trobada de tota la comarca o de fins i tot més enllà. No? I nosaltres el que sí que volem demanar, com fa temps i com dèiem abans, és estem d'acord en fer un ús de la nostra ciutat doncs, turístic que faci festa, però ha de ser sostenible. Ha de tenir en compte que si no tenim espais on la nostra gent pugui aparcar al carrer, a la platja, per exemple, doncs igual hem de tenir altres vies, com nosaltres ja vam proposar, de posar autobusos llançadera que vagin a aparcaments massius i que d'aquesta forma doncs, la gent pugui accedir de forma millor. O potser és que no cal fer aquest tipus de festes tan grans. No? Jo crec que, com dèiem abans, crec que el govern ha de replantejar i fer un pla de turisme que sigui sostenible per la vida aquí a Castelldefels també.
0: Doncs estem parlant de coses que han passat aquest estiu, de les que passaran al mes de setembre. També van celebrar aquí la Diada, el passat 11 de setembre.
4: Sí, com sempre la Diada Nacional aquí a la nostra ciutat doncs és ben celebrada. Vam fer l'ofrena a la Senyera, totes... Bueno, cada vegada jo crec que hi ha més entitats de la ciutat que participen, amb l'Agrupació de Cultura Popular com a protagonista, al final doncs, fent aquest ball de bastons i aquesta plantada del Pilar. Jo crec que és molt important que sempre reivindiquem doncs, que Castelldefels és aquesta ciutat mestissa que ha estat construïda per persones migrants de tota Espanya i de tot el món en els últims anys també, i que totes aquestes persones se sentin involucrades a la vida de la nostra ciutat és molt important. I jo crec que d'aquesta forma és com es va construir no? l'un sol poble de Catalunya fa molts anys i és el que hem de seguir reivindicant tant a Catalunya com a Castelldefels.
0: I al mes d'octubre, precisament quan està previst que s'inauguri el tercer ambulatori de la ciutat, i una petició per part del Departament de Salut de la Generalitat, que és el que realitza aquesta apertura, hi ha previst també una vaga indefinida de metges a Espanya.
4: Sí, ja sabem que ara mateix tenim una situació complicada amb la situació laboral diguem, d'aquests metges i la posició del Ministeri i el nou estatut que volen tirar endavant, però al final jo crec que aterrant aquí a Castelldefels, que també hem tingut molta moguda amb l'obertura d'aquest tercer cap a la nostra ciutat, la delimitació de quins són els barris, no? les àrees bàsiques de salut, que són les que determinen doncs, qui haurà d'anar a cada centre de salut, al Castelldefels, a Can Bou o al nou obert a la Muntanyeta, doncs nosaltres des de fa molt de temps el que estem reivindicant és que hi hagi oficines d'atenció a la ciutadania que informin bé, que tothom tingui coneixement de quin és el nou CAP en el cas que li toqui canviar d'establiment o de quina forma han de fer ells el canvi perquè puguin quedar-se en el seu CAP, amb el seu metge, en el cas que ho desitgin, perquè això també és una nova fórmula que vol implantar el departament aquí a Castelldefels, una prova pilot, i és que això, o sigui, que tu puguis canviar de CAP en el cas de que el teu metge es mogui de CAP i vulguis seguir-lo, diguem d'alguna forma, o que tu et puguis quedar al teu CAP amb el metge, tot i que tu per carrer, diguem, et tocaria un altre. Bueno, nosaltres creiem això, que l'assistència mèdica és molt important i la confiança que estableix el professional amb el pacient doncs, és molt important, per tant, també això ho volíem posar en valor. Una altra cosa que també ens genera una mica de dubtes i que també ho vam comentar a l'últim ple de juliol és de quina forma pretenen que el recinte que està al voltant del nou CAP, del CAP de la Muntanyeta, pugui assumir les persones que arribaran, perquè clar, és un pol, diguem, amb molt equipament públic. Està el SEM Can Roca, està l'Escola Bressol, està al costat l'Escola Can Roca i l'Escola Torre Barona, està també ara el CAP o la pista de Can Roca. Per tant, hi haurà molta circulació en aquest espai i creiem que no està ben dissenyat o ben solucionat la mobilitat de la zona, perquè ara pues, han posat també zona verda perquè i els veïns de la zona s'estan queixant. Bueno, creiem que no està ben solucionat, han de fer un pla de mobilitat específic per a aquella zona que no en tenim de moment i esperem que el facin quan abans, perquè nosaltres ja fa molts mesos que l'estem demanant i això no en tenim notícies, vaja.
0: Alguna cosa més a destacar, senyora López?
4: Jo crec que ja ho tindríem.
0: Molt bé. Moltíssimes gràcies, Sílvia López, portaveu de Moviment Comú Podem a l'Ajuntament de Castelldefels. Que vagi molt bé.
4: Gràcies.
0: Bon dia.
2: Castelldefels Coffee.
3: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio
1: Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

potser destacaria dues coses, a banda de tot el positiu, no, que porta l'estiu, dues coses referents a la ciutat. Una és, perquè hem rebut de diversos inputs de diferents veïns, una sobresaturació d'actes que hi ha hagut a la ciutat, tant durant la festa major com a la resta de l'any. I concretament em refereixo a tota la zona que està al voltant de la plaça de les Palmeres, que hi ha veïns que han suportat cada dia, de dimarts a diumenge, durant forces dies, hi ha hagut activitats, concerts, etc. I clar, hi ha gent que ha treballat, que porta, fas vacances quan pots i els dies que pots, no? I això els ha suposat una incomoditat important a l'hora del descans, no? A part de la calor, que tens les finestres obertes i tot el soroll en determinats blocs, es veu que s'amplifica també en funció del vent i realment tenim queixes d'aquell veïnat, amb la qual nosaltres sempre diem que potser s'hauria d'equilibrar o repartir més, no?, segons quins actes, perquè no sempre són els mateixos veïns els que pateixen aquest soroll. També tenim queixes de veïns al centre, per la potència, el volum molt alt que diuen que hi ha en les activitats. I per altra part, també, d'alguna manera, el que ens ha sapigut greu i ja com a ciutadana, no?, de Castelldefels, és la superposició i la descoordinació que hi ha hagut en alguns actes a la Festa Major. I qui ho ha patit fonamentalment? Doncs la cultura popular. I l'exemple més evident, i a més és que estava jo allà present, ho van patir les sardanistes, els tabalers, les sàtires, el correfoc, que vam veure com es superposaven alguns horaris i, clar, qui acaba rebent sempre és la cultura popular. Hi havia l'assaig que es feia de cultura popular a la plaça i al mateix temps estava fent un assaig d'un concert. Concretament parlo de la tarda en què s'assajava el grup Ginestar. Aleshores, clar, per nosaltres creiem que la cultura popular no és un espectacle més, és molt més, i creiem que s'ha de protegir, no?, i s'ha d'evitar, perquè fins i tot també després d'uns jocs d'aigua els gegants també havien d'assajar i d'actuar i el terra estava molt mullat. Això provoca riscos, no?, de relliscades, etc. Nosaltres creiem que això també obeeix una mica al desmantellament, no?, de la regidoria de cultura, que ho tenia tot com molt, molt ben programat, amb els tempos molt ben calculats, i la veritat és que ens sap greu que la cultura popular, que va més enllà d'un simple espectacle, que significa comunitat, que significa orgull de pertinença, el reconeixement, no?, als nostres avantpassats que van mantenir aquesta cultura durant tants anys, doncs ens sembla una falta de respecte i creiem que és un punt a millorar, bàsicament. I després, el gran protagonista d'aquest estiu ha estat la calor, no? Tots hem patit una calor desmesurada. Jo espero que per moltes d'aquelles persones que sempre han negat el canvi climàtic se n'adonin que això no era un invent, que les persones que sempre han dit que hauríem d'avançar-nos aquest canvi climàtic, tenim raó, i que realment aquí a Castelldefels també ens hem d'adaptar. Ens hem d'adaptar, hem de ser conscients de que a l'estiu tindrem molta calor, cada vegada de forma més freqüent i més dies, amb temperatures més altes i amb nits tòrrides, absolutament. I crec que no només és la calor, sinó que ara també poden haver episodis de pluja, de vent, molt més intensos, ja ho veiem, que cada vegada són més intensos i més seguits. Crec que la ciutat ens ho hem de replantejar com un projecte de ciutat, el fet d'adaptar-nos a aquest canvi climàtic i prevenir situacions que poden ser greus, no? Aleshores, doncs, una mica són les dues qüestions, així de resum, com més destacables, i relacionat amb la calor, també està al començament del curs escolar, que hem vist i ens han dit alguna escola d'algun nen que ha tingut algun cop de calor els primers dies del curs escolar, i que nosaltres creiem que s'ha de fer una inversió molt forta en la climatització de totes les aules. És cert que el senyor Manu Reyes passa una mica la pilota a la Generalitat, és cert que té competències la Generalitat, però és que l'Ajuntament també té competències per poder climatitzar les escoles, no? De fet, en el seu moment es van posar ventiladors, i en el seu moment, en l'anterior mandat, ja s'havia demanat un pressupost per climatitzar aules, que si no crec, no estic equivocada, no em falla la memòria, crec que el pressupost que es va passar era d'uns 650

0: 30.000 euros per climatitzar les escoles de Castelldefels. Això va quedar en un calaix quan va entrar a l'equip de govern de PP i SOM, que sapiguem, això no s'ha recuperat i creiem que és vital perquè els nostres nens i les nostres nenes han de tenir unes condicions per poder, pel seu aprenentatge, òptimes, i els nostres mestres i el personal que treballa a les escoles també han de tenir un treball digne, no? I amb tot això també podem enllaçar, doncs, el problema, no, de la comunitat educativa, les vagues amb les que vam iniciar el curs escolar i on, a part de les condicions salarials que reclamen els mestres, no, que és superlegítim i que a més fan una feina de les més importants a la nostra societat, perquè estem educant a nens que han de ser el nostre futur i, per tant, és una responsabilitat enorme. A part d'aquestes remuneracions, també demanen el fet de la disminució de ràtios. Aquest any, malauradament, aquí a Castelldefels s'elimina una línia a l'Escola Gaudí i potser hauríem d'haver aprofitat per reduir ràtios, no, entre totes les escoles, perquè això permet que la feina del mestre o la mestra sigui més òptima, perquè sabem que cada vegada hi ha més nens amb necessitats especials, més nens i nenes que necessiten suport educatiu i hem d'afavorir la tasca dels nostres mestres i veiem que cada vegada en alguns llocs s'ha reduït les vetlladores, necessitem personal que col·labori i que doni suport a aquests mestres i veiem que això no va a un temps, va com desincronitzat amb les necessitats que la nostra societat i les nostres escoles necessiten. La qual cosa nosaltres ja vam fer una moció en recolzament amb els mestres, les reivindicacions dels mestres i les mestres, i bé, com Esquerra Republicana, bueno, ja fa temps que des del nostre partit el que es reclama és un pacte de país, perquè l'educació és un pilar fonamental de l'estat del benestar i ha d'estar per sobre dels partits, no? Llavors reclamem un pacte de país, no un pacte a dos anys, no un pacte una mica més, a més anys, perquè això no es resol en un any o dos anys o en una legislatura, i esperem que finalment, i amb tots els resultats que hi ha hagut dels problemes amb la PISA i tot això, doncs empenyi els diferents partits a sentar-se a taula i entre tots fer un pacte, perquè és que és la sanitat pública, l'habitatge, l'educació, els serveis públics són pilars de l'estat del benestar. I no podem dedicar diners a segons quines coses més superflues si no tenim aquests pilars ben forts i ben arrelats, que és el que necessita el nostre país.
1: En aquest sentit, també es mostren en la mateixa línia de la consellera d'Educació, Esther Niubó, veïna també, per cert, de Castelldefels, que deia que cal fer, pel que fa a l'educació, doncs, una reflexió a mig i a llarg termini, perquè són problemes molt fonamentals que afecten no només a l'escola, sinó que potser l'escola, els currículums, etcètera, no s'estan adaptant a com està la societat avui en dia.
0: Clar, si és que això és el que havia proposat el senyor Junqueras fa temps, i ara sembla que tothom s'està apuntant al que s'havia manifestat, no? El senyor Junqueras va dir fer un pla fins i tot a 12 anys, perquè és que és el que dèiem abans, és un pilar fonamental que en dos anys no es solucionarà, i si depèn cada vegada de qui hi ha en el govern, això anirà fluctuant i ho estem veient, que no té... És que venim d'unes retallades de fa molts anys, que ho ha patit especialment la comunitat educativa i també sanitat, i aleshores no podem estar pendent de qui governa, i menys ara que tenim aquesta preocupació de que la ultradreta i la dreta puguin entrar segons quines institucions, i per això requereix aquest pacte, però a molt llarg termini, no a dos, tres anys o a una legislatura, sinó més enllà. Per això el senyor Junqueras deia de fer-lo com a mínim a 12 anys i on se sentin totes les entitats, totes les persones relacionats amb l'educació, que no sigui un pacte només polític, sinó que en aquest pacte han de tenir veu tots els sectors i tots els àmbits que tenen a veure amb l'educació, i això és fonamental, perquè és que no podem anar canviant les coses cada dos anys, perquè els nostres nens necessiten una base molt forta d'on partir, no? I necessiten unes guies determinades i necessiten el suport educatiu que necessiten, i tot això és molt complex i s'hauria de... hauríem de seure tots i arribar a un acord.
1: És una de les conclusions precisament de l'informe PISA, és, jo crec, molt preocupant, i és que els nens i les noies no entenen el que estan llegint.
0: Exacte.
1: I la capacitat de comprensió s'ha perdut o ha disminuït o ha estat molt baixa. A partir d'aquí ja venen molts mals, evidentment.
0: Evidentment, clar, si no tens comprensió lectora, ostres, durant la teva vida, és que no, jo no sóc capaç d'entendre, no? Com interpretes, no, les coses. És clar, per això a vegades nosaltres ens queixem, no, de que moltes vegades les persones no saben ben bé, segons quines persones, què és el que estan fent, què és el que estan votant, pel què estan lluitant, perquè si els nostres nens ja creixen sense comprensió lectora, és lògic que tu arribis en un moment i et deixis endur pel que sents, pel que t'expliques, pel missatge fàcil, però no sàpigues interpretar què hi ha darrere d'això, no? O si realment darrere d'això hi ha propostes i projectes, no? Aleshores, clar, això és bàsic i hem de començar a partir d'aquí, perquè la comprensió lectora és bàsica, a teixir, no, aquest pacte i posar prioritats dintre de l'educació per començar a treballar això, perquè és que és fonamental pels nostres nens i nenes, que són, és el futur, no? Per ells mateixos com a persones és fonamental. Sí, sí, sí.
1: Que ben de tema, senyora Borque, perquè aquest diumenge està prevista la celebració d'una manifestació, sí, a la qual participen més de 200 entitats i on es manifestaran contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
0: Sí, efectivament, el diumenge dia 20 hi ha una gran manifestació. Nosaltres aquí a Castelldefels sortirem en columna amb el tren de les 10:32. Per què diem amb el tren de les 3:32? Perquè es fa la columna del Baix Llobregat, no? Aleshores, nosaltres, Castelldefels, agafarem el tren a les 10:32, llavors recollirem a gent de Gavà, a Viladecans, i anirem tots plegats a la manifestació. És molt important aquesta manifestació per fer pressió, per fer-nos escoltar com a ciutadans i ciutadanes del que significa l'ampliació de l'aeroport. Per una banda, significa un model de país amb el que podem estar menys o menys d'acord. Nosaltres, evidentment, no estem d'acord amb el model que representa l'ampliació de l'aeroport, que és un model econòmic basat fonamentalment en el guany de diners per determinar persones i la de massificació turística, que realment creiem que ja no cal més massificació turística, que hem d'equilibrar-ho, que la nostra ciutat i el nostre país ha de ser per la gent que viu a la nostra ciutat i al nostre país. Evidentment que poden venir turistes, però s'ha de tenir una regulació perquè no passin per sobre els drets dels turistes als drets de la ciutadania, no? I per altra banda, també el fet de l'ampliació de l'aeroport implica moltes altres coses que potser no som tan conscients, però que ens afecten molt directament. Tenim un 60% de la base del que seria el delta del Llobregat, que ja és ciment, i volem encara ampliar l'aeroport, i volem fer plans de Ponent, i volem fer plans de Llevant. Tot això ens afecta a la salut de les persones. Doncs per què? Perquè ens estem carregant la biodiversitat, ens estem carregant l'entorn natural. L'entorn ens protegeix, i es va parlar molt a la Covid i sembla que això s'oblida, no? Però realment la biodiversitat fa de barrera de creixements de determinats virus, etc. És un tema ja de salut. A part del soroll que patim aquí a Castelldefels, el soroll també altera la son. Moltes persones tenen problemes d'alteració de son. Avui, per exemple, jo m'he despertat perquè ha passat un avió, quarts de dues deurien ser del matí, no sé exactament, però jo penso, ostres, hi ha persones que tenen ansietat, persones grans que els costa dormir, ostres, això afecta la salut de les persones, provoca més ansietat, augment de pressió arterial, això està comprovat, això hi ha estudis científics que ho demostren. Aleshores, realment tenim necessitat que vinguin més avions i més gent? No podem invertir en el que deia abans, no? En els pilars fonamentals del benestar, tots aquests diners que es dediquen no es podrien invertir en sanitat, en educació, en serveis públics on estaria Rodalies, que ho pateix cada dia molta gent. No és prioritat avançar amb Rodalies? No podem fer també un sistema de transport que connecti més els trens, que connecti els aeroports, fins i tot, no? Reus amb Barcelona, Reus amb Girona. No sé, crec que hi ha altres maneres d'afavorir el transport. I, evidentment, hem de pensar en les persones. Sembla que és més important el model econòmic que la salut de les persones i la qualitat de vida. Aleshores, nosaltres evidem i participem. També ens agradaria que el senyor Manu Reyes ho defensés aquí, que ho defensa, però ens agradaria que també fos capaç de convèncer el seu partit, perquè realment on es decideixen les coses és el Parlament o el Congrés, no? Aquest tipus de coses. Mm. Aleshores, nosaltres ho vam fer com a partit, en el seu moment teníem una part d'Esquerra que sí que estava a favor de l'ampliació i ho vam lluitar des del Baix Llobregat i des de Castelldefels, i es pot fer. Ara estem en contra, ara anirem a la manifestació, lluitem perquè no s'ampliï a l'aeroport, i des d'aquí fem aquesta crida a la població, perquè a vegades estem molt acomodats a casa i a vegades hem de participar més, eh? En aquest món que és tan individualitzat i cada vegada més deshumanitzat, hem de tornar a l'època, a les nostres èpoques, que sortíem al carrer per qualsevol cosa, encara que no ens afectés directament, perquè és que indirectament sí que ens afecta i ens pot arribar en qualsevol circumstància. Aquí a Castelldefels, per exemple, hi ha moltes residències a la zona on passen els avions, hi ha escoles, el soroll també afecta en el rendiment escolar. Ostres, potser algun dia hem d'anar nosaltres a una residència, no? I tenim el nostre sistema nerviós alterat i el soroll de l'avió ens posa nerviós. Pensem en que això, tot això ens pot afectar i ho hem de lluitar al carrer, hem de pressionar i esperem lluitar-ho nosaltres. Esquerra Republicana des de llavors ho està lluitant com a partit, la nostra diputada Diana Riba ho està defensant molt al Parlament Europeu perquè és l'esperança que tenim, no? Aquí tenim poca esperança, però tenim l'esperança de que Europa, tot i que hi hagin demanant compensacions, que jo moltes vegades em pregunto com es pot compensar un espai natural, tampoc acaba sent un espai artificial, no un espai natural, no? Llavors esperem que Europa aquí també digui la seva, i ho estem lluitant com a Esquerra Republicana i crec que com a col·lectiu o com a societat també ho hem de lluitar.
1: Europa pot vetar aquest projecte?
0: Europa pot vetar aquest projecte per temes ecològics i perquè en la anterior remodelació que hi va haver, hi havia unes compensacions que s'havien de complir i no s'han complert, no? Llavors, ostres, aquí tenim una escletxa per dir, ostres, si no s'ha complert l'anterior, ara es complirà, tenim garanties, però insisteixo, aquestes compensacions és que d'alguna manera el que fa és modificar l'espai natural, que és el que d'alguna manera també ens protegeix i que hem de tenir, que és riquesa, perquè tenir un espai natural al Delta del Llobregat, si aneu a passejar, és que és un luxe. Doncs, clar, també tens aquella cosa de dir, realment les compensacions serveixen, hem de protegir també el parc agrari que hi ha, és que, clar, són molts aspectes, eh? Salut de les persones, parc agrari, contaminació, diuen que pot augmentar les emissions entre un 20 i un 30%, no? En funció dels avions que s'incrementin, clar, i penses, realment, aquesta massificació compensa la qualitat de vida de les persones, la salut de les persones, la salut del nostre entorn natural? Nosaltres creiem que no, i que hi ha altres vies i altres alternatives i que s'han d'estudiar les altres alternatives i posar-les sobre la taula quan tenim tantes mancances. I el tema de Rodalies és que és un cas els que el pateixen diàriament milers de persones, no? Llavors creiem que hi ha altres prioritats i que de cara al futur, no sé si estem parlant de crisis climàtiques, encara estem potenciant més avions, no? És com una contradicció i sembla que no acabem d'aprendre dels tocs que ens està donant la pròpia natura, no? Que ens està dient, ei, que potser heu de parar, i no ho estem llegint així, no? Llavors no sabem si el futur realment passa pels avions, eh? És un altre tema que seria discutible.
1: Uh-huh. Bueno, pues, canviem de tema, deixem de banda, com deien, aquesta manifestació que tindrà jo que el diumenge, confluència de passeig de Gràcia amb el carrer Aragó a les 8 del migdia a Barcelona, sí. Però que aquí sortirà les entitats que donen suport, sí, a aquesta manifestació a les persones en el temps de les 10:15.
0: Sí, exacte. Uh-huh.
1: Molt bé. Doncs acabem parlant d'esports, perquè se celebra una nova edició de la Nit de l'Esport.
0: Sí, efectivament, avui se celebra la Nit de l'Esport i bé, a l'esport sabem que va molt més enllà d'una simple competició, no? Sabem els valors que encarna l'esport i aquesta nit celebra des del nostre punt de vista, doncs el reconeixement no només a les persones que guanyen en determinades diferents tipus de premis, sinó també el reconeixement de tots els esportistes, perquè darrere de l'esport hi ha l'esforç que suposa, no? L'augment de l'autoestima de moltes persones que fan esports i es posen els seus reptes personals, perquè tampoc es tracta de guanyar una medalla d'or, sinó d'anar assolint reptes personals. L'esport també significa comunitat, integració, treball en equip, i creiem que és important donar-li, posar en valor, no?, aquest paper de l'esport. També darrere de l'esport hi ha les entitats i els clubs, els que hauríem d'ajudar en tot el possible, perquè fan una feina excel·lent. Moltes persones voluntàries que hi ha a darrere d'aquests clubs i d'aquestes entitats, i nosaltres des d'Esquerra Republicana creiem que s'ha de seguir ajudant aquestes entitats, aquests clubs, s'ha de seguir impulsant l'esport de base i l'esport femení, molt important, i l'esport inclusiu, que bueno, ja vam veure aquest estiu, que es va fer l'escola aquí a la Unió Esportiva Castelldefels, no?, de futbol inclusiu. Crec que ho hem de potenciar, perquè també les persones, l'esport forma part del creixement, no?, dels nens i de les nenes com a persona, i els valors que l'esport ens dona són fonamentals, no?, treballar conjuntament, saber dialogar, saber guanyar, però també saber perdre. Crec que la integració, no, la comunitat, creiem que l'esport té un valor a la societat immens i que també ha de ser una prioritat, i ha de ser accessible a tothom, accessible des del punt de vista físic i assequible, perquè tothom pugui tenir accés a l'esport d'una manera o altra.
1: Veiem que hi ha moltes candidatures, perquè hi ha molts esports que es practiquen a Castelldefels ben diferents, i moltíssima gent en un tema que jo crec que és fonamental a la base de tot, nens i nenes petits que comencen a fer esport a edats tempranes.
0: Sí, hi ha moltes entitats i molts clubs que realment han fet un esforç molt gran en els esports base, i dona goig veure-ho, no? Perquè a més, tu quan parles amb algun d'aquests nens o nenes, no?, tant si són esports més individuals com esports d'equip, ostres, tenen un orgull, no? És aquell orgull de treballar en equip, no?, de sentir-se un més, i això també desperta el sentiment de pertinença, que a vegades sembla que s'hagi, no?, s'hagi perdut una miqueta, el sentiment de pertinença a una comunitat, no? I aleshores és molt important treballar-ho des de la base. Creiem que les escoles i els clubs i les entitats ho han de potenciar, perquè després té els seus fruits. Aquí hi ha entitats i escoles que porten molts anys treballant, és com l'esport femení, no?, que no es treballava i que està donant fruits importants, i encara hi ha molta feina a fer. També en l'inclusiu pot passar això, i suposo que més endavant també començarem a tenir molts reconeixements, perquè s'ha de treballar, i es nota que quan ho treballes, no?, dona els seus fruits, i que com a persones ho gaudeixen. L'autoestima és molt important, perquè és el que he dit abans, no és tan important guanyar una medalla, sinó els teus reptes personals que has de saber despertar, no?, en els nens i nenes, que jo crec que els hi dona una riquesa com a persona importants.
1: Doncs celebració aquesta nit de la nit de l'esport. Coneixerem demà o aquesta mateixa nit, vaja, els guanyadors i les guanyadores de les diferents categories. Una gran festa per l'esport local. Quelcom més, senyora Borca, destacar?
0: Pues res, que comencem un curs polític nou, intens.
1: Vaja, i eleccions evidents, recordem-ho.
0: Sí, el 23 de maig són les eleccions municipals. Des d'Esquerra Republicana han començat amb moltíssimes ganes, posant la prioritat en les necessitats dels ciutadans i de les ciutadanes, posant els serveis públics al centre, perquè a la fi i al cap nosaltres, tothom ha de tenir accés a aquests serveis públics, i aquests serveis públics han de respondre a les necessitats que tenim, ja sigui educació, sanitat, transport, etcètera, no? Són el que dèiem abans, no?, els pilars fonamentals de l'estat del benestar. I nosaltres comencem amb moltes ganes. Hem intentat fer des del primer moment una oposició exigent però constructiva. Si hi ha alguna proposta de l'equip de govern que és bo per la ciutat, ens hi trobaran. I també hem posat temes sobre la taula que no estaven en els programes dels partits que governen, però que han tirat endavant, no? I, o sigui, que també som constructius i és el que volem fer, no? Una oposició positiva, perquè l'important és la ciutat i els ciutadans i les ciutadanes, no? Llavors seguirem amb aquesta dinàmica d'escoltar entitats, escoltar veïns i veïnes, de portar al ple coses útils per la ciutat, coses que se'ns demanen i que realment són necessàries a la nostra ciutat. I bé, i concretament a nivell personal i a nivell d'Esquerra Republicana Castelldefels, el dia 17 d'octubre farem la meva presentació oficial aquí, precisament a la plaça Neus Català, aquí davant de la biblioteca, i li vaig demanar a la candidata de Barcelona, l'Elisenda Alemany, que m'acompanyés en aquest acte, perquè molts problemes de Barcelona coincideixen amb problemes de Castelldefels, sí? No? El tema de la massificació turística, el tema de l'habitatge, el tema d'identitat, no? Del català. Tenim punts en comú, amb dimensions molt diferents, però punts en comú, i vaig pensar que m'agradaria que m'acompanyés, i vam buscar el dia que podíem, perquè les agendes són complicades, i m'acompanyarà. Serà a les 12:30, el dia 17 d'octubre, i jo convido a tothom a que vingui, perquè podem després parlar, posarem un refrigeri i podrem parlar, dialogar, i a nosaltres com a Esquerra Republicana volem i ens interessa i volem que la gent parli amb nosaltres, vingui, ens proposi, es queixi, el que calgui, perquè la ciutat l'hem de fer entre tots i totes, i aleshores això és el que s'ha de fer, escoltar i treballar conjuntament en propostes per als nostres veïns i veïnes.
1: Moltíssimes gràcies, Rita Borqué, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya i l'Ajuntament de Castelldefels. Que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Bon dia.
0: Ens veiem. Adéu, bon dia.
2: Castelldefels Coffee.
3: Castelldefels, així som. El més destacat de la

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Mamà, ¿por qué no me deja hacer una go-go girl?

les teves bandes preferides, les tornades que et fan ballar i els descobriments que estaves buscant. Sense pauses, sense interrupcions. Comença Indie Fels, l'espai més alternatiu de Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indiefels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indiefels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indiefels, a Ràdio Castelldefels.

Més guitarres. Més sintetitzadors. Zero interrupcions. Seguim a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels. Aquí comienza la cara B Roots.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

y las mejores bandas sonoras. Desde Radio Castelldefels.

0: let you know you're one of my kind.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Aquí comienza la cara B Roots.

0: Simply cause I'm Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.
3: Les teves bandes preferides. Les tornades que et fan ballar. I els descobriments que estaves buscant. Sense pauses, sense interrupcions. Comença IndieFels. L'espai més alternatiu de Ràdio Castelldefels.